0: 12 i 9, amb el Boyer estarem una bona estona aquí parlant de mercat en clau Barça. En aquest dimarts, en què, com sempre, us acompanyem fins les 2 del migdia. I ja sabeu que aquest divendres, Bermúdez...
1: Yeah!
0: Anem a Tarragona.
1: Oh, yeah!
0: Aquest divendres 5 de juny, des del vestíbul del Teatre de Tarragona, la Rambla Nova número 11, doncs fem aquest programa ja per començar a escalfar tot el que serà el Tour de França, que sortirà de Barcelona, però també passarà, entre altres llocs de Catalunya, per Tarragona. I, per tant, volem anar allà a copsar una miqueta l'ambient i a fer xup-xup ja de cara a la gran volta ciclista que passa per casa nostra.
1: L'important és que aquest divendres a les 12 del migdia i aquest hi jugues des de Tarragona. Això és el que us ha de quedar. I que si voleu venir, m'escriviu nom i cognoms de tots els que veniu al telèfon del programa, 616-32-72-11, i us apunto automàticament. Us diré, sí, apuntats, ens veiem divendres. I ja està.
0: 616-32-72-11. Hi haurà molts convidats, hi haurà sorpreses...
1: Estarà guapo.
0: Hi haurà gent de la taverna...
1: Estarà guapo.
0: Ens ho passarem molt bé. Per tant, aquest divendres 5 de juny, si voleu fer-nos companyia a Tarragona, aquest Teatre de Tarragona, a la Rambla Nova, doncs li envieu aquest missatge al 616-32-72-11. Simplement dieu-nos qui sou i ja us apunta el Bermúdez.
1: Tal qual, és que no ho podies haver dit millor.
0: No, és que és molt, molt senzill, molt fàcil de fer. Adrià Soldevila, què tal, com estàs?
2: Acalorat.
0: Què ha passat?
2: Bueno, que el senyor Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Madrid, ens ha tingut més d'una hora esperant al carrer.
0: Perquè hem de dir que avui Enrique Riquelme,
2: amb la calor que fot.
0: Ara mateix és a Barcelona.
2: És a Barcelona.
1: Estàs moreno.
2: Bueno, vaig cremar les motos, crec. Fa 15 dies.
0: Però les motos ja fa temps.
3: Moreno
2: i suat. Sí, no, és que fot una calor tremenda. I a més, això, ens ha tingut una hora i quart esperant.
0: És a dir, té un acte aquí a Barcelona, Enrique Riquelme, un acte de campanya amb els socis, entenc, o penyes del Real Madrid aquí a Catalunya.
2: Sí, i els ha tractat la mar de bé, perquè els ha fet esperar també una hora.
0: I ha arribat una mica tard. Almenys ens ha atès als mitjans de comunicació, no?
2: Sí, ens ha atès de la manera que ens agrada a nosaltres, els mitjans de comunicació, que és... En planteu davant meu una càmera i un micro, faig el meu speech de 2 minuts i mig, 3 minuts, i adeu-siau sense acceptar preguntes. Ens encanta, a nosaltres, això.
0: Però, clar, això, amb una candidatura, el que li interessa és vendre's una miqueta, no?
2: Sí, bueno...
0: Bueno, tampoc ens creixem que ell ven tenint l'Arguero.
2: No.
0: Ell ven tenint l'Arguero...
2: No, això em sembla molt bé, sí. Però el que ha fet avui no té nom.
4: Ha fet lo mateix a Màlaga, lo mateix.
0: Què vols dir?
4: Que...
0: Va arribar tard i no accepta preguntes.
4: Va arribar i no acceptava preguntes ni deixava tots els periodistes que entren. Pensava, quina campanya.
0: Caram. El Real Madrid celebra...
5: És per a los demás.
0: Doncs mira, el Real Madrid fa eleccions aquest diumenge. Florentino Pérez, Enrique Riquelme, Enrique Riquelme, Florentino Pérez. Ahir, Enrique Riquelme, el candidat, va estar al Larguero, amb Manu Carreño, on va desvetllar el nom del que serà director esportiu del Real Madrid si guanya les eleccions. És Raúl González Blanco, i a part també va parlar de que si ell guanya les eleccions, un jugador com Rodri, del City, acabarà jugant de blanc.
6: Si yo soy presidente del Real Madrid, don Raúl González Blanco será el director deportivo del Real Madrid. Alguien que ha jugado en Real Madrid 16 temporadas, más de 740 partidos, más de 300 goles, internacional más de 100 veces, no hay nadie que conozca mejor el Real Madrid y es la persona que hemos decidido que sea el director deportivo del Real Madrid y cuanto más lo he conocido, creo que es la persona correcta para liderar de lejos un proyecto deportivo como lo que viene al Real Madrid. Y me encanta un jugador como Rodri para el Real Madrid. Lleva los valores, la profesionalidad, la competitividad, fue Balón de Oro, madrileño, capitán de la selección española. Si soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri jugará en Real Madrid.
0: ¿Et cuadra, Raúl, como director esportivo, oye, en el Real Madrid o no?
4: A ver, él ha dicho una cosa, que es cierta, que conoce el Real Madrid, ha estado tres años, todo eso, pero ni ha dicho la otra, que es mucho más importante. Es decir, has de conocer el mercado, has de conocer gente, has de hablar varias lenguas, has de saber què negociar, contractes avui no són 4 clàusules, són 60 i pico. Jo penso que no va amb bon peu. És a dir, si diu, jo vull director esportiu, un xiqui Pigristany, però Raúl que l'acompanya per aprendre com un secretari tècnic, això sí, però no lo veig.
0: Veurem què passa, amb Raúl, que ja sabeu que no té la millor de les relacions amb Florentino Pérez i que doncs, pren partit en aquest cas assumint aquest rol de director esportiu si Riquelme acaba guanyant les eleccions. Un Riquelme que en plan esportiu també va dir l'Arguero que a Mourinho hi ha certes coses de quan va entrenar al Madrid que no li van agradar.
6: Como madridista y como socio, pues no me sentí cómodo todo el tiempo. Hubo cosas muy buenas, un gran entrenador, pero hubieron algunas cosas que yo no me sentí cómodo y reflejado como madridista y como socio.
0: Doncs, Riquelme, que Mourinho no li acaba de convèncer. Has dit que, Boyer, en el test aquest que t'hem fet per arrencar el programa, que pel Barça, Mourinho i Florentino.
4: Sí. A ver, tots hem seguit i hem vist Mourinho tant en Inter com en Manchester United, com en Fenerbahçe, com en Chelsea, com en Benfica. És un entrenador que té autoritat a vestuari. Això sí que donarà un plus a vestuari de Real Madrid. És a dir, és molt recte, els jugadors le respeten, se fa respetar. Però el que és futbolísticament, el que és plantejament de joc, el que és jugar a futbol, no és creatiu, Mourinho. No és un entrenador que pot aportar una qualitat futbolística al Real Madrid. Però, com el problema del Real Madrid ha sigut el vestuari, ha sigut el rendiment de jugadors dins del camp sense pilota, aquí Real Madrid, si serà Mourinho entrenador, guanyarà.
0: Doncs veurem què acaba passant, si arriba Mourinho, com se suposa que arribarà, sobretot en cas que guanyi Florentino Pérez. El Larguero ahir, també Enrique Riquelme, va insistir en la idea del per què es presenta a les eleccions, i és bàsicament per aturar, diu, la venda del Real Madrid.
6: Me he presentado para parar la venta del club. Era mi primera línea roja. Si había alguna duda para alguien, ayer en El País está muy claro. Van a abrir los estatutos para la venta del club. Más claro, no lo puede decir...
0: Más claro no lo puede decir, la entrevista de Florentino Pérez al País. Riquelme, sobre el cas Negreira. Aquí s'hi va extendre una miqueta més el candidat a les eleccions del Real Madrid, criticant, per exemple, l'actitud que ha tingut al llarg del procés des de que es va desvetllar la notícia aquí al Que t'hi jugues a ser Catalunya amb Florentino Pérez.
6: Y lo digo de verdad, me deja sin palabras, si hay una realidad paralela, si yo soy el primero que está diciendo y denunciando que se debería de haber atacado antes el caso Negreira, pero el tema es que como está, cuando era socio de la Superliga, y él decía que había que tener un Barça fuerte, es que hay que recordar, es que don Florentino Pérez salvó al Barcelona cuando estaba cao. Y sale Laporta claramente diciendo que se quedó en la Superliga porque le prometieron 300 millones, que fueron más de casi 400 que se los dio a la banca, que se lo negoció el... ahijado, amigo, socio, no sé qué es, de don Florentino Pérez, y además cobro por ello. Entonces, que es que salvaron por estar en la Superliga, por intereses personales, o del Real Madrid, según sus intereses. Pero cuando el Barcelona estaba cao, le salvaron, y se ha estado callado el caso Negreira durante años, mientras le ha interesado por la Superliga, y cuando el Barcelona se ha reído de nosotros, es cuando ya es todo contra Negreira. Oiga, es que debería haber empezado hace 3 años, no ahora. Entonces, claro, blandito. Bueno, yo mañana justo voy a Barcelona y voy a la radio de allí y yo mañana justo tengo todo para poder enfrentarme a esa parte. Porque me parece que es de ser sinvergüenzas. Y lo dije el otro día en la portada, que no sé qué periódico también de Cataluña, que salió, que también los puse a parir. Y que era que ser sinvergüenzas. Y por lo tanto, a mí otra cosa no, pero justo en este tema, o sea, que han sido ustedes los que han salvado a Barcelona cuando estaba cao por intereses con la Superliga, y han sido ustedes los que han estado callados durante años con el caso Negreira. Pero qué vergüenza es esta.
1: Pero se puede saber...
0: ¿Qué pasa, Flor?
1: ¿Por qué se frena cada dos?
4: Ho has fet molt bé.
0: Hem de dir que a la ràdio aquestes pauses posen molt nerviós. Posen molt nerviós perquè, clar, penses que s'ha parat el...
1: No, perquè vostè se piensa que... se ha estropeado... la màquina de los àudios.
2: Encara la pausa ha sigut curta.
0: Sí, però si fa la pausa ja enmig d'una paraula, aleshores ja sí que és de drama.
1: Però se puede saber por qué se frena cada dos por tres este señor. Me pone nervioso.
4: Te copia a ti.
0: Ai, senyor. Hem de dir que en això el Madrid, amb el cas Negreira, va haver-hi un abans i un després del tema Superliga.
2: Home,
0: és evident,
2: tota la raó del món, Enrique Riquelme, és veritat. El Madrid es va posar de perfil amb el cas Negreira, tot i personar-se perquè el seu soci aficionat no digués res, es va posar de perfil amb el cas Negreira fins que el Barça va decidir baixar del carro de la Superliga i, parlant en plata, fotre una patada al cul a Florentino.
0: I una darrera reflexió d'Enrique Riquelme i el Larguero, quan explica com ha anat tot el procés per aconseguir aquest aval que se li va denegar en bancs espanyols i el van haver de buscar a fora.
6: Bueno, el banco es español. Lo que exigen los estatutos del Real Madrid es que el banco sea español, que cada día son mentira, tras bulo. Es que he tenido que, a nivel personal, poner una garantía de casi 700 millones de euros míos, personalmente, para poner el aval de casi 200. Y además quiero que sea personal para poder tomar las decisiones estructuras importantes dentro del club sin presiones de ningún tipo. Y obviamente es de un compañero. Todos sabemos, y le pido que no me haga hablar, porque prefiero dejar al margen ciertas cosas y no cruzar ciertas líneas rojas.
3: Pero está usted puede decir lo que quiera y lo que no.
6: Claro, por supuesto, pero yo respeto mucho al Real Madrid.
3: Por cierto, si es un banco español, ¿podría usted decir el nombre del banco español?
6: Sí, claro, Andbank. JP Morgan también es extranjero y tiene licencia en España, y cualquier banco que opera, igual que bancos españoles, tiene licencia fuera de España y operan en otros mercados. Tiene licencia española.
0: Doncs Andbank és aquest banc que té llicència espanyola, diu, i que és el que li va donar aquest aval. Tot al voltant del Madrid gira al voltant d'aquesta privatització d'aquest 5-10%. Ahir en parlàvem i se'n parlarà molt al llarg d'aquesta setmana, perquè el diumenge són les eleccions. Enrique Riquelme ha agafat sobretot aquest pal de paller, aquesta bandera, per intentar doncs, contraposar la seva proposta a la que ell considera que fa Florentino Pérez, que és la de vendre aquest 5% i obrir la porta a la privatització del Real Madrid. De seguida en parlem més, però Sol, del Barça ja ho vas explicar ara fa uns dies, però m'interessa recordar-ho. Davant de tot això que s'està parlant al Madrid de privatitzar aquest 5%, de vendre aquesta petita part del club a un inversor, etc., el Barça està fent el camí invers.
2: Sí, ho vull dir entre cometes, perquè el Barça, diguem-ne que ja ha venut alguna part dels seus actius. Mm. És a dir, el Barça ja ha creat societats paral·leles per gestionar diversos actius, com per exemple Barça Studios, i ha aconseguit ingressos, no els que voldria, però ha aconseguit ingressos per Barça Studios venent-se una part dels seus actius. Això, entre cometes, el Barça ja ho ha estat fent. Però és veritat que no ha venut la part grossa, que és la part del club, que és el que sí que pretén fer Florentino Pérez amb aquest 5 o 10%, que encara no està ben bé aclarit el que vol fer Florentino Pérez en tot això. Esperem que en els propers dies, si guanya Florentino, ens ho expliqui. Però és veritat que el Barça sí que per estatuts vol blindar aquest model de propietat, vol que algú que proposi vendre alguna part accionarial del Barça, és a dir, primer canviar el model de societat a societat anònima esportiva i després vendre una part, doncs això que passi per un referèndum entre tots els socis, que participin la gran majoria de socis, és a dir, que hi hagi una mínima participació de més d'un 60% dels socis, i a partir d'aquí també que el resultat, si en el cas que sigui positiu de venda del club o de canvi de model de propietat, que sigui també un percentatge molt alt de vots a favor.
0: Per tant,
2: que no sigui fàcil.
0: El model de propietat, intentar blindar-lo a través d'aquesta complicació perquè pugui tirar endavant, doncs sigui més complicat, valgui la redundància. En fi, doncs, volíem escoltar les reflexions d'Enrique Riquelme, que avui és a Barcelona, seguint fent actes de campanya, i que ahir va passar pel Larguero explicant doncs, diferents temes de l'actualitat del conjunt blanc. Sobretot va cridar l'atenció, evidentment, aquest nom, el de Raúl González Blanco com a director esportiu, si acaba guanyant les eleccions, i el de Rodri, que seria un dels fitxatges tipus que invaloraria.
7: Qué vergüenza. Pero que es que qué vergüenza, que quiere traer a un chico que nació siendo del Atlético de Madrid.
0: Pues si usted también el vol.
7: ¿En Atlético de Madrid?
0: Si usted también el vol.
7: Y que además se fue dejar en la selección española y empezó a ganar la selección. Yo no sé exactamente qué es lo que quiere esta gente.
0: Ah, habla de Raúl, usted.
7: De Raúl.
0: Ah, pues ha hablado de Rodri.
7: No, Rodri. És un xico que, bueno, pues nos puede llegar a interessar.
0: Però pot ser interessant la convivència Rodri-Vinicius, perquè al final Rodri és el que li va prendre la pilota d'or a Vinicius.
7: Sí, però esto va a ser muy divertido. Esto puede ser muy divertido.
0: Molt divertit.
7: Pues entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me está usted diciendo? ¿Qué me viene usted a vender? Cállese ya. Seguimos.
0: Seguimos.
7: Seguimos con su programa.
0: Doncs si ho ordena Florentino, endrecem l'actualitat. Va.
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Ana Palet, què tal, com estàs?
9: Què tal, bon dia,
0: Andrés Paquín. Andrés Iniesta comença la seva carrera com a entrenador.
9: Ho farà a Dubai, dirigint el Gulf United, club de la primera divisió dels Emirats Àrabs. Als 42 anys, Iniesta continua amb la seva formació per obtenir la llicència pro, i encara en futbol, l'Espanyol començarà la pretemporada el 7 de juliol amb proves mèdiques, i del dia 15 al 22 es concentrarà a Girona.
0: Ostres, Nil, l'Espanyol concentrant-se a Girona. Com ho interpretes, això?
10: Jo, bueno, de sort, estaré aquí treballant.
0: Veus aquí un...
10: No, jo vaig dir que el Girona, ara mateix l'Espanyol és l'exemple pel Girona per tornar el més aviat possible.
0: Andrés, que t'estrenes com a entrenador,
11: sí, me han fichado de un sitio nuevo.
0: Sí. El Gulf United,
11: Después de Kobe, pues ahora en Dubai.
0: Sí.
11: Y así voy teniendo como flechitas marcadas en el mapa.
0: Vas posant allà la...
11: Voy metiendo cosas, así me tengo que acabar de sacar el carnet. Clar. Por eso allá ahí te dejan entrenar, porque es como un segunda catalana.
0: ¿Li veus fusta d'entrenador, Boyan, a Iniesta o no?
12: Iniesta és molt tranquil, sap molt del futbol i és com a jugador en moments, us recordeu, moments molt importants de partits o de la temporada,
11: claro,
12: siempre era aquel que donaba caña. Y yo espero que siga así como entrenador.
11: Se me han dormido tres jugadores ya en el primer prepartido. No, vamos, no. Chicos, estoy súper emocionado de estar aquí. Espero que salgáis pues con todo el respeto del mundo y... Chico, despierta. Pues eso m'ha passat.
0: Més coses, Anna. Sergio Ramos nega haver enganyat els accionistes del Sevilla en el procés de compra del club.
9: I per explicar-se, Ramos va convocar ahir una roda de premsa al més pur estil professor d'universitat, amb PowerPoint, ulleres i un punter làser. En aquesta roda de premsa, Ramos va detallar les dues ofertes presentades i va demanar facilitats per tancar l'acord.
13: Que podría salir aquí a decir barbaridades, pero nosotros el único objetivo que tenemos es cerrar la transacción. ¿Cuándo? Pues nosotros ya estaría cerrada. Pero obviamente son muchas personas, son muchos accionistas, pero sí que es verdad que el tiempo corre en contra porque hay muchos factores, no solo el financiero y el económico, sino el deportivo, que ya vamos muy, muy retrasados y es prácticamente igual de importante que el económico.
11: Vamos, Sergio... vamos muy retrasados, esto es verdad. Sigue, sigue.
9: No, anava a dir que Sergio Ramos continua obert a negociar, però que ara mateix el procés està estancat.
14: Ten un poco de respeto, que estamos hablando.
0: D'aquí una estona crec que podrem assistir a,
11: sí,
0: a l'insight.
11: Exactamente.
0: D'aquesta...
11: De mis transacciones. Sí, sí. De yo haciendo una presentación de PowerPoint y de Prezi, porque quiero ser el Prezi.
12: Claro, el Prezi. ¿Cantando?
11: No. Ya hice una canción, ahora compro un equipo de fútbol. ¿Qué más quieres?
0: No, tens de tot, Sergio. En bàsquet, el Barça debuta avui als play-offs de la Lliga.
9: Visita la pista de l'UCAM Múrcia a les 7 de la tarda en el primer partit de la sèrie, un rival que només ha perdut dos partits en tota la temporada com a local. El jugador blaugrana Toko Shengelia, sense embuts, diu és el tram més important de la temporada.
15: Hoy empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
9: També avui Real Madrid, la Laguna, Tenerife a les 9 del vespre.
0: I demà torn de la penya contra Baskonia, l'última hora des de Badalona, Martí Juncà.
16: El Joventut s'enfrontarà al Baskonia, conjunt a qui fa un mes va aconseguir derrotar. L'equip ve amb una gran dinàmica en un mes de maig on només ha perdut un partit i ha guanyat a rivals com el Madrid o el Tenerife. Dani Miret, entrenador de la penya, confia en aprendre dels errors comesos a Europa a l'abril per passar a les semifinals, que segons ell és l'objectiu.
17: Penso que l'equip arriba bé als play-off. Mantenim la il·lusió que hem tingut des del principi. És veritat que el tema de la Final Four, doncs, en una competició on el camp a favor ha estat molt determinant, doncs ens ha passat factura. Hem de tenir una mica més de tranquil·litat, segurament, quan arribin aquests petits partits de 2-3 minuts al final per acabar de portar-los al nostre costat.
0: I en directe a aquesta hora s'està presentant el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Xavi Seixó.
18: Bon dia. Hores d'ara s'està presentant en un hotel de Barcelona una nova edició del ara anomenat Gran Premi Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Es disputarà del 12 al 14 de juny i serà l'últim abans d'entrar a la rotació. Expilots com Pedro Martínez de la Rosa o Marc Gené també estan presents en un acte on es desvetllarà l'impacte econòmic i la venda d'entrades, que sembla que va amb molt bon ritme, confirmant la recuperació en aquest sentit del circuit. A manca del Gran Premi de Mònaco, que es disputarà aquest cap de setmana, l'italià de Mercedes, Kimi Antonelli, arribarà com a líder a Catalunya.
0: I tanquem amb tenis. Serena Williams torna al tenis professional als 44 anys.
9: Gairebé 4 anys després de la seva última aparició a l'US Open del 2022, l'estatunidenca, guanyadora de 23 títols individuals de Grand Slam, tornarà a competir al torneig de Queens a Londres del 8 al 14 de juny en modalitat de dobles. I encara en tenis, Rafa Hoddar juga avui als quarts de final de Roland Garros, no abans de la 1 del migdia, contra Zverev, número 3 del món.
0: I en restaurant, Joan Laporta?
19: Doncs en restaurants hem de destacar la presència del Barà 75, la millor rosseria de la Barceloneta, que bé, ara ja tenen una terrassa espectacular. Que
0: fantàstica, el sol que fa.
19: Més a més, allà, el sol que fa, i més a més, porten qualsevol de les 19 varietats d'arròs, de paella...
0: Que estan totes bones.
19: Estan totes bones, és increïble. Des de la popa a la gallega, fins al caldós, al magret d'ànec... La de verdures...
0: S'emociona el president.
19: En fi, va anar 75 i és tota una experiència i has d'anar a Manar 75.
0: S'hi ha d'anar, s'hi ha d'anar.
19: Manar 75, punès.
0: Bon arròs i millor terrassa. Bona terrassa i millor arròs. Tanto monta, monta tanto. Manar 75. Anem al quios, va.
8: el quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López, bon dia.
20: Hola, bon dia, què tal? Portes? Com estàs?
0: Bé.
20: Què? Bé. Molt bé. A Itàlia, però per hablar del Mundial. Ah. Irán busca la paz. Ese es el título de la página 27 de la Gaceta del Sport, en el que se explica que la selección iraní ha elegido concentrarse en México durante este Mundial para realizar solo viajes relámpagos de apenas 48 horas a Estados Unidos, donde debutará, por ejemplo, el 15 de junio en Los Ángeles ante Nueva Zelanda. En esa misma ciudad, Los Ángeles, 21 de junio con Bélgica. Tercer y último partido de la primera fase en Seattle, el 26 de junio ante Egipto. Irán, como ha explicado la Gaceta, se instala en México, Tijuana, Baja California, para así evitar estar mucho tiempo en Estados Unidos.
0: Doncs serà un dels temes a seguir durant aquest Mundial, però tot el conflicte que ja està ben, evidentment, la política en aquest cas no et pot dissociar d'aquest Mundial de futbol. Gràcies, Marcos!
20: Hasta luego!
0: Dos quarts d'una, anem a les xarxes, va.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
21: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
22: Arroba que t'hi jugues.
0: Hola, Núria Vilabala, com estàs?
23: Lluís Flaquer, què tal? Bon dia.
0: Bé, què ens expliques?
23: No, volia comentar un altre tema avui, però és que al xat de YouTube només es parla d'una cosa i no és broma.
0: De què es parla?
23: De veure on és Sique Rodríguez.
0: Ah.
23: De fet, mira, jo només llegiré el que diuen els oients, Flaqui. Insisteixo, eh? El Yassir diu textualment: sí que de vacances un altre cop, però aquest home corre algun dia? Això, i llavors s'encén un debat, és molt divertit el xat de YouTube avui, perquè llavors el Roberto l'està defensant i diu que clar, que no només és el que t'hi jugues, que les ràdios són moltes hores, i s'ha encès un debat al voltant de si Sique treballa o no treballa algun dia. Des d'aquí una abraçada al Sique, evidentment.
0: Un parell de dies de descans i tornarà a estar dijous aquí.
23: Dit això, per sortir una mica del tema...
0: No, t'has explicat tu mateixa, eh?
23: Com que ara parlaré...
0: Les explicacions les hauràs de donar tu.
23: No, és que clar, dic, a veure què diuen avui, i clar, si s'ha de respectar la veu del poble.
0: Les vacances, o sigui.
23: La veu del poble és aquesta. I mira, Flaqui, avui hem preguntat per Ansu Fati, perquè ara en parlarem,
0: sí, ara en parlarem
23: el que t'hi jugues, i hem volgut demanar a la gent què hagués fet amb Ansu Fati, si se l'hagués quedat o si havia de sortir. Un 81% dels oients, Flaqui, diuen que Ansu Fati havia de sortir. Només un 19% diuen que se l'hagués quedat al Barça aquesta temporada.
0: Doncs ara en parlarem, d'Ansu Fati i del que passarà amb el seu futur i de quines conseqüències tindrà pel Barça, sobretot a nivell econòmic, la seva sortida. Recordem, Bermo, que si la gent vol anar a Tarragona aquest divendres a veure el que t'hi jugues, ens ha d'enviar missatgets.
1: Efectivament, 606-32-72-11, aviam, si ens voleu comentar qualsevol cosa,
0: això
1: sí, notes de veu, ja sabeu, però 606-32-72-11, per si voleu venir aquest divendres a Tarragona, farem que t'hi jugues des d'allà.
0: De fet, si algú li vol fer tirar alguna pregunta al Boyen, doncs oberts estem a que li feu arribar alguna consulta. Per tant, ja que el tenim aquí avui a l'estudi de Ser Catalunya, si li voleu fer una pregunta en clau mercat, en clau Barça, doncs també ens la podeu fer arribar. 12:32.
8: Deixa'ns la teva nota de veu al WhatsApp del que t'hi jugues. 606-32-72-11.
24: Collons, si frucar un altre que vols cobrar, aneu a tomar pel sac.
8: 606-32-72-11.

0: Parem a parlar del Barça i del mercat. Santi Ovalle, què tal, com estàs?
1: Molt bon dia.
0: Nil Solà, ja t'he saludat abans, però bon dia de nou.
2: Hola, bon dia de nou.
0: Ara ho esmentàvem. Ansu Fati, el Mònaco té previst, com ja vam explicar, fer efectiva aquesta opció de compra, aquests 11 milions d'euros, no m'equivoco. Quan té previst fer-la efectiva?
1: Abans de final d'exercici, que és 30 de juny, això és el que calculava el Barça, que abans del 30 de juny estarà resolt.
0: Per tant, Ansu Fati, que ha brillat aquesta temporada al Mònaco, doncs continuarà la seva trajectòria allà. Això té unes conseqüències a nivell econòmic pel Barça, que està molt pendent del fair play, i el cas Ansu Fati pot servir d'ajuda pel que pugui venir.
1: El que ens expliquen és que allibera 12 el primer any i 10 el segon.
0: 12 el primer any i 10 el segon.
1: Això és el que ens expliquen fons que coneixen que coneixen íntegrament com va l'operació.
0: Doncs és la xifra prou interessant que allibera Ansu Fati.
1: I que veient que Gordon, que es vol anar a buscar Julián, etc., doncs veu que no té cap mena opció de tornar, i aleshores s'executa l'opció del Mònaco, que ja era una opció que com vam escoltar l'entrevista, li agrada molt estar allà i ha estat molt a gust, i era això, el Mònaco tornar al Barça, i com veu que el Barça està per altres coses, doncs que s'executi aquesta opció.
0: Home, al final entens, no?, la decisió d'Ansu Fati, perquè des del club, amb els fitxatges que s'han fet, doncs, sobretot amb l'arribada de Gordon, queda clar que Ansu Fati no comptava.
3: És que Ansu necessita continuïtat. Fa 3 anys que no la té, aquest any l'ha aconseguit, últim tram de la Lliga, i ha jugat molt bé, i ha marcat, i llavors ell se va, jo estic segur que Barça farà un contracte d'una clàusula de recuperació,
1: sí, d'Ansu. De recompra.
3: És a dir, a més, la compra és relativament barata, de 11 milions del jugador que parlem, i aquí Barça pot jugar bé. I si Ansu agafa una bona juga bé l'any que ve, tot és possible, perquè la veritat aquest any amb el Gordon, amb el possible nou davanter, amb el Ferran, amb el Rafinha, Lamine, tindria, la veritat, dificultats de jugar.
0: Clar, al final és interessant, que ja ho vam explicar també en el seu dia, que aquesta doble direcció, una cosa és que el Barça pugui comptar o no amb Ansu, però també cal veure què li interessa a Ansu. I Ansu Fati és evident que el que necessita és jugar. Sí. I ell és conscient que aquí el Barça doncs està molt car, i que aquesta continuïtat tan important per ell per assolir la recuperació plena, doncs no la tindria.
3: No la tindria. Després és bona relació entre Barça i Mònaco de fa molts anys, i qualsevol, és a dir, bon rendiment d'Ansu de cara a l'any que ve se valorarà, i evidentment, el que he dit abans, una compra barata es pot convertir en una recompra també barata.
0: Home, jo celebro que el Barça no perdi el control absolut, si és que s'acaba donant d'Ansu Fati, perquè, escolta, mai se sap, si en el futur t'acaba interessant recuperar-lo, doncs que tinguis un jugador que l'has format tu, que era teu, que estava cridat a ser el que era, que va heretar el 10 de Messi, doncs que no li perdis el control i que tinguis alguna mena de possibilitat de poder-lo encara tenir sota control amb alguna mena de clàusula que te'l permeti recuperar. L'altre nom del qual tenim informacions, Nil, és el de Diego Cochen.
4: Sí, ha estat el tercer porter del Barça aquesta temporada, un porter nascut el 2006, que té contracte amb el Barça fins al 2028. Estan contents el Barça amb el seu rendiment, però, evidentment, veient el panorama que hi ha a la porteria, hem parlat, evidentment, Joan García, Chesney, Santi Ovalle l'altre dia ens explicava també les intencions d'Iñaki Peña.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Lyngby de Dinamarca, un equip que ha pujat a la primera divisió de Dinamarca, que té part de la seva propietat d'un fons americà, Diokochen és internacional amb Estats Units, de fet ara crec que està preparant fins i tot el Mundial com a quart porter allà, i se li garanteix el que és més complicat de trobar en un porter tan jove, jugar. Per tant, sembla a dia d'avui que el futur està a jugar al Lyngby de Dinamarca, una decisió que s'ha de prendre els propers dies, perquè es considera des del seu entorn que l'experiència que han tingut altres porters del Barça joves marxant a segona divisió no ha acabat de ser del tot fructífera, i es prioritza poder anar a jugar, encara que sigui segurament una lliga d'un escaló més baix, per revaloritzar-se i veure què passa de cara a la temporada.
2: És un dels grans calaixos endreçats de la porteria, el Barça, eh?
3: Bueno, a ver, Szczęsny también se ha de mirar el porter como es, el suplente como es como persona. ¿Qué aporta al vestuari? Si tens un porter que vol jugar que continuamente, que no está de acuerdo amb el seu estatus, que protesta, que no fa bon rollo al vestuari, pues un problema per com Flick veu futbol i per mateixa convivència. I Szczęsny jo penso que està en condicions de ser un bon segon porter, toquem fusta de que Joan no li passi res, perquè és un grandíssim porter, i Szczęsny ha perfectament assumeix aquest paper.
2: Però tu no creus que hi ha un salt molt, molt, molt evident entre Joan García i Szczęsny? Que sí, que si li passa alguna cosa a Joan García, Szczęsny és molt bona persona, fa molt vestidor, tot el que vulgueu, però...
3: Quan li passes grans clubs, veuràs que tot els passa el mateix. És a dir, tu veus el Madrid, Courtois i l'Unin...
2: Oh, però l'Unin al seu dia va rendir prou bé.
3: Sí, però també és molt diferent.
4: I Szczęsny, quan va tenir continuïtat, també.
3: També, és a dir...
4: Que passa que ara no en té i es nota molt, però amb dos mesos de continuïtat no donaria les prestacions que dona ara entrant cada tres mesos, no?
3: Després, el segon porter, si és jove, si té una bona edat i si té ambició, sempre és un problema en un gran club. Clar. I aquí no.
4: De totes maneres, el problema de la porteria no és Szczęsny.
2: No, no, ni molt menys. El problema de la porteria és el que el Ter Stegen.
1: Clar. Clar, és que és un dels cinc porters, pràcticament, que crec que té contracte amb el Barça.
2: No, per això deia que és un dels grans calaixos a endreçar.
1: Que ja m'ha explicat l'altre dia, però que si el Girona continuava a primera divisió, el destí més probable era que continués el Girona una temporada més, però ara aquí hi ha molts porters en contracte, perquè només hi ha Ter Stegen, Szczęsny, Iñaki Peña, Diego Cochen... Clar, són...
4: Jacobisvili
1: està la... Clar.
4: Doncs aquests tenen algun tipus de vinculació amb el club.
2: És la línia més poblada, i només pot jugar una.
4: Sí, però és igual, és a dir, Jaco, Estalaga, Iñaki Peña, li hauràs de satisfer part del contracte perquè marxi, però és pecat a minuta comparat amb Ter Stegen, que té un impacte a la massa salarial de 20 quilos anuals.
2: Imagina't.
4: Aleshores, un porter, el tercer porter, cobrant el sou que ha de cobrar el davanter centre titular, no és viable.
2: No és viable.
4: I té difícil solució, perquè, Ter Stegen està cobrant 20 milions perquè va deixar de cobrar aquests milions quan va renovar dues vegades el seu contracte per diferir salari. Aleshores et dirà, jo ja he fet el que havia de fer per ajudar el club i ara vull cobrar els meus calés.
1: I pel que em consta, Santi, no té cap mena d'intenció de perdonar un euro al Barça.
4: Clar. I està lesionat.
1: Sí, és que no ha anat ni al Mundial.
2: És un combo total que el fa de difícil solució.
3: El que passa és una pena que un porteràs, perquè si tu un porteràs que acaba una carrera així, que ja són dos anys de polèmiques, i la veritat, llàstima el que li ha passat a Girona, però jo crec que ell, per amor propi, per seva imatge, per acabar la carrera bé, hauria de buscar una sortida que Barça segur que l'ajudarà econòmicament. És a dir, evidentment que ell no cobrarà, salvo que no va a la Premier ni a la meitat. Però Barça, aquí, és important la sortida, però has de col·laborar.
4: Però i a part té un problema, que és que Ter Stegen, l'última temporada que ha jugat sencera, és la temporada de la Lliga de l'1-0 de Xavi. Clar, és que pel camí hi ha hagut un, dos, tres, aquesta serà la quarta temporada.

0: temporada on no és que ja... Mira, el Barça ha passat pàgina... Que no ha pogut jugar. Que ha tingut, crec que, 4 operacions.
1: Cosa que complica...
0: Ja no són les polèmiques que, i el sou que també... Que no pot jugar.
2: I no és ninguna culpa de Barça.
1: I això encara complica més la possible aposta que faci un club per ell, perquè, clar, és un jugador que, malauradament, a nivell físic també genera aquestes incerteses, que fa que tingui un sou elevat, que genera incerteses pel físic, que té ja una edat, que fa molt temps que no té continuïtat... És una cosa de difícil solució i seria fonamental poder-ho arreglar pels 20 quilos de salari que evidentment té. De Julián stand-by, no?
0: No hi ha, jo no tinc cap mena de novetat.
1: Estem encara pendents.
0: Sé que hi ha hagut trobades i... No trobades amb l'Atlético, vull dir que de trobades que hi ha hagut en aquest últim cap de setmana, el missatge que surt d'altes instàncies del club és que aniran a per totes amb Julián. És a dir, que no dona... Amb els tuits de... Això t'estic parlant de reacció després dels tuits de l'Atlético. Sí. Amb els tuits de l'Atlético ni molt menys es dona per... Ah, no ens el venen. O sigui, més que mai, el missatge que envia altes instàncies del club és anirem a per totes a per Julián.
1: Entens que el Barça faci aquest esforç per Julián Álvarez? Tu has dit que 100 sí, depenent del Mundial, però que més ja no.
3: Jo he dit
1: 100 quilos.
3: Jo he dit que l'últim programa que a mi me falta registres golejadors de Julián, però com encaixa ells en sistema de Barça, evidentment que encaixaria molt bé. Ara, aquí, ara se tracta, el club ha demostrat la intenció, clarament, a gent també, ara aquí falta Julián. És a dir, està molt mans en jugador. Jugador, quan vol marxar, marxa. Si serà juliol, si serà mig de juliol o final d'agost, últim dia, jugadors marxen, però ara depèn de Julián. És a dir, ell és aquest que ara ha de donar a atendre a l'Atlètic Madrid, tant internament com públicament, que està molt agraït, que ha passat molt bé allà, que és un gran club, però que ell vol donar un pas endavant i que vol marxar a Barça. Ara el seu paper és importantíssim.
1: Veurem què passa, després de, jo ho deia ahir, després de com s'ha posat l'Atlético, o fa aquest pas Julián, no em sembla que no es podrà desencallar gaire aquesta situació, tot i que el Barça diu que seguiran anar per totes i que, evidentment, confia en poder-ho fer. Tu entens la reacció de l'Atlètic de Madrid? Tu que has treballat en el món de la direcció esportiva, secretaries tècniques, etc. Entens que l'Atlético reaccioni amb aquesta pataleta amb la que va reaccionar amb els tuits i tot plegat?
3: A mi no m'ha agradat i penso que és desmesurat. Aquí el que... El que s'ha de ser sempre, senyor, en aquests casos, s'ha d'atendre de que tu, Flaqué, ets superior de mi com a periodista, narrador i tot això, i jo tinc d'acceptar això, i Atlético hauria d'acceptar. Ell ha comprat un jugador per 75 milions,
4: li ha donat rendiment?
3: L'ha donat rendiment, i llavors, si és un preu de 100 milions i el jugador té 26 anys, no té una molt bona edat, vol donar un pas endavant, le vol un gran club, ostres, 100 milions benvinguts, perquè si Atlètic Madrid va amb 100 milions al mercat de comprar un davanter, le comprarà per 70. Barça, si va amb 100 milions, le comprarà per 100. I n'hi ha davanters centre. És a dir, pot fer inclús un negoci, però m'ha faltat senyoria per part d'Atlètic Madrid.
1: Doncs encara hi ha més per part de l'Atlètic de Madrid, perquè em sembla que el Cholo Simeone...
4: Mísome.
1: Oi que has volgut fer una carta...
4: Estoy hasta la nariz ya, de que se hable de estas cosas.
1: També estàs enfadat.
4: Necesito hacer una carta para el señor Barcelona.
1: Una carta del Cholo Simeone al Barça.
4: Eso es. Querido Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, quien corresponda, después del insulto de oferta que recibimos el pasado viernes y que ya respondimos mediante aspavientos en forma de tuit, quería dejar bien claras las negociaciones por el jugador Julián Álvarez, que hoy día me pertenece a mí. Es por ello que, lo primero de todo, adjunto un cacho de oreja del jugador como prueba de vida.
1: ¿Cacho de oreja?
4: Lo primero, me gustaría dejarle notar un patrón que hay entre los traspasos del Atlético al FC Barcelona. Arda Turán, 40 millones, solo fue a Barcelona para recuperar su zapato. Antoine Griezmann, 120 millones, 3 bailes del Fortnite, volvió por la mitad. Joao Félix, 50 millones, un lastre como pocos he visto. En cambio, Luis Suárez vino al Atlético por 3 billetes del Monopoly, David Villa vino por 4 monedas de chocolate. Así pues, visto el historial, los términos y condiciones del fichaje de Julián son los siguientes.
1: Ahí, a ver ahora.
4: 1. 150 millones a Tocateja. 2. Garantía de que va a jugar fatal. y 3 vueltas del jugador a las 2 temporadas por 30 millones. Cualquier cosa que no incluya uno de estos 3 puntos será rechazada. El jugador permanece ahora mismo en una mazmorra donde se le están proyectando vídeos de Memphis Depay y Alfonso Pérez con el Barcelona para que vaya entrando en calor. Atentamente, Lecholé. Por data, si te eliminó el Atlético en 2 competiciones, clap your hands.
1: Ens ha fet aplaudir a tots, eh? Ens ha fet aplaudir a tots. Veurem què passa. I si no és, si no és Julián, què?
3: Jo a Pedro.
1: Tu n'estàs convençut d'això, eh?
3: Jo, per coses que vull dir...
1: Sí, per això.
3: Que a mi m'agrada João Pedro, i de fa temps que m'agrada, el segueixo, i és molt bona opció, també. És més referència, és més fort en joc aeri, és jugador que pot jugar també com Julián de mitja punta, i si se fitxa un com altre, molt bé.
1: Ens pregunten a la gent a YouTube, per exemple, el Quique diu, per què no es parla d'Osimhen pel Barça?
3: Bueno, no és mala opció. El que passa, és un jugador en dificultats de partits, en mateix moments de partits, és jugador que li costa guardar la tranquil·litat, que li costa ser serè, però qualitats té. O sigui,
0: I agrada.
1: Agrada.
3: Sí.
1: Osimhen agrada al Barça.
0: No, com... O sigui, agrada Julián, sobretot, sí. I Joao Pedro després, però sí, és un dels futbolistes que la direcció esportiva li agrada, sí.
1: Doncs...
0: Preguntat al cos tècnic, el que ens expliquen és que volen un perfil de davanter centre, ara el que deia el Joao Pedro, que és un perfil diferent. El que volen és un molt associatiu, i posen com a exemple quan l'equip ha jugat amb Dani Olmo com a nou. Que els agrada aquest estil de nou amb més gol que Dani Olmo, perquè un nou ha de tenir més gol que un mitjà punta, per molt golejador que sigui Dani Olmo, però que li agrada aquest perfil associatiu, que coincideix amb Julián, coincideix bastant bé, també amb Harry Kane, per suposat, però aquest és el perfil de nou ideal que li agradaria tenir a Hansi Flick.
1: Perquè si arriba el nou, com t'imagines que jugarà el Barça l'any que ve? Perquè Gordon, 70 milions, se suposa que tindrà un rol important.
3: Bueno, en context és el que ha passat aquesta temporada. És a dir, hi havia moments que Rafinha estava lesionat, hi havia moments que estava Pedri, inclús crec que contra Atlètic Madrid, no sé si era Liga o Champions, no va jugar ni Pedri ni Rafinha.
1: O la Copa, potser.
3: O la Copa, potser. Uh-huh. El Barça el que vol fer és un equip competeix en totes tres competicions amb garanties. Evidentment, Rafinha a principi tindrà avantatge sobre Gordon, però després tot depèn de rendiment, el que ha demostrat Hansi. Qui rendeix, qui juga, qui treballa defensivament, que Gordon també treballa molt defensivament, és a dir, jugarà. I, si no està bé un, juga altre que té mateixes característiques i mateixa qualitat.
1: Perquè tu veus Gordon competint amb Rafinha, no veus a Rafinha, per exemple, movent posició o fins i tot que Lamine pugui entrar pel mig?
3: Jo veig que si era això, inclús Gordon pot competir davant el centre, perquè ha jugat.
1: Sí, sí.
3: És a dir, serà un abanico de possibilitats molt interessant, perquè si volem guanyar la Champions, per això he dit abans,
1: sí,
3: si Barça fitxa aquest tipus de futbolistes, ja ha fitxat un, i fitxa un Julián o un João Pedro... Llavors sí que podem competir, perquè no s'ha fet la tercera partit de Chelsea. Contra Chelsea no jugava Rafinha i no jugava Pedri.
1: Tampoc, crec. És veritat.
3: I llavors, clar, aquest tipus de partits que són molt competitius necessites, a part de 11, banqueta.
1: Has dit que t'encantaria que vingués Bernardo Silva.
3: M'encantaria, perquè és un futbolista dels pocs futbolistes que pot jugar moltes posicions. Després, la seva professionalitat, la seva discreció, com juga, la seva entrega, treball, i a més tinc informació de que és molt bon company, aportaria molt. Lamine, has de descansar, no juga, te compleix tranquil·lament Bernardo Silva. Al mig camp, algú ha de descansar, Bernardo juega, mitja punta juega, des de l'esquerra, inclús ha jugat al City, és a dir, moltes posicions. I seria un fitxatge a part econòmicament, és un jugador lliure, que que no te costa res, però té qualitat i molta experiència i ha jugat una Premier molts anys i porta un bagatge i és molt competitiu.
1: Doncs veurem què acaba passant amb Bernardo Silva, pel que el Barça, doncs, el que dèiem, no? Pendents de si acaba de quadrar, si acaba de convèncer Flick i si acaba de quallar com a opció. Veurem què és el que acaba tenint Bernardo Silva, que arribaria com a agent lliure. I la darrera que rescato del test que t'he fet al principi, el tema de la línia defensiva. Tu dius que no tocaria res, que no cal reforçar. Jo, sempre quan no marxi ningú.
5: Claro, es que yo estoy ahí, estoy a tope. Claro, dispuesto a ayudar al club en lo que sea. Muy importante, mi papel.
1: Veurem el bon Araujo la temporada
5: que claro, viene. Claro, claro, claro, lo veremos, el mejor. Veremos al mejor de yo. Lo mejor de yo.
1: ¿De Jong?
5: No, de yo mismo.
3: A ver, Eric se ha convertido en un central de garantías. Pau Cubarsí lo es. El Gerard Martí ha demostrado que se puede contar seriamente con él. Tenim Araujo, que en momentos cuando ha entrado... ell l'an passat tenia dos o tres lesions que no tenia continuat en entrenament i l'ha costat en aquest aspecte. Ara, si Koundé també, si se queda, te pot servir com un central, però si Koundé, que estic d'acord, que jo escoltaria ofertes, si se va Koundé, llavors sí que fitxaria un jugador que és capaç de jugar, i hi ha jugadors, hi ha centrals, lateral, central, sigui esquerra, sigui dreta, és igual. Més seria orientat en un lateral, però si pot tenir característiques de jugar també de central, per exemple, com un Pubill, és a dir, són jugadors...
0: Anem a per Julián i després el Pat.
1: No, no diguis coses que s'enfaden. No, sí. S'enfaden.
0: Com Eric García.
3: Que Eric García, exacte.
1: Per cert, ahir Pubi va dir que ja havia fet la broma amb Cucurella de que...
0: Sí, no, és que aquesta gent es queixa molt, es queixa moltíssim de que Araujo va obrir-li les portes en el seu dia
1: liat,
0: a Julián, i resulta que Pubill reconeix que li ha dit a Cucurella que venga, que per l'Atlético.
1: Llavors aquí no es pot dir res.
0: És tremendo.
3: Bueno, podem donar opcions, sí, no passa res.
1: Podem donar opcions. Bueno, veurem què passa.
5: Ei, això ho va construir, tranquil. Això ho va construir tranquil.
1: Ara que estem reconstruint tot plegat.
5: En construcció ja sabeu que només hi ha una solució correcta, que és Material Building by MCAT, on hi tens els millors materials per construcció de reforma, decoració...
1: I per donar forma a les coses, també.
5: Exacte. Disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria... En fi, és espectacular i, a més, amb els preus més competitius. MCAT.cat!
1: Doncs recta final d'aquesta primera hora que hem obert amb un test que li hem fet al Bojan i ara li faré del Santi Ovalle.
0: A mi?
1: Sí.
0: Ah, va.
1: Perquè tu ets més... El Bojan s'ha mullat molt, eh?
0: Jo també em mullo molt. El que passa que jo avui et puc respondre A i demà B sense cap problema.
1: Això queda registrat, eh? Queda registrat. Ah, és molt senzill. Gordon és un bon fitxatge pel Barça?
0: Sí.
1: Pagaries més de 100 milions per Julián Álvarez?
0: Sí.
1: Molts més?
0: Els que tingui.
1: No sé si en tens gaire més. 101.
0: 120?
1: 120 seria el teu límit.
0: No. És a dir, si pogués pagar 150, pagaria 150.
1: És a dir, si tu l'Atlético et demanés 150, tu pagaries 150.
0: Jo crec que sí, per un nou com Julián, un nou de 5, 6 anys top mundial, jo crec que... És a dir, Julián és millor que Alexander Isak?
1: Per mi sí.
0: Doncs Alexander Isak va costar 140.
1: Ja, bueno, però...
0: És que els davanters valen... És que estem
1: molt
0: comprant...
1: Molt injust,
0: perdona, que estem comprant... Estem intentant comprar... davanters a preu de davanter de fa 10 anys, que els davanters valen això. Que t'ho diguin, Bojan, què val un davanter al mercat, si és que per Joao Pedro, que és un bon jugador, no però pagaràs... que fa poc van pagar 60, no?
1: Sí, pues
0: ara et val 100, no, et val 90.
1: 100 euros, 100 milions per Joao Pedro. 100 milions per Julián, que em surt el nom.
0: Sí, jo em pagaria més de 100, sí.
1: Val. I el Barça ja es diu que anirà per totes, per tant...
0: El Barça...
1: Si la primera oferta és de 100, suposo que si l'Atlético no tindrà capacitat...
0: No, el Barça, és a dir... Però és que, clar, és que això del mercat... Avui diem una cosa, és més... Però el Barça podria arribar al 100... El que et diuen avui és podem arribar al 120. Ja veurem d'aquí dues setmanes què et diuen.
1: Però tu, tot, la casa per la finestra.
0: Jo pagaria més de 100, sí. És a dir, no em posaria 100 com a límit, com has fet tu.
1: Jo sí, jo el poso com a límit. I més després de l'actitud de l'Atlético de Madrid.
0: Vale.
1: Menys ir allà. Fitxaries Bernardo Silva pel Barça?
0: Sí.
1: Cal fitxar un central?
0: No.
1: No cal. Escoltaries ofertes per Jules Koundé?
0: Sí.
1: Necessita el Barça un segon porter de més garanties que Chesney?
0: No.
1: Mourinho, solució pel Madrid?
0: Per algun dels problemes que té el Madrid, sí.
1: Lovalle té un puntet mourinyista, em sembla.
0: No, no, no, ni molt menys. Però crec que és una autoritat dins del món del futbol i que pot, com es diu castellà, poner en vereda, certes en coses d'aquell vestidor.
1: Pel Barça és bo que Vinícius acabi renovant el seu contracte amb el Madrid?
0: No.
1: Qui guanyarà més títols la propera temporada, el Barça o el Madrid?
0: El Barça.
3: Té criteri, Santi?
1: Ha plagiat una mica, quasi. Sí.
0: No, no, no he escoltat. No, perquè varia... M'he passat tot el matí fent el punyatero carnet internacional. Un tràmit d'un minut, he trigat una hora i mitja a fer-lo.
1: Però jo ho vaig fer en 10 minuts.
0: Doncs jo hora 30.
1: Esmorzat i tot
0: això. No he esmorzat res. Hora 30 entre el bus, arribar, una hora d'espera, el bus, tornar, etc. Bueno, hora 30 allà, després 10, els trajectes en bus.
1: 10 minuts, no arribar.
0: Tu tens tracte VIP.
1: Segurament. Boyan, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
0: Gràcies.
1: Fem una pausa, endrecem la resta de l'activitat i després del butlletí tornem amb més coses aquí al Que t'hi jugues. Fins ara.
6: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
7: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Joan, què ha de sonar al balcó d'aquest dijous 4 de juny?
1: Doncs probablement, evidentment, una mica de Bad Gyal. O The Cure.
0: Sí, perquè aquest dijous obrim el balcó des del Primavera Sound per conèixer com es prepara el festival més gran del sud d'Europa i el més massiu del nostre país.
1: Ballarem moltíssim.
2: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.

0: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
3: 1:05, el Què t'hi jugues? Ens divertim.
4: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
3: Hem parlat i molt de mercat del Barça a la primera hora. Parlarem de moltes coses en aquesta segona hora que us acompanyem, ja sabeu, fins a les dues aquí a SER Catalunya. Avui amb la secció del Cazorla, per tancar amb un somriure amb les nostres cagaradetes el programa d'avui. Deixeu-me anar cap a Madrid. Héctor González, què tal, com estàs?
5: Què tal, Flaqui? Bon dia.
3: Bon dia. Ha aparecido otra pancarta de Florentino.
5: Sí, una lona en el céntrico barrio de Chamberí. Por un lado, se lee como no te voy a querer y una cara gigante de Florentino sonriendo. Caramba. El lema, mucha historia por hacer, que es el lema de su campaña. Y luego, en la otra parte, es una lona que ocupa unos 5 pisos de un edificio de viviendas que está en obras, evidentemente. Ahí aparecen los dorsales de los grandes fichajes de Florentino desde el año 2000. El primero arriba a la izquierda, Figo. Luego viene Zidane, Ronaldo, Beckham, Ramos, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Benzema, Kaká, así hasta 15, 19 jugadores. El último es Mbappé con el 9 y luego un continuará. Hostia. Este es el nueva campaña de publicidad de Florentino Pérez para promocionar su candidatura. Veremos, no es la primera porque el otro día recuerdo que ya sacó una cerquita del Bernabéu, está enfrente del estadio, en la que se leían las ciudades de las 7 finales de Champions que ha conquistado él como presidente.
3: Dos detalls d'aquesta pancarta: el cómo no te voy a querer amb una cara gegant de Florentino.
5: ¿Perdón?
3: No, digo, el cómo no te voy a querer con la cara de Florentino. Bueno, pues ahí está el cómo no te voy a querer.
6: ¿Cómo no me van a querer a mí?
3: Se autoquiere.
6: ¿Cómo no me van a querer a mí?
3: Florentino se autoquiere.
6: ¿Claro?
3: Se presidente.
6: Hay que hacerlo y además, como he visto que con las pancartas pues se pueden ganar elecciones, claro. Pues voy a hacer 7 pancartas.
3: Home, a part vostè, que no está acostumat a fer eleccions, no, claro, hauria buscar un tutorial d'eleccions.
6: Le preguntaba al ChatGPT.
3: Li va sortir el... Haga una pancarta.
6: Y el ChatGPT dice que, pues, pancartas que funcionaron.
3: Pero una, ¿no? Dos ya está, ¿no?
6: No. Y 7.
3: 7.
6: Y espérate, ¿eh? Y las que faltan. Y en jornada de ¿cómo se llama? De reflexión. En jornada de reflexión también tengo que hacer cosas, pero que no parezca,
3: claro, que, no
6: que las estoy haciendo.
3: De simular, sí.
6: Esto se ve que esto de las elecciones me está gustando y todo, ¿eh?
3: Sí, encara se
6: funcionará. Voy a hacer 2 por año, ¿eh?
3: Sí, no s'ho creu ni vostè. Bueno, igual ha de fer un referèndum, que no són unes eleccions, però també implica que la gent hagi de la seva. Per cert, crec que Cristiano Ronaldo no el va fitxar ell, no? El va fitxar Calderón, si no m'equivoco, no?
5: Lo dejó a palabrado Calderón, sí, y luego ya fue Florentino el que terminó de cerrar... El fichaje, pero sí, o sea, lo presentó Florentino, pero lo cerró Calderón.
6: ¿Qué es importante? ¿Qué es lo importante? ¿Presentarlo? Pues presentarlo.
3: Aceptamos pulpo como animal de compañía. Por cierto, Héctor, había previsto esta mañana un acto de Iker Casillas. Ya escuchamos ayer a Enrique Riquelme que su director deportivo sería Raúl González Blanco en caso de ganar las elecciones, lo contó en El Larguero. Se esperaba ver algo, si había o no algún movimiento, algún posicionamiento de Iker Casillas en esta campaña electoral.
5: Sí, hay muchos exjugadores del Real Madrid que se rumorea, se supone que apoyarían la candidatura de Enrique Riquelme y se dividen en 2 grupos, los que lo van a hacer antes de las elecciones y los que lo harían después en caso de victoria de Riquelme. Creo que Casillas pertenece al segundo grupo, se le ha preguntado esta mañana en un acto que organizaba el Museo Legends, que es propiedad de la Liga, sobre la candidatura de Riquelme, si la han llamado, si se va a posicionar y también sobre el anuncio que hizo el candidato anoche en El Larguero sobre que Raúl sea su director deportivo. Esto dice Iker Casillas.
7: No me han tanteado para ninguna. Yo estoy expectante como socialista que soy, aficionado también, y que Raúl sea el director deportivo. Pues estamos hablando de un tipo que es Raúl. Yo creo que poco se puede decir a esas alturas. Un grandísimo jugador, una persona que es madridista 100%. Yo creo que si él opta o ha optado por él, pues seguramente será porque lo han pensado mucho y han creído que es el elegido. Así que nada, yo creo que sea por ir para el Real Madrid, fabuloso.
5: Pues respalda a Casillas esa opción de Riquelme de llevar a Raúl en su candidatura, pero dice que nadie le ha llamado de ninguna de las dos. Yo creo que Casillas es más cercano a Riquelme que a Florentín.
3: Però en qualsevol cas, d'augment no fa el pas de dir-ho públicament, per la raó que sigui, i si guanya Riquelme, doncs potser acaba fent-ho. Héctor, algun acto previsto esta tarde de los candidatos?
5: Pues Riquelme, que l'havies tenido en Barcelona esta mañana, se va por la tarde a Sevilla con más socios a las 8 de la tarde, es ese acto. Florentino no tiene hoy ninguno previsto. Y bueno, Riquelme mañana tiene que anunciar, nos lo dijo anoche también en el larguero, el siguiente nombre de su campaña, su gran estrella internacional, más allá de dar un poco por hecho, yo creo, con lo que escuchamos ayer, que Rodri lo tiene cerrado. Sí. Queda otro jugador y queda luego el nombre del entrenador. Florentino de momento no ha dicho ningún nombre, ni siquiera cuando se ha reunido con socios, con peñistas, les ha trasladado ni siquiera el nombre del entrenador, de José Mourinho, que parece cerrado, pero no pronuncia de momento ningún nombre propio Florentino.
3: Doncs gracias, Héctor.
5: Un abrazo, cuidaos.
3: Curiós, Recordo la campanya del Barça, que hi havia acte al matí, acte a la tarda, ara apareixia una, apareixia l'altra, deien coses, propostes, tal, no sé què.
6: Se dicen demasiadas cosas.
3: Florentino avui no fa res.
6: Se dicen demasiadas cosas.
3: ¿Pa qué? Ese podría ser su logo.
6: Claro.
3: Su eslogan, ¿pa qué?
6: Pero ¿pa qué vamos
3: próxima
6: a hacer?
3: Próxima lona, ¿pa qué?
6: ¿Pa qué vamos a hacer tantas tonterías con elecciones? ¿Qué es eso?
3: De la campanya electoral del Real Madrid hi ha un tema cabdal, ho dèiem a la primera hora i ara ho volem recuperar, que és aquesta venda que vol fer Florentino Pérez d'aquest 5 o 10%, veurem en què queda tot plegat, d'una part del club, de la qual doncs hi ha molta història però poc coneixement, podríem dir. Estem esperant que Florentino algun dia ho expliqui amb més detalls per on passa exactament aquest model que vol implantar. El que va dir el Diari El País és que si guanya les eleccions ja convocarà una assemblea per fer després el referèndum el més ràpid possible per intentar vendre aquesta part del club i per intentar copsar o entendre millor què és el que es vol fer i fins i tot quines conseqüències podria tenir efecte de competitivitat del Real Madrid, si és que això li generarà molts o pocs ingressos. En volem parlar avui amb un economista. Solde.
8: Sí, és l'Albert de l'Ofeu, l'hem tingut diverses vegades aquí al Què t'hi jugues, vinculat sempre també amb tot el tema de les finances del Barça, és un gran estudiós de les finances del Barça, i volem parlar amb ell de veure què n'opina de tot plegat, perquè de moment no se sap ben bé què farà Florentino, però sí que és veritat que el que vol és vendre una part del club, ja sigui una part esportiva o sigui la part directament del club sencer.
3: Albert de l'Ofeu, què tal, com estàs?
9: Hola, bon dia, com esteu?
3: Tu tens clar el que vol fer Florentino o no?
9: No, com vosaltres. És a dir, fins que no... Tot sembla indicar que fins que no hi hagi l'assemblea no tindrem informació prou precisa, no? del format, de l'estructura jurídica i del grau de profunditat, no? D'aquesta... diríem, apertura de la propietat del club a tercers, no? O sigui, ara podem imaginar, especular una mica, però no tenim dades.
3: En tot cas, ets capaç d'entendre el per què Florentino vol o insinua que vol fer aquest moviment?
9: Econòmic. No en sé veure un altre, perquè des d'un punt de vista d'opinió, no? d'estat d'opinió de la massa social del Madrid, no crec que sigui una bona notícia. De fet, que no ho hagi explicat en campanya i sembla que no ho explicarà fins que no hagi guanyat les eleccions, ja indica, no? que pugui ser una mesura que generi certa impopularitat, no? Per tant, l'única raó que se m'acut és proporcionar al club més potència econòmica que de la que té ara.
8: Avui deia el Mundo que, vaja, hi ha el que dèiem ara, pot ser que el Madrid es transformi en societat anònima esportiva, que això ja és el primer pas, i després vendre un 5 o un 10% d'aquesta societat anònima esportiva a un inversor estranger o a més inversors estrangers, i el que deia avui el Mundo, que és que no seria conversió en societat anònima esportiva, sinó que es faria una societat externa del club que gestioni la part esportiva i d'aquesta societat externa vendre'n una part. Tu què veus més? És a dir, tu, el teu nas, cap on se'n va? Cap a la conversió en societat anònima esportiva, és a dir, canvi de model de propietat, o en la creació d'una nova empresa i vendre un percentatge d'aquesta empresa?
9: Mireu, més enllà del que pugui arribar succeint al final, que això ja ho veurem, diguem-ne, però a tall d'exemple, perquè tothom, diguem-ne, que formi part d'un club que no sigui Societat Anònima Esportiva, no? Com pot ser el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Bilbao, diguem-ne que la lletra petita moltes vegades estan les coses més importants, no? Però jo us diria que és important per un soci d'una entitat, com pot ser el Barça o el Madrid, no només veure qui és el propietari, diguem-ne, aigües amunt, és a dir, qui és el propietari de l'entitat, no? En aquest cas, en el Barça i el Madrid, els propietaris, no? Jurídicament, són els socis, no? I els socis són els únics propietaris de l'entitat. Molt bé. Això es podria obrir a tercers? Sí, ho ha fet el Bayern, per exemple, ho han fet altres clubs, i aquí cal veure si el model és més o menys tancat, més o menys obert, no? Però també cal veure qui entra per sota. És a dir, per exemple, el Barça des de l'any 2018 ha anat constituint una sèrie de societats que desenvolupen activitats concretes, que tenen actius concrets, i algunes d'aquestes societats s'ha obert la participació del capital a tercers.
8: Sí, com per exemple, el tema del Barça Studios.
10: Que dèiem abans, sí.
9: Per exemple, com per exemple el tema dels drets de televisió a través de l'Oxley Invest, no? Mm-hmm. Llavors, què passa? Que hi ha una part d'aquesta activitat, hi ha una part d'aquests actius que s'estan venent o que s'estan compartint amb tercers. Per tant, malgrat la propietat jurídica de l'entitat del Futbol Club Barcelona és dels socis, diríem que per sota hi ha una part d'aquesta entitat que la propietat s'està compartint amb tercers. Val? Per tant, cal veure no només quin és el model aigües amunt, sinó quin és el model aigües avall, perquè ens pot semblar que som els propietaris del club com a socis del Barça, però si per sota es van creant societats i van entrant inversors tercers que tenen una part de l'accionariat, llavors la propietat l'estem perdent per sota i no ens n'estem adonant, no? Per tant, caldrà veure per on va el model. Pot ser un model més obert, com per exemple el que pot tenir un club com el Benfica, pot ser un model híbrid, diguem-ne, molt ben estructurat, com el del Bayern, en el que hi ha la fundació per sobre, que són els socis al final, que té un 75% de participació i que després el 25% restant està en companyies molt concretes, diguem-ne, d'arrel alemanya, com són Audi, no? Com són Adidas i Allianz, o a lo millor el senyor Florentino Pérez pues, ens sorprèn amb un model diferent, no? Com el que has plantejat tu abans. La qüestió aquí és què hi haurà dintre d'aquesta societat. M'enteneu?
10: Sí, sí.
9: És a dir, quin nivell, què és el que s'acabarà incorporant en aquesta societat a nivell d'activitats, a nivell d'actius, etc, etc. I després, quins seran els companys de viatge, no? Perquè de la mateixa manera que ens pot semblar perfectament lògic, no? que com ha passat molts anys, per exemple, en el Barça, que en el tema de marxandatge tinguéssim una entitat compartida, una societat compartida amb Nike, perquè Nike és una empresa que té unes capacitats i té unes fortaleses que no té el Barça per fer determinades activitats, no? I això té sentit dintre de les activitats o de les línies de negoci que vulgui desenvolupar un club de futbol. Hi ha altres socis que no tenen gaire sentit, no? O no en tenen cap, o que són socis purament financers. Aquí també m'agradarà veure quin tipus de companys de viatge escull el senyor Florentino Pérez, no? En tot cas, jo crec que és una mostra evident de que han sorgit nous inversors, nous clubs a Europa potents, no? Com el Paris Saint-Germain, com el Manchester City, amb inversors potents darrere, que competeixen bé i que crec que el Madrid en suma, no només per temes esportius, sinó per temes econòmics, que pot perdre l'hegemonia durant molts anys, com no s'espavili, no?
10: És a dir,
9: jo marcaria... aquesta iniciativa l'emmarcaria en aquest context.
3: És a dir, no és tant que el Madrid no estigui bé econòmicament o que estigui pitjor del que ens pensem, sinó que vol tenir més ingressos per seguir competint amb els que tenen ingressos per sistema, no?
9: Jo et diria que... És a dir, el que estiguis bé o malament depèn només de com et veus, sinó de comparar-te amb d'altres. M'explico?
3: Sí, sí.
9: I el Madrid, potser amb ell no es veu, no és un club que econòmicament estigui en una situació difícil, però esclar, n'hi ha d'altres doncs, que estan en una línia de creixement i d'obtenció de resultats bona, i aquí, com sabeu, no? Diguem-ne, més enllà de la part romàntica del futbol, doncs ja és una indústria que es competeix i que es compra talent i quan tu no tens una posició d'avantatge, doncs pots perdre aquest talent, no? I si a més, com sembla que és el cas del Madrid, doncs el talent que generes tampoc l'aprofites, doncs tens més necessitat de comprar. Per tant, tens que fer un esforç econòmic superior, no? En el cas del Barça, doncs la Masia ens ha proporcionat talent, diguem-ne, a un cost molt més baix que si l'haguéssim hagut d'anar a buscar al mercat.
6: No, és que me està dando la razón.
9: Digo.
6: Me está usted dando la razón, ¿no? Entonces...
9: En cuanto a modelo, no. Yo prefiero el modelo del Barça al suyo, señor Florentino.
6: ¿Qué es?
9: Yo prefiero generar talento a tenerlo que comprar.
6: ¿Qué talento? ¿De qué está hablando? ¿Qué es talento?
3: Talento, lo que formas abajo, la Masía.
9: No, usted de números sí que entiende de fútbol, ya no lo tengo tan claro.
3: Pero en aquest sentit es pot...
9: Con todo respeto.
6: No.
3: Pero es pot dir que...
10: Lo que más sé es de fútbol.
3: Sí, això va dir Florentino.
6: Claro, es que hace mucho de fútbol.
3: Està feo, però
6: és que soy el mejor.
3: Però, Albert, això pot... La Masia, es pot treure aquesta conclusió que la Masia pot salvar el Barça d'haver de fer passes com aquesta, tot i que el Barça alguna cosa ha venut, com explicàvem abans, però la Masia pot evitar que tu hagis de fer aquesta operació?
9: Home, és evident que... És a dir, hem de ser tots conscients de que hi ha molts factors que afecten a la situació econòmica d'un club. Moltíssims, no? L'estructura de costos, la capacitat de generar ingressos, el nivell d'inversió que tinguis, no? El nivell d'endeutament que tinguis, etcètera, etcètera, no? I en aquest sentit, la situació econòmica del Barça, és tot i que va en bona direcció, doncs no és bona. No estem i ens costarà anys. En aquest context, òbviament, la capacitat de generar talent i de que arribi el primer equip i de que permeti que el Barça sigui un equip competitiu amb menys necessitat d'invertir en fitxatges, ajuda a preservar el model actual de propietat. Clar, sens dubte, ara serà suficient. El temps ho dirà.
3: Albert Deulofeu, gràcies per estar al Quet i Jugues per il·lustrar-nos una miqueta al voltant d'aquest assumpte, que segurament és el que marca aquesta campanya electoral i el postelectoral. Si en cas de que guanyi Florentino Pérez, doncs es convoca aquesta assemblea i el posterior referèndum. Una abraçada.
9: Gràcies a vosaltres. Adéu.
3: Doncs així estan les coses.
8: Bueno, veurem quin model, en quin model s'inspira que... Florentino, perquè,
3: tot una boirina,
8: perquè és veritat que ell ha posat l'exemple del Bayern, que jo crec que no serà,
3: no.
8: Perquè és massa bèstia el canvi de model de propietat, però el del Benfica poder sí que és un bon exemple per Florentino. El del Benfica és 100% dels seus socis, i el que passa que té diverses societats que gestionen diverses parcel·les de negoci, des del pàrquing a l'estadi, passant per la venda i compra de jugadors, etcètera, etcètera. No? Té diverses societats amb diversos inversors i allà fa negoci.
3: Doncs veurem quin model acaba assumint el Real Madrid. Sobretot veurem quan ho explica Florentino Pérez, perquè sent un tema tan capdalt i capital, doncs estaria bé que els socis anessin a votar amb coneixement de causa. Gràcies, Solde.
8: Fins ara.
3: 1:24. Fem una pausa i seguim endavant. El que t'hi jugues.
2: Què t'hi jugues?
11: Ser Catalunya, Barcelona. Al migdia és tan important escollir un bon menú com la persona que el cuina.
12: Bona tarda. L'actualitat de Catalunya passa ara mateix per la situació.
11: Hora 14 amb Joan Bofill, per una bona digestió informativa. Cada migdia a partir de les 2:05 a la cadena SER i SER Catalunya.
13: Mm. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
14: Entre Cerdana i Cerdana, les audicions que feien a la catedral ens anaven cap a dalt a Sant Felip Neri i ens posàvem en un portal i a fer-nos petons i a fer manetes. I llavors, quan sentien el Flabiol, que ja venia la
15: transmissió... El Flabiol, vinga,
14: cap al pla de la catedral, i vam arribar tots dos amb els llavis encetats.
16: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manal.

0: Escuchar este temazo y ponerte a cantar es tan normal como ser cliente de Unicaja. El banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
1: A ver, quiero entenderlo mejor.
2: Si eres de los que no le basta solo con el titular, eres de periodismo. Fórmate en el Máster de Periodismo de El País, un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid, impartido por profesionales en activo en las instalaciones de El País y la cadena SER. Apúntate a la primera convocatoria hasta el 30 de junio e infórmate en la web de El País.
3: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
4: Perdone, que nos la quedamos.
3: ¡Ea! ¡Otro!
5: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en BBVA.es. ¡Avanzamos! BBVA.
6: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
7: Jo m'hagués emportat a Gonzalo, a mi Gonzalo m'encanta, em sona un tros de davanter, i per tenir com a recurs, jo me l'hagués emportat a més que a Borja Iglesias, no me n'amago.
8: Si esto Javier se resume con una frase...
7: Javier?
8: Me llamo Bruno. Perdón.
7: Vale.
8: Creo que fue Kafka quien dijo...
9: ¿Kafka?
8: Guste más o guste menos... Aquí mandan mi huevo moreno.
6: ¿Qué te llamas?
7: Se ha quedado el tío Faza.
8: El tío Kafka.
7: Ah, sí. Tío Kafka.
10: Hora 28, seguim endavant el que t'hi jugues. El Sique Rodríguez està de festa avui, però ara li farem una miqueta de ràbia.
9: Sí?
10: Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. Adai Benítez, ostres, què tal, com estàs?
11: Flaqui, què dius?
10: Com va tot? Ja teníem ganes de saludar-te.
11: Bueno,
10: i el Nil, i el Bermúdez, ja estem tota la colla de pessigolla.
9: No descarto que apareixi, sí que,
10: Però el Sique avui s'ha agafat festa, tu, i no podrà xerrar amb tu aquí a la ràdio.
11: Ja, quina llàstima. Just ara m'ho va dir i vaig dir, bueno, pues, truca'm aquest dia. Que no. broma. No, li mando un salut, una llàstima que no pugui conversar amb ell, ja que no puc venir habitualment ni estar... acompanyar-vos.
10: Fas aquest tros de temporada i, clar, se't multiplica la feina. Sí, no?
11: No, se'ns ha multiplicat,
10: home,
11: sí, per sort. Se'ns ha multiplicat
10: en el playoff,
11: que no, benvinguda sigui, sí que... Sí que estem contents, la temporada ha sigut increïble en molts aspectes. També hi ha hagut moments que han sigut una mica de dir, què juguem? Però bé, contents per el que hem fet, per el que hem aconseguit, que al final se tracta de fer i aconseguir.
10: Adai Benítez, entrenador de l'Europa, l'any passat el va pujar de categoria, aquest any l'objectiu era la permanència, però com que fa tan bé les coses, l'ha posat al play-off d'ascens. El teníem allà ben encarrilat, davant del Celta Fortuna, a l'últim minut va empatar el Celta i haurem d'anar a guanyar Balaïdos, Adai.
11: Doncs sí, mira, la lectura positiva de tot això és que nosaltres som un equip més potent quan tenim necessitat, quan hem d'anar a guanyar. Ara és com dir, hòstia, però no em diràs que amb l'1-0 és pitjor que l'1-1. No, l'1-0 és millor, però jo conec bé el meu equip, conec bé la personalitat i l'energia del meu equip i sé que mira, la part positiva dintre de lo dolent és que hem d'anar allà a guanyar. I aquesta part que ens s'ha obert o se'ns desperta, en aquesta fase som millors que si hem d'anar a aguantar un resultat. I vulguis que no, encara que jo plantegi el partit allà per anar a guanyar, no una, però anem allà i hem de fotre 4 i tal, igual. La tendència en el futbol és protegir-te. És protegir-te del que tens. I nosaltres som millors quan hem d'anar a guanyar. Hem de buscar la part positiva, no?
10: Sempre, lectura positiva sempre, només faltaria.
9: De fet, jo vaig veure Adai acabar just el partit i vaig anar a parlar amb Jordi Cano i m'han saludat diversos jugadors i el primer que em deien és, algun, no diré el nom per si de cas, imagina't si està sonat Adai, que ens ha dit que el gol aquest ens va bé. I clar, i vaig pensar, realment tu has transmès el missatge a la plantilla que el gol en contra anava bé.
11: És que ho crec, t'ho prometo, Nil, que només acabar, hòstia, el pal, jo també me'l vaig emportar. Sempre cada partit en fem una, saps? No és... Quan no la lio jo, la lia el davanter, quan no la lia el central, saps? Però vull dir que és una mica el que ens ha passat durant l'any, però només fer gol, hòstia, ja em va vindre cap, dic, ara hem d'anar a guanyar. Ara ja hem d'anar a guanyar, i l'hem d'anar a guanyar, a nosaltres ens va millor que si hem d'anar a aguantar, saps? I només acaba el partit, la gent estava una mica amb el cap que va baix i tal, i ja els hi vaig dir, tranquilos, esto nos va bien. Però...
10: Veus?
11: Sí, clar.
10: Sí, arriben els jugadors al vestidor tocats pel gol al minut 97 i a Dai els...
9: Què diu aquest?
11: No? Sí, sí, clar, que si dic això, hey, si dic això i guanyem serà l'hòstia. Això és com el Luis Enrique que va dir ara ho controlaré tot. I
10: mira, i sí. Guanya, si l'ha sortit bé.
11: Totes. I t'ha guanyat dos Champions. Sí, sí. I, hòstia puta, aquest tio és Déu.
10: I tant. Home, de marcar-se aquella frase. I el sí, sí. No, que ha fet després...
4: Com a entrenador, quan fas una d'aquestes, flipa, eh?
10: És que vas.
4: Quan en fas una d'aquestes...
10: Pot ser un gran farol o una carta guanyadora, i en el cas de Luis Enrique l'ha sortit, hòstia. Vamos.
11: Li ha sortit molt bé, però encara que no hagués guanyat la final, ja li havia sortit bé, més o menys. Perquè al final és... Si la creu la té el Madrid, me cago en Déu, que ha fitxat en Mbappé i no...
10: Bueno,
11: i ara se'n va d'allà i...
10: Però vindrà Mourinho, ara, que ho arreglarà tot.
11: Ja, sí. Ens ho passarem bé, això sí, eh?
10: Això segur. Escolta, Badai, tornant a l'Europa, ara parlem d'altres coses, sí. Per l'Europa, si guanyeu a Balaïdos, passaríeu a la final, la temporada ha estat un èxit brutal, però tu t'imagines la bajanada que seria pujar?

0: Escolta, Badai, tornant a l'Europa, ara parlem d'altres coses, sí. Però a l'Europa, si guanyeu a Balaïdos, passaríeu a la final, la temporada ha estat un èxit brutal, però tu t'imagines la bajanada que seria pujar?
1: A mi m'encantaria, jo només... T'ho dic on estic ara mateix?
0: On estàs? Explica'm.
2: Sorprèn-me.
1: Perquè d'entrenador no sé...
0: És que jo crec que alguna pista m'han donat. Mira, el Willy ha tirat una musiqueta.
1: Estic a Montserrat.
0: Estàs a Montserrat.
1: Estic a Montserrat. Jo, l'Alberto González, els delegats del filial i del primer equip i del camp d'aquí, que és en Josep i l'Enric. Estem aquí ficant unes veles per si no donem... amb el pla de partit, almenys que ens ajudi aquesta força.
0: Has de posar una espelma a Montserrat perquè t'ajudi i t'il·lumini a diumenge.
1: Us passo una foto, ara me faig una foto aquí.
0: La podem penjar a xarxes o no?
1: I tant, que la podeu penjar. Ara te la passaré la gent.
0: Alai Benítez, l'entrada d'Europa, ara mateix connectant amb el que t'hi jugues des de Montserrat, on han anat a posar una espelma perquè els ajudi a assolir la victòria a Balaïdos.
1: Clar, que... Ja sabem que haurem de fer bé, però bueno, si...
0: Qualsevol ajuda és bona, escolta'm.
1: Tot és bo, hem de creure-hi, va.
0: I tant.
1: Fe.
0: No, t'anava a dir això, que per l'Europa, imagina't la bajanada que seria, sí, t'ho diuen fa dos anys quan arribes a l'Europa i, evidentment, et prens per boig a qualsevol que t'ho digui, no?
1: No, totalment. Si l'any passat, me'n recordo quan vaig arribar, van sortir 17 jugadors de la primera plantilla... 17 jugadors van sortir, hosti, i bueno, pues, fitxàvem el que podíem. Vam tindre la sort de fitxar en Pime, que va ser el millor jugador de la tercera aquell any, amb l'escala que va estar en mi l'any anterior. Però van fitxar jugadors del perfil tercera. Clar, jo me'n recordo que el que em... Hòstia, però l'Europa ha quedat segon, però quin objectiu tens? I jo ja tremolava, saps? Deia, bueno, pues mira, si entrem a... Si... Perquè, clar, era consolidar-te, no? Ja no dius salvar-te, perquè la paraula és com molt... Ara si ens consolidem a la categoria, després van quedar primers.
3: Puedo dar un mensaje de ánimo a l'Europa.
0: Tu, mensaje de ánimo.
2: Sí, clar. I a més, a tu et ve perfecte.
3: El mensaje de ánimo para ti, gilipolla.
1: Por eso vine, tonto.
3: A ti, tu, a Benítez, pa segunda, gilipolla, pa arriba.
0: En aquest cas és un missatge de positiu.
3: Molt bé, Vini. I arriba.
0: Clar, arriba.
3: Jo quiero que la segunda divisió...
0: El ta és, no sé com ho hauríem de dir, cap a dalt.
3: Ta per arriba.
0: Ta per arriba.
3: Ta per arriba. A segunda, tu, gilipolla.
0: Però no diguis gilipolla.
3: No cal. No puedo decir a segunda, tu, guapo.
1: Vini, tu sueles mandar a segunda a la gente.
0: Claro.
1: Que por eso... Esto se te da bien, ¿eh?
3: A ti te mando también para segunda. Ojalá un día tendría que ser una segunda división de 94 equipos.
0: Los amigos de Vini.
3: Todo. Y llamarse la liga Vini Motion.
0: Vini Motion.
2: Adai, parlant de segona divisió, i és veritat que encara hi ha... Hi ha el play-off per davant, però com has viscut aquest descens del Girona? I a Girona hi ha molta gent que somia amb algun dia que Adai Benítez, o creu que Adai Benítez ha de ser algun dia l'entrenador del Girona. Què ens pots dir d'això?
1: Bueno, pues això m'alegra molt escoltar-ho, m'alegra molt. La veritat és que ho veig per molts llocs. Jo, sincerament crec que el Girona no pensa en mi, pensa en un entrenador amb experiència per lo que li ve, no perquè no estigui preparat, a mi m'encantaria entrar en el Girona, m'encantaria. I ojalà no s'hagués donat aquesta situació, jo deia que se salvi, que Mitchell segueixi, o que si Mitchell ja ha acabat la seva etapa, pues que vingui un entrenador de primera divisió i seguim veient el meu equip a primera divisió, que, ostres, tant ens va costar portar-lo, després sí que és veritat que vam baixar, però ens va costar una altra vegada 3 anys tornar-lo a portar, i no serà fàcil tornar, ho he viscut, hòstia, m'ha fet mal, però és que la primera és la primera, és que... I el que ha fet mal una mica Girona és amb l'equip que té, no? Té un equip de molts noms, ha gastat... Jo crec que Calés està fent la ciutat esportiva, però, bueno, la part positiva, anem a una altra vegada al mateix, Nil.
0: Ara.
1: Vindran millors jugadors a segona, tindrem el millor equip de segona i tenim ciutat esportiva nova, pujarem.
0: M'encanta.
1: Amb el que vingui serà el millor, segurament.
2: Ja em sap greu per Sique Rodríguez i l'afició de l'Europa, però bueno, com ha dit, és una cosa pública. Girona, molta gent desitja que sigui Adai Benítez, que torni algú que ha defensat els colors d'aquesta manera, ho hem parlat amb l'Eloi també moltes vegades. Per tant, Adai... Ja ho saps, si has de venir a fer alguna cosa oficial algun dia, t'esperem aquí a la dreta del pare Lluís Flaquer.
1: Sereu els primers a saber-ho, però crec que, sincerament, que el Girona no pensa molt en mi, però ja arribarà el moment si arriba, jo estic preparat per quan arribi, perquè al final...

0: El Girona és el meu club, el club del meu... que m'ho ha donat tot i... pues, mai s'està preparat, però a la vegada estàs preparat sempre. Saps el que vull dir o no?
1: Oh, i tant. Ho ha entès a la perfecció.
2: Sí, perfectament.
1: A la perfecció.
0: Si de sobte pens...
1: si hi pensen, allà estarem.
0: Sí, no, però vull dir que el dia que toqui, gas. Gas a fondo i ja està. I ara, el que vingui, li desitjo tota la sort del món i que... i que pugi l'equip a primera divisió.
3: Epa, pa, secunda, tu.
1: Doncs tant de bo, sigui així, que el Girona pugi de nou cap a primera el més ràpid possible i que tant de bo a l'Europa, de la mà de l'Adai, pugui que xuliqueta sense a segona. Per tancar, Adai, el teu Madrid, què, com el veus?
0: Hòstia, he patit molt amb el Madrid, també. He patit molt amb el joc, amb el joc del Madrid. Ostres, jo crec que no havia vist el Madrid jugar tan malament fa molt de temps, perquè quan... quan estava el Madrid aquell dels Galàctics que no guanyaven, no guanyava, però almenys donaven espectacle, saps? Però és que aquest
1: any ni res.
0: No, aquell Madrid, si Beckham, canvi d'orientació. Roberto Carlos, sí, Takov, sí, no. Zidane, ruleta. Ronaldo, carrera, Barcelona, el pal. Hòstia, almenys molava. Almenys, no guanyem, però...
1: tu passaves una mica bé, clar, tenies el consol del joc.
0: Però... amb aquest Madrid jo veia el joc i deia... impossible que guanyem ni... O sigui, dic, ojo que no ens enfrontem, eh? Ojo que... No, però no, amb el joc he patit molt, molt malament. El joc de Madrid s'ha de ser crític, és el Madrid, no? El Madrid és el Madrid.
1: Oh, i tant, se l'ha de ser el màxim.
0: Pugui ser l'entrenador que sigui i tal i qual, no? Madrid has... si no guanyes... sí que és veritat que el Madrid no és aquell equip que has de jugar... perquè ara, si ve Mourinho i no juga bé, però guanya, cap problema. Madrid no és el Barça, no, en aquest aspecte. Però si no guanyes, almenys juga bé. M'entens o no?
1: Que et quedi algun consol, clar. Almenys
0: tira canyos, no sé, tira parets, fes alguna cosa.
1: Ai, senyor. Adai, que vagi tot bé per Montserrat, que rebis la inspiració divina i l'ajuda necessària per...
0: ja la tens,
1: eh? Ja has vist la llum. I que diumenge guanyeu a Balaïdos i que tant de bo continuï el somni de pujar de categoria. Una forta abraçada i seguim parlant.
0: Va, família, moltes gràcies. Va, un salut a tots. Adéu.
1: Adai Benítez, entrenador de l'Europa, que està fent història al conjunt escapulat, al conjunt de Gràcia, amb aquest ascens de temporada passada, i ja veurem si un altre aquesta que el porti cap al futbol professional.
2: Si està molt mirant el YouTube.
1: Norbert, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Què fas?
4: Bona?
1: Què fas? Per què truques?
4: Bueno, truco per guanyar-me a Wonderwall, no, aquell?
1: Però què, hem dit alguna cosa que es pugui trucar ja? Bermúdez, tu saps a què va, això?
2: Sí, sé que em diu.
4: No, perquè està mirant a YouTube.
1: Amigo! Avui ho hem fet pel YouTube, però no hem dit res. Què has fet, Bermú?
2: Hem ensenyat un missatge al YouTube que posava, si voleu trucar... És que la gent del YouTube, al final, és superfidel. És gent que ens mira.
1: Sí, sembla molt bé, això, Bermú, molt bé.
2: I escolta, que a vegades sembla aquí que no puguem regalar coses per la gent de YouTube. Clar que podem regalar coses per la gent de YouTube. Doncs avui el que hem fet ha sigut...
1: però ho has fet
2: només
1: amb silenci.
2: Ensenyar la pantalla.
1: Sí, perquè només fos un concurs per la gent de YouTube.
2: En silenci.
1: No, has ensenyat un cartell amb el número de telèfon i el
2: Norbert
1: ha estat el més ràpid.
2: Ha sigut el més ràpid en trucar quan ha vist això.
1: Ha trucat una allau de gent.
2: Sí.
1: Doncs, Norbert, sempre el sí que fa una pregunta. Primer expliquem en què consisteix el premi d'avui.
2: Sí, tant, coi, ho ha dit el Norbert. Sí, és sí. La col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful, que és Wondergall.
1: Wondergall, boníssima.
2: I això, una pila de seleccions que tenen cadascun el seu boli esborrable, el seu clauer, amb el seu cromo... una passada, home, és la febre Wondergall.
1: Doncs, Norbert, ens has de dir a qui li regalaries del món de l'esport aquest pack de capibares Wondergall.
4: A qui li agradaria?
1: Sí.
2: Algú que et caigui bé.
1: Algú que et caigui bé del món de l'esport, del Barça, de l'Espanyol...
4: A Hansi Flick.
2: Hansi Flick. Amb allò...
1: li agradaria a Hansi Flick.
2: Fa cara de voler-ho.
1: De que li agraden les capibares.
2: Sí, fa cara de voler-ho.
1: I algú a què no li agradaria, no li regalaries mai de la vida?
4: A Vinícius.
2: Este, el tonto. Este. Pues yo te mando pa segunda,
1: ta. Norbert, gràcies per trucar, gràcies per estar atent al que t'hi jugues i t'ho traslladem a tu i traslladem a tota la comunitat de gent que ens veu cada dia el programa a través del YouTube i de les xarxes socials, doncs també concurs per vosaltres. Gràcies, Norbert.
4: Gràcies.
1: Una abraçada forta. Doncs el Norbert, que ha estat atent al YouTube, podem fer aquesta trucada rapidíssima. Gràcies a tots els que ens seguiu per allà. Ens demana pas el Xavi Saissó, perquè ara està en protagonista, perquè comencem a escalfar motors pel Gran Premi de Fórmula 1. Xavi, amb qui estàs?
5: Bon dia, Flaqui. Doncs ara et passo algunes dades que s'han donat, però abans deixem que saludi el Marc Gené, expilot, ambaixador de Ferrari. Marc, què tal?
6: Hola, bon dia.
5: Bueno, un nou gran premi al circuit, un circuit que ha invertit molt i esperem que sigui una gran cursa, no?
3: Sí, un circuit que es va modernitzar des de l'any 2022, es va fer una altra modernització d'instal·lacions amb el traçat clàssic, que ens agrada més als pilots, amb les dues últimes revolts, que són realment ara molt ràpids, i moltes ganes, a més, aquest any amb la Fórmula 1, que amb aquesta nova tecnologia que hi ha a la Fórmula 1, crec que els aficionats la gaudiran. A més, està tot exhaurit, i això m'omple d'orgull, que aquest any amb dos grans premis d'Espanya, com deia abans el Pau Relat, doncs que hi hagi, igualment s'hagi vengut tot, és una gran notícia.
5: Com veus la nova regles de la Fórmula 1? T'ho has dit que va haver 100 voltes els pilots en les proves, però bueno, sembla que a poc us aneu adaptant, no, els equips?
3: Sí, jo crec que la Fórmula 1 s'està reajustant, és una tecnologia molt disruptiva, la Fórmula 1 híbrida, a més amb 50% és motor de combustió i 50% és motor elèctric. En alguns grans premis l'energia elèctrica no era suficient i els pilots havien de gestionar energia, i això no és molt de Fórmula 1, amb la qual la Federació Internacional ha fet unes modificacions des de fa poc amb la direcció correcta, i jo crec que l'última cursa de Canadà, per exemple, va ser una de les millors curses de l'any a nivell d'espectacle, amb la qual crec que la normativa, ja et dic, s'està reajustant perquè l'espectacle sigui el més important.
5: Marca, de moment, la referència és Mercedes, però, bueno, Ferrari, per exemple, ha donat un pas endavant, hem vist un gran Hamilton, també. Com veus aquesta part de temporada?
3: Sí, estem a prop. No estem al nivell de Mercedes, som el segon equip ara mateix. Jo crec que si aquest cap de setmana a Mònaco poguéssim guanyar, jo crec que és, no dic que guanyarem, òbviament, però crec que tindrem possibilitats amb el Leclerc, sobretot, que corre a casa. Després ja sí que Mercedes es podria ficar una mica nerviós, no? Ja dic, no estem al nivell d'ells, però estem suficientment a prop que crec que podrem lluitar amb ells. És la sensació que tinc. I Barcelona seria un gran lloc per poder-ho fer.
5: Molt bé, gràcies.
3: Gràcies.
5: Molt bé, gràcies al Marc Gené. Cito una mica les dades més importants que s'han donat a conèixer en aquesta presentació, com per exemple que el circuit ha invertit 65 milions d'euros del 2022 al 2025, que totes les entrades estan venudes, que hi haurà un sold out de cada aquest gran premi, el primer any en el que hi ha la part que també Madrid al setembre doncs també estarà, i deixa'm dir-te també que del 9 al 13 de juny hi haurà un fan village a la plaça de Catalunya en el que hi haurà una actuació de l'Orquestra Filarmònica de Londres en aquest Fan Village a la plaça de Catalunya. Per tant, tot a punt ja, aquesta presentació que s'ha fet en el marc del que és la Sagrada Família, aquí de fons, i que, sens dubte, dilluns ja escalfa motors, i mai millor dit, de cara a aquest gran cap de setmana de la Fórmula 1 a casa nostra.
1: Doncs gràcies, Seixó, gràcies també al Marc Gené, amb aquest gran premi que comença a escalfar motors. La cara ja... la Fórmula 1, tanto que també arriba al centre del món. Arriba ja del 9 al 13 de juny. Pots gaudir gratis del Fan Village! Fan Village de Plaça Catalunya, amb tot activitat de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia... Jo portaré en Heinz Harald Frenzen al mig de la plaça. Porto al mig de la plaça, música en directe i molta diversió. Al tanto, Fórmula 1 al centre de Barcelona.
2: A on?
1: Ja arriba.
2: Al centre d'on?
1: De Barcelona. El Fan Village. Plaça Catalunya.
2: Ai, el Francesc Rosés el anirem tenint, crec, bastant els propers dies. Fórmula 1 Catalunya.
1: Ja, Vidolles. Que forma, com estàs?
6: Molt bé.
1: Tot bé?
6: Bé. Sí.
1: Sí?
6: Veient la cara d'això. Sí. De...
1: És que amb la cara... Fa una ganyota. La ganyota de Fórmula 1. Va, que aquesta setmana també l'hem cagat.
7: Què t'hi jugues que l'has cagat amb Xavi Cazorla?
1: L'hem portat bé?
6: Sí, bé, com sempre, la com línia. Sempre.
1: Som fiables.
6: Sí. De fet, vull començar recuperant una cosa de la setmana passada, quan el Sique es va indignar bastant perquè l'Ovalle explicava l'estalvi del Barça amb l'adeu de Lewandowski arrodonint el fair play i tot això.
8: Exemple, el de Lewandowski, però t'estalvies 40 quilos de massa salarial de cara a la temporada vinent.
6: Això de t'estalvies 40 quilos, d'on surt?
8: La massa salarial, si fins ara era 500, ara...
6: Sí, però amb Lewandowski no t'estalvies 40 quilos de massa salarial.
9: La pregunta mamporrera.
8: Sí, home, no, 26 sí, més amortització. Sí.
6: L'amortització de quan és?
8: No és... Clar, 11 50, més els variables.
10: 50 i pico milions entre 4 temporades, és això.
6: Però són 11, o sigui, 26 més 11 són 30...
9: 11 més 11 són 37! 11 més 11 són 37! 5, 37. 37, sí.
11: Perdoni.
9: Liberació de
12: Marcelino. Sí, però Barredoneix és cap a dalt.
8: Perquè hi ha variables, també.
9: Perquè
8: els 45 són més 5 en variables.
10: Sí, recorda que per guanyar la Lliga, 600.000 euros.
11: 600.000 euros,
12: sí. Va, ho has arredonit, un 40, vale.
13: Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte.
8: Bueno, és el càlcul que fa el club, és un càlcul que surt del club, no meu. Parlem de 40 milions de Lewandowski.
12: Que no són tants. Son menos.
14: Y nada, y dale que te pego, y pego que te dale.
8: Bueno, pero potser son 38,8 o 39, o sigui, arrodonim a 40. Això, ja m'he perdut. Per on anava amb la Lliga?
15: Jo penso que tenen un gran problema amb això.
6: Sí, sí que una mica...
1: Per què el recuperes, aquest tall, ara?
6: Perquè resulta que aquesta setmana el Sique va parlar de números, dels fitxatges sí, de Gordon, del sí, que ha costat, sí, tal i qual, no sé què, i el que queda per amortitzar si s'hagués quedat Rashford, tal i qual, i es veu que si ho explica el Sique, llavors sí que es pot arrodonir.
9: Comptant preu del traspàs més el salari, et surti d'acord amb el que tu has calculat i, tot i que sorprengui, perquè Gordon costa 70 milions i Rashford 30, com que el contracte d'un és més llarg i el salari més baix, l'amortització acaba sent la mateixa, fins i tot em deien que una mica inferior en el cas de Anthony Gordon. Ara estem donant números, diguem-ne, arrodonits, eh?
13: Com?
9: Hola! Estem donant números, diguem-ne, arrodonits, eh?
16: I ara què? Ara què?
6: Ara què?
11: Ara què?
6: Sí que... Amigo.
11: Anda!
6: Doble rasero, saps?
11: Sí.
6: En fi, aquesta setmana també hem après que el Sique hi ha coses que les fa bé i altres que no, com per exemple això d'escriure lletra no massa bona.
12: Vilamala!
17: Què tal, Sique? Bon dia. Saps qui també necessitava ulleres abans?
12: Sí.
17: Jo. El Solde, quan li has passat els teus apunts...
18: Oi! Oi.
1: Però això... Però
17: 5 minuts de rellotge,
1: no sé si amb unes ulleres s'arregla, això és qüestió de tipus de lletra, em sembla.
17: 5 minuts hem estat...
19: Ai, pobrecito.
17: T'entén perfectament.
1: Si tu mateix l'entenies, al bar.
17: Què va?
1: Si tu al bar no l'entenies. Hi ha hagut un lapsus que estaves mirant què he posat aquí.
20: No se puede permitir.
9: Dona punts sobre detalls del per què el Barça fitxa aquest jugador, quants diners costa i tal, però s'entén perfectament.
17: Sí. Segur? Sí,
9: problemes sí. En partits d'alta intensitat. Faltava energia.
17: Bayern no ha dormit, hem vist.
9: Ei. No un mig del camp d'alta intensitat física.
13: Quasi!
6: És el mateix efecte, de veritat.
11: Sí, sí.
6: Ai, els companys del Sique tenen problemes amb la lletra, val? I també tenen problemes quan corregeixen alguna cosa al Sique d'alguna cosa que potser no està dient bé.
21: Que tenim una
1: un desempat,
21: un desempat.
1: No? Sí, 0-0.
21: Això va com el PC Fusto. És la
9: d'aproximar-se, no?
21: Aproximar-se.
9: Sí, repetim-ho i... perquè quedi clar.
22: Sí, seguro.
21: Qui s'aproximi més i si et passes el que s'apropi més des de passar-se.
9: És a dir,
22: sí, clar.
9: És a dir, qui s'hi apropi més al número correcte, a la xifra correcta, guanya...
21: I si no et passes, empat, millor.
9: Si no et passes, en cas d'empat, qui no s'hagi passat...
21: Vale. Això, vale?
11: Venga. Apunta, agafa-la, apunta.
21: No sé què
23: sí. Apunta, sí. Debería haber alguien... Con LGB, vamos.
11: Ui, complicat.
6: És complicat a vegades explicar difícil, coses dels concursos. El que també és complicat és això que us deia, no? Quan vols fer un... Vols donar... És que ara no sé bé a quin tall anem, perquè aquest no era i el vull... Ah, anem al Sique.
1: El que deies abans.
6: Doncs
1: sí,
6: el que deia.
1: Sí, sí.
6: Doncs anem amb... Què passa quan
1: Sique,
6: corregeixes el Sique i ell decideix tornar-te-la una mica?
9: Un futbolista que té qualitat, que té agressivitat i que permet múltiples opcions en atac, com, per exemple, que ell jugui per l'esquerra i Rafinha per la dreta, o a l'inrevés, Rafinha per la dreta i ell per l'esquerra.
15: Repetim-ho.
9: I que permet múltiples opcions en atac, que ell jugui per l'esquerra i Rafinha per la dreta, o a l'inrevés, Rafinha per la dreta i ell per l'esquerra.
22: Oh, claro, claro.
9: Pot jugar al mig.
10: Acabes de dir exactament el mateix.
11: Sí, una mica, sí.
9: Bueno, ja m'has entès. Un per la dreta, l'altre per l'esquerra, o a l'inrevés.
11: Poden jugar tots a tot arreu.
9: Sí, no em despistis. Estic explicant les coses sense tenir-les escrites. Solde, que sembla que hagis nascut avui. Si no expliqueu tu...
15: Oh! Jo crec que si això continua així, aquesta gent acabarà a trets.
6: Sí.
11: Es va picar, eh?
6: Sí, una miqueta. I més que es va picar i després es l'hauria posat content perquè el Solde, després d'emportar-se aquesta hòstia uns minuts després, doncs va ser ell que es va quedar encallat.
9: I com es pagarà tot això? És la pregunta que es fa la gent. I més, si teniu compte, que ara ens explicarà el Nil Solà que el Barça accelera per Julián Álvarez. Els oients deuen pensar, ens preneu per tontos o què?
24: Correcto!
10: Home, no, la situació econòmica del Barça va millorant poc a poc. I va millorant, i des de fa anys que està millorant. És veritat que els últims anys no ha acabat d'assolir el cert fer...
15: Eh?
10: Assolir el cert fer... el fair play financer, ja ho
9: diré. Ah, ara no és tan fàcil, parlant d'antena.
21: Bumba, cap a dintre! Cap a dintre!
1: Que no t'entens la teva lletra, tampoc!
0: Sí, perquè...
4: No l'ha deixat de votar.
9: És que és molt bon tio, però té un punt repel·lent a vegades.
10: Un punt, diu.
19: Le ha dado una caña que ríete tú de los marines de las películas americanas.
0: Una frase maca. El Sol de Vila és bon tio, però a vegades té un punt repel·lent.
2: Bueno, va ser repel·lent en aquest
0: cas. Sí, en aquest cas sí.
2: I li va sortir i l'han pintat la cara.
0: Exacte. Ens quedem amb el Sol de, que estava parlant del Milan i va fer un matís que crec que és molt important.
9: I s'ha quedat fora de la Champions.
10: Pues que el minut 2 guanyava 1-0, eh? El minut 2, eh? I dic, va, ens hi fotrem 7.
2: No, però saps quan no? Al final, a l'1-90 ja no guanyava.
10: No, va haver-hi una bronca important a San Siro, eh? Perquè...
9: És molt greu,
10: eh?
9: El Milan fora de la Champions, eh?
0: Sí, sí,
9: és molt greu.
10: Que s'ha encarregat Alegre, que jo estic content per això. Ja està bé.
9: I va haver molta bronca, eh, San Siro?
10: Moltíssima.
20: Insults, aixecant les cadires, amenaces, hasta contra els difunts.
10: Crits contra Alegre, crits contra Fofana, crits contra Leao, crits de jugadors aneu a treballar, amb italià, evidentment.
24: Ui, caramba, no me digues.
0: Hòstia, sí.
2: Hauria estat del seu
0: tot San Siro. Aneu a treballar, cabrón. Amb un català.
2: Cas, un seu, net.
0: En fi, anem a tu, Bermúdez, que l'altre dia vas intentar lligar un separador del programa amb una menció que havies de colar,
2: sí,
0: i no va acabar de sortir com suposo que havia el teu cap.
2: No.
25: De 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Plaquer.
26: Si tu pares a pensar una selecció que juga en ratlla, porro, no sé si passarà el Giroqui.
9: Que tinc aquí el meu fill.
26: Hola, Rafeta.
25: Què t'hi jugues?
9: És tremendo, el Lu.
26: És el Lu.
27: Estem muy atentos, sobretot a la voz. No hace falta ni imagen.
2: Sí, segurament deu fer servir... Deu prendre coses que no toquen. Hi han coses que... No, això no, no, no.
9: No sabies com lligar la menció i no tenen... Tira, directe, directe.
2: Me bajo del carro. Sí, sí. Directament. La qualitat es nota en els acabats i en cap grup hi tenen els millors
9: perquè
2: materials...
9: Perquè no em volies lligar amb la qualitat?
2: Malament.
9: Tot tipus de material.
2: Tot tipus de material.
28: Y bueno, no queda más que hoy pues agachar la cabeza y comer la mierda.
2: Ja està, volia parlar de guix, sí, sí, sí, i ja està.
0: Val més una passa enrere i tornar a començar.
2: Totalment.
0: I ja està. I els millors materials, ja està. Un, no intentar lligar el tema de la droga amb els anunciants, perquè...
2: Perquè bueno, no cal.
0: Perquè no.
2: Perquè
0: no
2: seria la millor.
10: Perquè no, que sigui, no vindria bé.
0: S'ha de dir que, a Bermú, tenies excusa perquè, bueno, per una cosa que ens va explicar el Sique a tots, ho va fer estès a tota l'audiència i és d'agrair que ens ho expliqués.
9: Anirem a fer una canya amb el Ramon Besa?
29: Sí, convidarem el Besa a venir una estoneta aquí també per parlar de la figura d'Alexia Putellas, que avui en article al País també del Ramon, que val molt la pena remarcar.
9: I el que queda de l'Albert Bermúdez cantarà una cançó de comiat a Alexia Putellas. Dic el que queda perquè t'has passat el matí al lavabo.
30: Muy interesante.
2: Sí, bueno, gràcies per la informació que t'oferia tota Catalunya.
9: Doncs que si la gent connecta el live... podrà observar del color pàl·lid de la teva cara que et passa alguna cosa.
2: No estic del tot allò, però bueno.
9: Tens aquest color, aquest matí... color blanc i, aquesta textura cancel·lada.
2: Vols que digui que m'he passat el matí amb el cul obert? Doncs sí.
31: Fins aquí les notícies.
0: Agradable, molt agradable.
2: És el que té.
0: Aquesta hora quan estàs a casa. No, de les interioritats que es podien haver dit, no és la pitjor. De fet, va haver-hi una que encara ho supera, això... passa que és una mica més agradable. No va haver-hi un membre d'aquest programa, un tertulià, que entra bastant sovint... No, sovint no, de fet entra molt tant, que serà pare. I aquesta persona ho va explicar aquí públicament sense que el Sique el coaccionés en cap cas perquè ho expliqués.
9: Lluís Cortés, gràcies per estar també en aquest especial que t'hi jugues. Que vagi bé a Aràbia Saudita i petons a la Cris.
30: Gràcies, gràcies a vosaltres.
9: Està molt content, el Lluís Cortés, Flaqui.
29: Està molt content?
9: Molt.
29: Ah, mira.
9: Té motius.
29: El celebrem.
9: Una abraçada forta.
30: Ja es pot dir, ja es pot dir.
9: Ah, sí, es pot dir?
32: Què serà? Què serà?
9: Es pot dir o no?
30: Sí.
29: Vinga, va.
30: Vols, sí, clar
9: vols,
30: que sí.
9: Vols donar la notícia tu o la dono jo?
33: No me jodas, Manolo.
29: Que la doni ell.
30: Vinga, aquest mes d'agost, si tot va bé, serem pares de la nostra primera
9: filla. Pares de la vostra primera filla.
34: Jo quan veig això em quedo una mica atònit. Em quedo una mica fins i tot estupefacte.
0: Em parla de molt el moment del Sique. Vols dir-ho tu? O va, suposo que em deixaràs dir-ho a mi. No?
29: La notícia la vull dir jo, no?
0: En fi. Ai, anem a confusions amb els noms. Primer va tenir un petit lapsus al Ramon Besa.
35: Que jo li faria la reverència de l'Alexia, li faria amb ell.
3: perquè amb tota la tensió que tens competitiva amb Alexia, que no saps què passarà, amb les que se'n van, que no se'n van, amb Salma Paracuello, que de cop i vol...
4: Què dius, que què?
3: Que se'n van, que no se'n van, amb Salma Paracuello, que de cop i vol... Amb Salma Paracuello...
4: Per a què?
3: Paracuello...
4: Això és una equivocació.
0: Paracuello, Paracuellos, en fi... És...
1: Digues Salma.
0: Ah, exacte. Ja què passa? Llavors pot passar que diguis Sandra, saps? Que més el que em passaria...
2: Sandra Paracuello.
0: Sandra Paracuello. I segona confusió, l'Helena de Diego. Ella no es confon en el cognom, sinó que canvia les persones directament.
5: Tècnic madrileny a la banqueta del Girona. Gràcies, Àlex. Gràcies, Nil.
7: Gràcies.
8: Una abraçada.
5: Va, anava a dir Willy. Un record, un petonet al Willy des d'aquí, que avui no pot estar amb nosaltres. No, no, no. Avui el Pol Regàs t'anava a dir, vinga, va, Pol, anem a les notícies del dia.
4: Vamos allá, ¿no?
12: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
5: Toni Camacho, què tal? Bon dia.
13: Hola, bon dia, Helena.
5: Perquè Mapi León confirma el seu adeu al Barça.
14: Aquesta te l'explico jo, Helena.
16: Ni una vol dir ni una.
0: En 10 segons, eh? Sí, sí. Una punyetera casualitat.
1: Entres en bucle i ja no surts.
0: Sí, ja està. I una altra confusió del nom, aquesta per ubicar-lo amb algú que no coneix, la va tenir el Sique amb el Moisés Hurtado.
17: Desde mi época, incluso más atrás, ¿no?
7: ¿Tú llegaste a tener a Mitchell? No, es antes que dejas de jugar, ¿no?
17: Sí, sí, mucho antes. Ya con Machín, con Rubi...
7: Verdad, verdad, verdad. Total. Sí, sí, sí, verdad. O sea...
18: Ay, bueno, no pasa nada.
7: La sensació era de ai, ai, ai, sí, sí, que ens n'anem a segona... Y después, Moy, tú con este sí que coincidiste, es tu Ani, ¿no? En el español.
17: No, tampoco.
7: ¿Ah, tampoco?
17: Tampoco. Oye. Soy mucho más antiguo.
7: Hostia, bueno, pues mira que tu Ani tiene 40 años ya, ¿eh?
16: No cierto ni uno.
0: Passa res, ja dius que no entra i que no vol entrar. El que sí que va entrar bé va ser l'altre dia que el Sique, sense que ningú li demanés, va decidir regalar-nos una imitació d'un animal i ell va decidir que havia de ser el mico.
2: Sí.
7: Acabem... Jo en domino bastantes, eh?
0: Sí?
7: D'animals.
0: Doncs va, Sique, sisplau.
7: Quina?
22: Oídos tots, eh? Ojo les orelles.
7: Mono.
0: No, tio. Sí. Te...
18: Qué susto.
0: Tras.
2: Està molt...
1: Ho hem tingut net en pantalla, això.
7: La rata, la saps fer, també. No, la rata ja ho soc.
2: Bueno, per això.
0: L'has fet bastant, la rata.
22: Coma!
16: Te estás tomando una pastilla.
0: Escolteu-li que està bé, el Sique, de...
1: Sí, sí. A més, jo crec que aquell dia, si li arribes a dir un animal que... No la rata, una que fes, sí, també el feia.
0: Sí.
1: I ja no hi havia aturador.
2: El cavall.
1: Vinga, tu res, el cavall. Sí, sí, sí. Hauria fet els tots. Gràcies, Cazorla.
0: A vosaltres.
1: Gràcies, Bermúdez.
2: Ep, que vagi bé.
1: Gràcies a l'Helena, al Willy i a tota la relació d'esports de Ser Catalunya. Tornem demà a les 12 de migdia. Gràcies a la Núria, que m'està fent gestos allà. Jo, Núria, va, gràcies també a tu. Algú més per allà?
16: Li regalo su Champions particular.
1: Tornem demà.
22: Ets macarrot!
12: Què t'hi jugues?

0: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
1: Con los vuelos directos de Volotea a más de 15 destinos desde Barcelona, ya puedes sentir el sol de Cerdeña, la historia de Verona, saborear un... ¿Dónde estábamos? Ah, sí, en los destinos directos de Volotea desde 29 euros. Si te descuidas, ya estás ahí. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
2: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
3: Bon dia, és dimecres, és 3 de juny i la polèmica de les darreres hores passa per l'ús del català durant la visita del Papa Lleó XIV a casa nostra. Govern, partits polítics, entitats i bona part de l'Església catalana, amb veus com la del bisbe de Girona, pressionen perquè la llengua catalana sigui protagonista en l'acte principal, en la benedicció de la Torre de Jesús. Ara en parlem, però abans... Abans, el temps, sol, cel clar, pocs núvols i temperatures més suaus. Una treva de cara a demà, que està previst que arribin pluges. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora més problemes del que acostuma a haver-hi normalment. Ara mateix hi ha tres carreteres amb un carril tallat per vehicles avariats. Són la C58 a Montcada i Reixac en sentit Barcelona, la C25 a Santa Coloma de Farners en sentit Girona i a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat. El transport públic, de moment, normalitat. El govern treballa de forma discreta perquè en la benedicció de la Torre de Jesús el papa parli en català. Fonts del Departament de Justícia confirmen que ho estan intentant, tot i que la darrera paraula la tenen al Vaticà. Públicament, el govern s'ha esforçat a veure el got mig ple.
4: La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
3: Destacava també la consellera Pané que a la cerimònia de la Sagrada Família i a la resta del viatge hi ha molts altres moments rellevants en què el català estarà present. També el president del Parlament, Josep Rull, ha fet gestions amb el Vaticà i els bisbes catalans per insistir en la importància que es parli català en aquesta benedicció. Sergi López, bon dia.
5: Gisela Rodríguez, bon dia.
3: Sobre la polèmica també s'han pronunciat els partits de l'oposició.
5: Junts, els Comuns i Esquerra no contemplen cap altre escenari que no sigui el papa parlant en català. També el president dels Republicans, Oriol Junqueras, ha enviat una carta al cardenal Omella demanant que l'acte de benedicció de la Torre de Jesús es faci en català i més tenint en compte la catalanitat de Gaudí.
3: La presència, o més aviat escassa presència de la llengua catalana, no ha agradat tampoc als sectors més catalanistes de l'Església, que no dubten en assenyalar la Conferència Episcopal Espanyola.
5: El bisbe de Girona, Octavi Vila, lamenta que el papa faci part de la missa en català. Espera que canviï de parer.
6: Bé, hauria sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, les intervencions del Sant Pare, etc. És cert que ell s'expressa en anglès i en castellà, que són les seves llengües més utilitzades, però estant a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
5: Vila confia amb el temps que queda, diu que hi ha marge fins dimarts. També des de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat creuen que l'Església catalana no ha estat prou activa per assegurar-ne la presència.
3: D'una banda hi ha l'ús del català i de l'altra els problemes de mobilitat que ocasionarà la visita del papa. Tenint en compte aquest escenari, el govern espanyol recomana el teletreball, però la Generalitat creu que són uns exagerats. Més coses. Diversos detinguts a Mataró en uns aldarulls posteriors a un desnonament al barri de Cerdanyola. Aquesta nit s'han cremat almenys 6 contenidors i hi ha hagut danys i pintades al centre cívic. És la continuació del que va passar ahir durant el matí, quan el desallotjament d'una família amb 4 menors va acabar amb 10 manifestants ferits, 3 menors detinguts i 5 Mossos ferits. Oriol Soler.
7: Segons els Mossos, només arribar una cinquantena de manifestants els van rebre amb una pluja de pedres i objectes pesants i per això van utilitzar bales de foam per dispersar el grup. Segons els afectats, després de la crisi de 2008 es van quedar sense feina i van deixar de pagar el banc i Sòlvia va revendre l'immoble encara amb la família dins fins que van arribar les primeres ordres de desnonament.
8: Tengo 4 niños, de verdad, y yo no tengo sitio donde poder ir.
9: Los pisos que encontramos están alrededor de 1.300, 1.400.
7: Des del Sindicat d'Habitatge de Mataró denuncien que la precarietat immobiliària està deteriorant la convivència al barri i lamenten que la resposta de l'administració és enviar més policia i repressió.
3: i controlar l'evolució de l'Alzheimer amb el telèfon mòbil. Això serà possible gràcies als biomarcadors digitals.
5: Sí, és una eina que permetrà monitoritzar de forma contínua aquests pacients, igual que fan els cardiòlegs amb les malalties coronàries. Se n'està parlant aquests dies en unes jornades organitzades per la Fundació Pasqual Maragall.
3: Ho explica la Susana Ruiz.
10: Els anomenats biomarcadors digitals, que s'obtenen a través dels telèfons mòbils i altres dispositius, permeten fer un seguiment continu del pacient, saber com parla, com es mou, com raona, en tot moment, no només durant la visita amb l'especialista. Marc Suárez Calvet és neuròleg de la Fundació i de l'Hospital del Mar de Barcelona.
11: De fet, això ja ho fem els neuròlegs, preguntant, no? Si veiem un canvi, això ens dona molta informació. Però si per això ho pots objectivar amb un biomarcador digital, això és molt important.
10: La Fundació Pasqual Maragall ha reunit experts de tot el món per avançar en l'ús de marcadors que permetin obtenir més informació sobre l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives, més enllà de permetre fer un diagnòstic.
3: Són les 6:55.
12: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
13: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
14: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
15: Els 40. Aquest any
16: celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà.
15: Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 7:15 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya.
16: Accés lliure i gratuït. Gratuït.
15: Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
3: El Barça ultima els detalls del traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, que es tancarà abans d'acabar el mes i alliberarà uns 12 milions d'euros d'espai salarial. Santi Ovalle, bon dia.
17: El club espera tancar-ho en els 2-3 propers dies. Sí que donen per fet que això estarà fet abans del 30 de juny, que és el dia del tancament econòmic. Falta, pel que expliquen fons de la negociació, acaba de tancar quin és el tant per cent de venda o de futura venda que tindrà el Barça respecte a Ansu Fati per seguir mantenint un mínim control sobre el jugador, i el club considera que és una bona operació perquè allibera 12 milions d'euros salarials aquesta temporada i 10 més la vinent. Amb l'arribada d'Anthony Gordon, l'interès per fitxar un nou no tenia plaça per tornar al Barça i s'executa aquesta opció de compra per part del Mònaco, que li interessa continuar amb el jugador, de 11 milions d'euros. En els propers dies s'hauria de fer oficial.
3: I avui arrenca el Primavera Sound a Barcelona.

0: musical de Guitarrica de la Fuente i la Guineta, entre d'altres, a partir de 5:45 del vespre.
1: Fins aquest diumenge, el festival reunirà alguns dels grans artistes de la música electrònica, com Massive Attack, Bad Gyal, The Cure o Gorillaz.
0: Ni a tu ni a mi ens hi trobaran, no?
1: Jo crec que no. Si vols que anem junts, ho provem a veure.
0: Ho provem a veure què passaria. No sé si anirà la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
2: Hola, com esteu? A mi m'agrada la festa, ja ho sabeu. Sí. Però vaja, ens veiem molt d'hora al matí. No estem per això.
0: Què teniu avui el programa?
2: Doncs mira, el que sí que farem és desplegar-nos per Barcelona per veure com van aquests preparatius del Papa, perquè ja han començat, ja s'estan notant i els estan notant els veïns. Anirem a fer un tomb, parlarem de les polèmiques que envolten la visita, la del català, la de quant costa el viatge. A la secció per desmuntar l'extrema dreta abordarem tot això de la machosfera, de la masclesfera, n'hauríem de dir. Serà a partir de les 9. Abans ens demanarem per la viabilitat de la moció de censura, per com veuen també els empresaris aquesta proposta de Feijóo. Parlem amb la presidenta del Cercle d'Economia, si estan disposats a ajudar-lo a conversar junts, a convèncer junts o no. I ja després, als Imperdibles, abordem una altra polèmica sobre la imitació aquella de la Montserrat Caballé, de la Judit Martín, amb el Lluís Pasqual. En parlarem amb la Rosa Badia i parlarem de l'arrencada del Primavera. I a partir de les 10, el Miqui Puig i la Núria Casas.
0: Que vagi molt bé, Marina, el
2: Gràcies.
0: Programa. A partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Oi per Oi a la cadena Ser.
3: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
4: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Ràdio Girona. Cadena SER.
1: Quan el peix arriba a Port Tallà hi ha la nostra gent, perquè a Octopus Girona Restaurants volem ser els primers. Tu podràs triar el que vols a les paradetes als restaurants mateix. Peix i marís de la màxima qualitat, amb menú diari al migdia de 21:90. A la nit, menús per a parelles i grups. Dos Octopus Girona Restaurant, carrer migdia 2024 i a la plaça Pompeu Fabra, i una web octopusgirona.com. Bon profit!
2: Clàssic Auto Girona, Polígon Maixirgo, taller oficial Bosch Car Service. Vols fer el manteniment del teu vehicle? Un canvi de pneumàtics? Arreglar una avaria mecànica o electrònica? Demana cita al 972 90 80 33. Clàssic Auto Girona, carrer Sarrià de Ter 34 38 de Girona. Patrocinador oficial del Girona Futbol Club.
3: Apa, tu! Quina barbacoa tenen aquest jardí!
4: La mateixa que tindrem nosaltres quan anem a buscar-la al rei de la rajola.
5: Digues que sí, que una barbacoa fa jardí. Serà gran? Serà petita? Serà amb aigüera incorporada? De quin color la vols? Posa una barbacoa del rei de la rajola. Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
6: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
7: Una de les pel·lícules que podria endur-se un Òscar aquest diumenge i que ara per ara és la més vista a Netflix té entre el seu equip una dona catalana que ara mateix deu estar dels nervis. Mònica Egger, 29 anys, com estàs?
8: Hola, molt bé. Dels nervis.
7: Mira qui t'està escoltant. Daniel Martínez Lara, el teu professor. Hola, Daniel, com estàs?
9: Hola, buenas.
8: Toni.
9: ¿Qué tal todos? ¿Qué pasa? Mira, mira, mira.
8: Ay, ahora parece uno de estos programas del corazón. Que entre el invitado especial.
9: Efectiva, que entre su abuelo.
10: Al balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7 a la cadena SER i SER Catalunya.
11: Íñigo, dale.
12: Pues os interrumpo con tu permiso otra vez y os cuento que ahora con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecha. Pero no solo eso, también puedes ahorrar porque si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. Y ya os dejo cerrar el abierto.

0: Hoy por hoy. Radio Girona. Cadena SER.
1: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
2: A La Teva Renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
3: Clàssic Auto Girona, polígon Maixirbo. Has tingut una topada amb el teu vehicle? El vols pintar? Treballem en totes les companyies asseguradores. Mecànica, planxa i pintura. Taller oficial Bosch Car Service. 972 90 80 33. Clàssic Auto Girona. Carrer Sarrià de Ter 34 38 de Girona. Patrocinador oficial del Girona Futbol Club.
4: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. A Restaurant Guillermo, un menú degustació de la badia. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. Restaurant Guillermo, al passeig Mundet 57 de Sant Antoni de Calonge. 972-65-05-64.
5: Vull pintar el pis per acabar les reformes.
6: Bona decisió. I ara, l'altra bona decisió.
5: Quina?
6: Triar Mercadal Pintors, amb anys d'experiència. També treballen el microciment, estucs, paper pintat, façanes... Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per empreses.
7: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645 913 173 i a Instagram. Transformem llars.

0: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Se sigue complicando la situación en Oriente Próximo. Una persona ha muerto en el bombardeo de Irán sobre el aeropuerto de Kuwait, mientras que Israel ha vuelto a atacar la capital del Líbano. Javier Líbana.
1: Netanyahu ha vuelto a ignorar a Donald Trump y en Beirut un dron hebreo ha impactado contra un coche. Los ataques a la capital del Líbano son la línea roja impuesta tanto por Irán como por Estados Unidos para continuar con las negociaciones para alcanzar una tregua. Sara Aranda.
2: Israel ha lanzado un ataque contra un vehículo a solo 12 kilómetros de Beirut, en la carretera que conecta con el sur del Líbano. En el momento del impacto, esta vía estaba llena de coches con familias que huyen de las zonas que Israel ha ordenado evacuar. Solo esta mañana ha lanzado 7 nuevos avisos. Mientras escala la tensión en el Golfo Pérsico, Irán ha vuelto a lanzar ataques contra Bahrein y Kuwait. El ministro de Defensa kuwaití ha confirmado un fallecido en el ataque a su aeropuerto internacional, donde empiezan a reanudarse los vuelos. Kuwait condena el ataque y se reserva el derecho a responder.
1: Sobre las consecuencias económicas de este conflicto acaba de hablar de manera contundente el presidente de Repsol, Josu Jon Imaz, que ha criticado la respuesta que está dando Europa a la crisis energética.
3: En definitiva, la energía vuelve a ser geopolítica en estado puro. Y en este nuevo contexto Europa no puede permitirse una aproximación idealista y una aproximación complaciente. Una aproximación naif, me atrevo a decir. Europa necesita una política energética realista, competitiva y estratégica.
1: De los tribunales aquí en España, el juez Santiago Pedraz ha pedido al juez de Madrid que venía investigando presuntas maniobras de Leire Díez para boicotear investigaciones en curso contra el PSOE que le remita toda la causa porque es justo lo mismo que está investigando la Audiencia Nacional, que es la que tiene la competencia. La idea es que sea Pedraz quien asume todas las aristas de este caso, del que pronto conoceremos más detalles del sumario. Sobre todo este asunto, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, ha insistido en un desayuno en que Pedro Sánchez tiene que presentar una moción de confianza, que también tiene que haber elecciones, pero que para eso ha dicho van tarde ya, y ha asegurado que él no se va a presentar para disputarle el puesto al líder del PSOE, pero que al Partido Socialista le irá mejor cuando Sánchez se vaya. Así ha respondido Page cuando le han preguntado.
4: Pues yo creo que será mejor, inevitablemente. No sé en cuánto tiempo, pero yo que tengo una mala opinión de este momento y de lo que le está pasando, para mí esta época es una época muy oscura del PSOE, muy mala, todos estos 10 años... Todo el mundo se pregunta cuál va a ser el final. Y yo siempre les digo lo mismo, para saber el final hay que ver el principio. Normalmente los finales tienen que ver con los principios. Y cuando hablo de principio hablo de las dos acepciones que tiene la palabra principios. Cuando faltan ya no le quiero ni contar.
1: Además, hasta ahora PP y Vox van a presentar el acuerdo de gobierno que han alcanzado en Castilla y León para investir a Alfonso Fernández Mañueco. Y se acaba de conocer, Leo Messi es el galardonado este año con el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Radio Asturias, Cale González.
5: Buenos días, campeón del mundo de la Champions, 8 balones de oro, una trayectoria impecable, para muchos el mejor jugador de la historia y ahora un premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Leo Messi recoge el testigo de Serena Williams y a sus 38 años y a las puertas de su sexto mundial con Argentina, el jugador del Inter de Miami ha sido reconocido por el jurado. Es la cuarta vez que se otorga dicho galardón al fútbol, pero la primera a título individual a una única persona, porque en 2002 y 2010 fueron premiadas la selección brasileña y española respectivamente y Xavi Hernández e Iker Casillas de forma conjunta en 2012. Pues ahí está la noticia de última hora de la mañana, sin duda. Leo Messi va a recoger el premio Princesa de Asturias de los Deportes el próximo 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo.
6: Cadena Ser. Servicios informativos.
7: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
8: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
9: A Badalona, al maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
10: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
9: Cada espurna encén la flama.
11: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances?
12: Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiba. Sí, sí, Sensiba en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi.es i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
13: Dale, José. Venga, va.
14: Una nana canila.
15: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
16: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
17: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
18: És un animal.
17: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
19: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
17: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
19: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
16: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
20: Què tal, bon dia, benvinguts al Què t'hi jugues, SER Catalunya. És dimecres i tot i que avui no hi sigui el Sique, doncs jo no em puc estar de sortir a fer una canya amb el Ramon Besa. Ramon, com estàs? Bon dia.
21: Molt bé, bon dia a tothom.
20: Tot bé?
21: Tot bé.
20: Ganes de Mundial?
21: Sí, més que res per la novetat, o sigui, el fi d'una etapa. Penses Messi, Cristiano, Neymar, segurament pot ser l'últim Mundial, o serà. I a veure qui està disposat a agafar el relleu i jugadors doncs, com Lamin, veure Gordon, des d'un punt de vista doncs, del Barça, totes aquestes històries. Sí, tinc... Més clar, jo no... Ara ja me'l miro des de la distància. Jo no vaig amb la motxilla amunt i avall, cosa que també m'agradaria perquè voldria que seria més jove, però ara faig vida més sedentària i és més per la ràdio i televisió.
20: Fem que fem el Ramon Besa, com cada dimecres, pels voltants d'aquí de Ràdio Barcelona, al carrer Cas de Barcelona. Ramon, ara ho escoltàvem al butlletí. Leo Messi, Premi Princesa d'Astúries.
21: Me n'alegro molt. Anem a una velocitat de vertigen, que de vegades ens oblidem de circumstàncies, de fets, de futbolistes extraordinaris. Messi continua jugant, ara només el posem de vegades d'en tant en tant per quan sabem que ha fet un gol o s'ha lesionat o ha passat alguna cosa, per bé o per mal, però no en la normalitat, que és el que ens tenia acostumat a veure gols cada setmana. El fet, hi ha contribuït segurament el fet de que el dol post-Messi Lamin Yamal ens ha ajudat a passar-lo d'alguna manera.
20: Molt, molt, molt.
21: I tot això fa que quan la gent recorda amb guardons que extrapolen el que ha estat l'univers Barça i que el transporten, doncs, jo que sé, com va ser el Mundial amb Argentina, com ara és un premi Príncep d'Astúries, quan hi ha un reconeixement unànim de gent que teòricament no ha sentit tan propera a Messi com ho hem sentit la gent que l'hem vist jugar al Camp Nou, doncs em fa especialment content. Crec que a poc arribarà aquella sensació que vam tenir el dia que va aparèixer el Camp Nou, allò d'incògnit, no? Aquell dia de nit i aquella fotografia d'abraçar-lo. O sigui, jo faria una cua per dies la gent que li pogués donar personalment les gràcies. Eh? Allò de dir, en lloc d'ara això que fa el Florentino, una samarreta, l'altre que fa no sé què, jo suposo que ell no voldria per la seva manera de ser, però sí que faria una cua de gent... És gairebé com un monument per mi, com el de la Sagrada Família i el que suposa ara el Papa, no? Si posem en aquests paràmetres, per mi Messi ha estat el culte, el déu del futbol i ha estat jugant aquí. Per tant, la possibilitat de dir-li gràcies i si es pogués testimoniar d'alguna forma propera em faria molt content.
20: Doncs ens sumem aquest reconeixement que rep Leo Messi, que ens va fer molt i molt feliços a tots i que, evidentment, la seva sortida ens va frustrar tant i que el podrem gaudir en aquest Mundial en què Messi serà amb l'Argentina com a actual campió. Veurem quin rol té, però home, també és una mica, menys personalment m'ho prenc així, com un last dance amb ell, no? De poder explicar els seus darrers gols, com deies, en el seu darrer Mundial. Doncs escolta'm, també un punt de retrobament i de comiat, no?
21: Sí, que estigui bé físicament, perquè això suposo que tindrà molt a veure amb les alineacions que pugui fer Scaloni, veurem quin rol tindrà. Com que s'ha reinventat tantes vegades, però sempre s'ha reinventat des del terreny de joc, em costa veure-la a la banqueta un partit d'Argentina, a veure com va el partit. O sigui, ell encara el que voldrà és participar, i crec que en això hi influirà molt l'estat físic, igual que passarà amb Neymar, depèn de com es trobi, i a Cristiano, bueno, aquest perquè físicament és una bèstia, i segurament no tindrà no té la qualitat de Messi, per mi, i diria no té el regat de Neymar, doncs aleshores ell potser serà més capaç d'aguantar físicament el Mundial que no pas els seus companys.
20: Doncs aquest reconeixement, aquest Premi Princesa d'Astúries per Leo Messi, el 2002 el va guanyar la selecció del Brasil, el 2010 la selecció espanyola després de guanyar aquell Mundial, i el 2012 li van donar a Casillas i Xavi, per aquella unió que van aconseguir després de les malifetes que va fer Mourinho i que tant van afectar en aquella selecció espanyola. Així que si tu et trobes a Messi, l'abraçaries, Ramon? L'abraçaries, el Messi, eh?
21: Jo sí, jo l'abraçaria i l'acompanyaria, no li preguntaria res, o sigui, no actuaria com a periodista ni li faria cap pregunta, sinó simplement que me'l miraria i només de veure'l m'abocaria els gols, els partits, les jugades, el que ha significat, i d'alguna manera dedica que les circumstàncies van portar cap a una decisió traumàtica, com va ser aquella no renovació de contracte i aquella partida cap al PSG, però que el record dels seus gols i de les seves jugades i de la seva manera de fer per molts de nosaltres serà inoblidable, i és bo que no s'oblidi, el futbol encara té memòria per moltes coses, i simplement ara faig una acotació d'una circumstància que s'està donant, que amb la gent que té problemes de salut mental, fins i tot amb algunes que pateixen Alzheimer, s'ha demostrat que quan han anat a visitar jugadors a les residències han reaccionat perquè és emoció. Aquesta vegada també he recordat fa poc el que era Puskas quan va jugar la final de la Champions. És a dir, el futbol té aquest això de sentiment, de passió, que fa que nosaltres ens alimenti una mica o ens activi la memòria, i això és, per mi, és molt saludable.
20: Doncs Leo Messi, i evidentment tot el que sigui per ajudar en qüestions de salut mental, benvingut sigui, siguin futbolistes o siguin les figures que siguin, sempre apel·lant aquesta emoció i aquest reconeixement que ha rebut el jugador argentí, ex del Barça, el millor jugador de la nostra història i de la història del futbol, segurament, doncs que rep aquest reconeixement en forma del Premi Princesa d'Astúries que hem conegut ara fa uns minuts. Ramon, anem cap al present, deixem el punt nostàlgic de Messi. T'engresca en Toni Gordon?
21: Bueno, un jugador interessant, un jugador, jo crec que és una aposta, està ben jugat en el
20: sentit... Ramon, mira, que arriba, vols prendre alguna cosa o no, ja que estem fent una...
21: Sí, jo prendré un bittercast, sisplau.
20: Un bittercast pel Ramon Besa, i jo prendré un cafè amb llet de cibada, sisplau. Ah, ja m'han demanat, perfecte, doncs mira, doncs... Bueno, sí, perfecte, doncs ja està, són les coses del directe. Fantàstic, gràcies, doncs molt agraïts, que sempre ens tracten de meravella el Glob aquí al carrer Cas. Ramon, deies, Gordon, no, jugador interessant.
21: Jo l'he seguit una mica perquè a mi m'agrada el Newcastle, des de que vaig conèixer el St. James Park i vaig estar, tant per quan hi va jugar el Barça com quan un partit de la selecció olímpica, quan els Jocs Olímpics eren a Londres, sempre he seguit una mica l'equip de les Garces, per la samarreta, per tot el que significa, i és un jugador molt interessant. Crec que el Barça el que ha volgut fer és fitxar-lo abans del Mundial perquè el valor pujaria. Ara entenc que també és un fitxatge car, i també entenc que és un cromo que tenim, o un cromo que, no sé, els moviments que té o les coses que fa les pot fer Rafinha o les pot fer Ferran. Vull pensar que el míster em porta una de cap per fer variants ofensives. I també entenc que el fitxatge de Gordon i tot el que s'està passant al voltant de Julián Álvarez i tal, la gent s'ha oblidat de Bastoni i de defenses. Han dit, bueno, defensar com sempre, ja defensarem com podrem, perquè es tractarà d'insistir en fer un gol més que el contrari, i ens garantirem que aquest gol més que un contrari serà fins i tot possible a la Champions i no només a la Lliga.
20: Tant de bo, La qüestió és que ens ho seguirem passant bé amb aquest Barça de Flick, que seguirà engrescant-nos. Vas flipar molt quan el vas escoltar parlant castellà ja i explicant que, escolta'm, que ell volia jugar al Barça i que amb aquest fisio del Newcastle li deia que el seu somni era jugar al Barça i que per això volia aprendre castellà.
21: Bueno, m'ho va fer creure. Jo en aquests, quan se'ns presenta, diuen, tota la vida volia ser del Barça. I van al Madrid, tota la vida volia ser del Madrid. I dius, bueno, tot això s'ho porten après. Però clar, quan el sents parlar, com va parlar castellà, quan el sents que l'actitud que té, no, veus que no imposta, no? I que segurament, o almenys això, la gent que ha estat molt a sobre de la notícia, es deia que hi havia ofertes d'equips com el Bayern de Múnich, del Liverpool, segur que de la Premier n'hi havia per la temporada que ha fet, sobretot a la Champions, doncs em va sorprendre per bé, no? Quan hi ha desig, el mateix que va passar amb Flick. Recordem que ell volia entrenar al Barça i aleshores això es nota. A la vida, no, parlàvem, sembla, la setmana passada, amb el desig no n'hi ha prou. Hi ha d'haver coneixement, hi ha d'haver aptituds, però és important per tenir expectatives. Després pot venir la frustració, però si el desig es compleix, llavors pot ser un jugador imparable. Veurem si millor que sigui així, que no pas que no acabi de resultar bé.
20: Doncs també va sortir bé les coses amb Anthony Gordon, que té aquestes ganes de jugar al Barça, com va evidenciar el dia de la seva presentació. Has esmentat el cas Julián amb l'Atlètic de Madrid. Clar, és el primer dia que parlem amb el Ramon des dels tuits famosos de divendres passat, quan l'Atlético va mostrar, doncs, el seu enuig per com entén que ha gestionat el Barça tot l'assumpte de Julián Álvarez. Què et va semblar aquesta, aquesta reacció de l'Atlètic de Madrid, Ramon?
21: Infantil, per una part, i d'altra, conseqüent amb els nous temps, no?, de les xarxes socials, de cap aquí, cap allà. Sí que hi ha una sensació que a mi em preocupa una mica, com si, clar, el Barça no té un duro, o li costa molt obtenir capitals. Aleshores, tot el que fitxa ho fa amb trampa. És a dir, encara que sigui veritat, sempre hi ha la sospita, no? I és igual que el cas Negreira. L'Atleti de Bilbao, Nico. No, és que el Nico no el podrà fitxar. Bueno, no el va fitxar, no es van acabar posar d'acord, però la gent del Nico ve prou que va estar aquí mirant aviam què feia amb el Nico.
20: Sí, senyor.
21: Doncs el mateix està passant a Julián Álvarez. Julián Álvarez sembla que vol sortir de l'Atleti de Madrid. No sé si acabarà el Barça, pot ser que se'n vagi al PSG, pot ser que se'n vagi a l'Arsenal, pot ser que se'n vagi no sé on, però jo crec que el Barça fa bé i nosaltres juguem. Doncs a partir d'aquí, que això provoqui doncs, la riota de l'Atleti de Madrid, home, fins i tot s'hi va atrevir a respondre els de l'Elx, no?
20: Sí,
21: que vagin fent. Aquí ja també coneixem la figura de Mateu Alemany i sabem que quan un jugador vol fotre el camp del club, no sé si acabarà el Barça, però tinc la sensació de que l'Atleti de Madrid, per més que el Cerezo sigui... El Cerezo també em passa una mica com les xarxes socials. No sé si parla en sèrio o parla en broma, no sé si parla d'una de les seves pel·lícules o parla de la realitat. Per tant, deixem el temps. Jo crec que aquesta vegada el Barça, per el que estic veient, perquè a més el nivell del fitxatge sembla que hi haurà sortides, estem veient ja el que passa amb Ansu Fati, veurem el que passa amb Rashford, és a dir, el Barça ingressarà i a partir d'aquí tindrà més liquidesa i podrà afrontar fitxatges que abans eren impossibles. I crec que de la mateixa manera que de vegades som crítics amb el modus operandi del Barça, el que està fent ara em sembla molt més normal i conseqüent amb un club que va recuperant una certa normalitat.
20: Et tornaries boig per Julián, tu, o no?
21: Sí.
20: Sí?
21: Sí. I potser m'equivoco, però...
20: Si tu faries una oferta...
21: A mi m'han fet, sí. M'han fet creure que és el jugador que encaixa el Barça per tal com juga el Barça. Jo m'ho he cregut per lo que he vist i per lo que m'han dit els entesos. Per tant, tornar-se boig, sí, home, ja sé que econòmicament s'han de mesurar els timings, no? Llavors, pot ser que 125 milions, per posar un cas de Julián pugui ser car o no en funció dels altres fitxatges que hagi fet. A mi, per exemple, Anthony Gordon em sembla car, el qual no vol dir que sigui un preu desorbitat, pot ser que després ja veurem què passa, no?
20: Sí, sí.
21: Però vull dir, els preus de mercat no els fixes només tu, però jo prefereixo més fer una inversió com Déu mana amb un projecte que creus que no pas anar-los avariant molt. Crec que el paper que ha fet justament el planter o la Masia és ocupar llocs estructurals que si haguéssim tingut calés no els haguessin ocupats. És a dir, Marc Bernal potser no hagués sortit, Cubarsí potser no hagués sortit. Per tant, aquesta lliçó s'ha d'aplicar en determinades posicions. Ara, si tu busques un jugador per fer un salt de qualitat i marcar les diferències, és evident que algú ha d'ocupar la plaça que ha fet Lewandowski. I per ocupar la plaça que ha fet Lewandowski, jo en aquest moment més que diria que fins i tot que Harry Kane. Jo apostaria tot amb el cistell de Julián Álvarez.
20: Doncs veurem què acaba fent el Barça, que està pendent de com es resol tot aquest assumpte, que fa pinta que serà el serial de l'estiu. Ara, al seguit del Santi Ovalle, ens en dona algun detall més de com està la situació amb Julián Álvarez i amb la resta de noms propis del mercat del Barça. Però tanquem aquest cafè amb el Ramon Besa, preguntant-te pel Madrid, que estem parlant del fitxatge, ja hem tancat a Gordon, i el Madrid, doncs, aquest diumenge, eleccions, fa mesos que tu ens alertaves, compta amb aquest tema del model de propietat que el Madrid, Florentino, va insinuant, doncs al final s'ha convertit en el pal de paller tot plegat.
21: Cap i a la fi va ser ell el que ho va anunciar un mes d'octubre, i que després vam dir, ull, que si el Madrid es va convertint en una espècie de societat anònima, això no afecti el Barça perquè quedarà com únic club, llevat de l'Atlètic de Bilbao, que justament acaba de fer eleccions, i el que és Osasuna. La porta en aquest sentit es va desmarcar de Florentino. Jo crec que aquesta, a nivell de titularitat del club, de propietat del club, va ser una bona notícia, en tant que el model del Madrid no interessa per res. Per tant, si no van plegats de la mà, és possible que cadascú faci la seva via. Això d'una banda. I després sí que veig que no sé si és un problema de liquidesa, no sé si és un problema de capitalització, no sé exactament què és el que està passant al Madrid, però és clar, això que per sapiguer el valor que té el club te n'haguis de vendre una part, no em sembla una mala lliçó. La prova és que paral·lelament en aquesta decisió, que ja és la que li va costar més de reformar, ja va dient fitxatges, entrenadors, perquè la gent d'alguna manera no es fixi en el model de societat propietària, sinó que es fixi més en el terreny esportiu. Això per la part de Florentino. Vaig entendre també la convocatòria de la seva conferència de premsa perquè creia que aquesta candidatura que ara ja s'ha presentat ja es devia començar a iniciar, i aleshores ha intentat precipitar la seva presentació, però jo crec que aquesta candidatura ha fet una cosa molt bona, que és la de buscar un tòtem del Madrid que ha quedat arraconat per la política de Florentino, com és Raúl. A partir d'aquí jo crec que amb Raúl pots agafar tot el madridisme que, sent nostàlgic, no està d'acord amb la manera de manar Florentino. El que no m'agrada és que, amb un, tots els meus respectes, amb un empresari, amb el poder adquisitiu que té, amb l'edat que té, tingui un discurs tan nyonyo, tan passat de moda, tan poc actualitzat. Em sembla com si encara fos pre-Florentino, no pas post-Florentino, no? Això que el Barça segona, que si el cas Negreira, que si ens han robat, tot això em sembla molt populisme barato. Jo pensava, em sembla que ho dèiem la setmana passada, que les eleccions del Madrid, després de 20 anys, d'acord que és molt difícil poder-hi competir, perquè necessites uns requisits que no tens, tindrien un punt com les del 2003 aquí a Barcelona, que vam veure moltes alternatives, sí. Vam veure un canvi de model, i ara en camp és Florentino sí, Florentino no. I clar, això era com abans, amb Núñez sí, Núñez no, fins que el Núñez va dir prou. Per tant, mentre vagin continuant així, jo crec que més que una evolució serà una involució. Tenen pasta, poden, sembla, podran fitxar jugadors, molt bé, però no em preocupa, si no estic veient una persona o una alternativa a Florentino que diguis, ull, que tio em porta una de cap. Em sembla molt anar donant voltes sobre un mateix model, no sobre com ha de ser el Madrid. I pel Madrid també recordem que els dos últims anys no ha guanyat res. O sigui, que això de que el model Madrid també s'ha de reinventar, sí, sí. Perquè el que tenien, doncs, últimament fa figa.
20: De tant, tant grinyol. En tot cas, preveus, evidentment, que guanyarà Florentino diumenge, no?
21: Sí, jo crec que sobretot perquè té l'aparell al seu servei, d'alguna manera, no? És a dir, el vot per correu, el cens electoral, té molt. I jo crec que la campanya de més que Riquelme, jo crec que la bandera és Raúl. O sigui, a mi m'interessa quin club té el cap Raúl, i aquí sí que es pot evolucionar. Però ja et dic, per mi no m'aixeca cap expectativa escoltar Riquelme, perquè tot el que diu em sembla d'un soci normal. No he vist cap detall que em faci pensar que com pensa construir el nou Madrid.
20: Ramon, ha estat un plaer, com sempre, parlar amb tu.
21: No, igual, gràcies a tu per aguantar-me, i als oients i per escoltar.
20: Bueno, encara continua la temporada, eh? Jo m'acomiado avui del Ramon, però el dimecres que ve ja estaré per terres americanes seguint el Mundial.
21: Ja haurà començat el Mundial a punt.
20: Estarà a punt, quedarà un dia. Ja serem per allà, per tant, jo avui tanco aquestes canyes amb el Ramon, però el podreu seguir escoltant, evidentment, al Que t'hi jugues i a Ser Catalunya, doncs, de la mà del Siki i al llarg d'aquestes setmanes properes. Ramon, gràcies.
21: Gràcies a tu, Flaqui, que tinguis un bon Mundial, t'escoltarem, et seguirem, i amb tot l'equip, jo crec que amb el Bruno i tots els que sabeu de futbol, és un gust, eh? Estar pendent del Mundial és allò de recuperar el posar-te a la ràdio o a la televisió per veure el que passa en un lloc on no hi ets, i això fa denteta, saps? És a dir, et fa estar molt, molt curiós, o sigui que esperem que tot vagi molt bé.
20: Molt agraït, Ramon. Doncs res, tornem cap a l'estudi. Willy, posa'm avui la versió llarga de la sintonia, eh? I tornem cap a l'estudi per poder ja seguir el programa, recuperant el fil d'aquesta informació que coneixíem a les 12 d'aquest Premi Princesa Astúria per Messi, i de seguida, per cert, tenim convidat de luxe aquí a la taula del Que t'hi jugues. Va, que torno cap aquí. Willy, fom-t'hi.
0: ¿Estás con el ronron por si el perro hace saltar la alarma?
18: ¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
22: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
23: Perdone, que nos la quedamos.
22: ¡Ea! ¡Otro!
24: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en bbva.es. ¿Avanzamos? BBVA.

0: Doncs ja som aquí. L'avantatge de que tenir-lo aquí davant i d'estar en forma. I d'estar en bueno, fem el que podem.
1: I a més, ni una gota de suor ni res.
0: Va, home, però si són 15 metres. Creuar el carrer. Tampoc és tan...
2: Bueno, però hi ha molt trànsit en aquest carrer.
0: De... Saps qui està molt en forma?
2: Qui?
0: Bruno Alemany.
3: Què dius?
2: És veritat. És veritat.
3: Què dius?
0: Surt a córrer, ritme alt...
3: No, no.
0: L'altre dia a Budapest... 12 quilòmetres.
2: 12 quilòmetres?
3: Vaig fer 6. Vaig fer 6 i vaig posar una muntanyeta.
0: Això és veritat. Va veure una muntanya i va dir, pujaré corrent fins allà.
3: No, no. Vaig pujar caminant.
2: I tu vas anar-hi o no?
0: Jo vaig anar-hi, 6 quilòmetres també, però a un ritme bastant més lent que el de l'Alemany.
1: Amb baixada.
0: Jo no faria un rècord. I si està a punt de fer un rècord, no sé si ja l'haurà fet, és Toni Bou. Deixa'm marxar cap a Piera, allà hi tenim el Martí Juncà. Martí, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Flaqui.
0: Explica'ns exactament... Estàs a Piera, a la rotonda Toni Bou, i s'escolta de fons perquè està vol superar un rècord Guinness. A veure, explica'ns.
4: Sí, ara mateix doncs intentarà l'últim d'aquests 4 intents que ha fet Toni Bou d'intentar fer el màxim de salts amb la roda del darrere. Ens estem aquí ara mateix ubicats a la rotonda Toni Bou, que hi han situats 48.
0: Mira com sona, mira com sona. Al live de YouTube, eh? Podem veure imatges del que farà Toni Bou a la rotonda Toni Bou de Piera.
4: Exacte, estic una mà amb el micròfon, una mà amb el mòbil, a veure, espero que es vegi bé. I això, ara mateix veiem que està... No sé si tot el poble de Piera, però una gran
0: part
4: del poble...
0: Martí, hi ha una sèrie de bidons que a la rotonda, que fan tota la volta, diguéssim, i aquí és on farà el rècord Guinness de salts amb la roda del darrere.
4: Sí, mira, ara mateix començarà el seu quart i definitiu intent. Ha fet el primer de prova, en què han sigut 53 salts, el segon n'ha fet 40, i el tercer ha tornat a igualar aquesta marca de 53. Ostres. Aquest rècord no l'havia intentat encara ningú, és nou. I el rècord Guinness marcava que la marca mínima per poder considerar un rècord era de 36 salts.
2: Ja
4: i Toni Bou, amb la seva volta de prova,
0: ja
4: no l'ha doblat, però se l'ha passat completament.
3: I ara mateix...
0: Vinga, va,
4: i ara mateix estem veient en directe Aprèn a comptar amb Toni Bou. Està fent aquí aquests salts.
2: Ara mateix
4: està pel número 24, acaba de fer la meitat de la volta. Tot el poble animant, picant de mans. Això està seguint... Bé, és història del motor català mundial.
2: Per quin
4: que
2: va?
4: Aquí, si no, havia de ser Toni Bou. S'ha quedat a 40.
2: Ai.
4: Sembla que no millorarà la seva marca de... No, mira, marca en 39.
0: 39.
4: No millorarà la seva marca de 53.
0: Però, vaja,
4: però
0: 53,
4: bàsicament, això només es podia superar ell mateix. I ara mateix aquí a Piera, localitat d'on és fill Toni Bou, acaba de viure història del trial mundial, on Toni Bou acaba de batre aquest rècord Guinness del màxim de salts fets amb la roda del darrere. Justament aquí, a la rotonda Toni Bou, que ens han comentat que era una mica complicat de fer, perquè, com podeu veure, no sé si s'aprecia en càmera els que estan a live del Que t'hi jugues, és una rotonda en pendent, cosa que fa encara més difícil poder aconseguir aquest rècord que Toni Bou absolutament pulveritzat, que ara mateix s'atura a la carpa de Repsol, l'estan felicitant tot el seu estable, la seva família, en un dia, com dic, històric
2: 53?
4: Per al poble de Piera. 53 salts, que ho ha fet dues vegades. Dues vegades ha aconseguit.
0: Mira,
4: que ara mateix, mira, ens passa per aquí davant. Xuca el live del Que t'hi jugues. Tots xucats per Toni Bou. I un aplaudiment per en Toni Bou, que acaba de superar aquest rècord de salts consecutius fets amb la roda al darrere amb una moto de trial.
0: Molt bé, molt bé. Doncs gràcies, Martí. Si tenim oportunitat de parlar amb el Toni Bou al llarg del programa, doncs ens demanes pas des de Piera, on hem assistit amb el Martí Juncà. Aquest rècord Guinness, 53 salts, és el rècord que estableix Toni Bou. Gràcies, Martí. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Què et sembla, Valle? Aquesta no te l'esperaves, eh?
2: No, no. Molt bé, molt bé. Ha de veure qui el supera, 53.
1: Flaqui, 6 quilòmetres, Toni Bou, 53 salts.
0: No, no, clar, té molt més mèrit el seu. I més si veiessis el ritme que porta Flaqui quan surt a córrer. En fi, 12 i 28, escolteu el Que t'hi jugues, ja heu escoltat el butlletí. La notícia del dia és aquest Premi Princesa d'Astúries a Leo Messi, que rep el guardó que haurà de venir a recollir al Teatro Campoamor d'Oviedo d'aquí a uns mesos. Només se sol entregar el mes d'octubre, per tant, doncs veurem... El 23 d'octubre, em diu l'Helena, perfecte. Doncs el 23 d'octubre. Recordem que el 2002 l'havia guanyat la selecció de Brasil, o se l'havia entregat a la selecció de Brasil, 2010 la selecció espanyola, després Casillas i Xavi el 2012 per la seva feina per reunificar els ànims a la selecció espanyola després de tot el que ha passat Mourinho, i ara el rep Leo Messi en reconeixement a la seva trajectòria. Santi, tens... carpetes de mercat blaugrana, de les quals ens pots explicar algun
2: detallet,
0: no?
2: Sí,
0: sí, algun detallet.
2: Per quina vols començar?
0: Home, la gent està molt pendent de tot el que fa referència a Julián, no? Ha dit el Ramon que ella es tornaria boig per Julián Álvarez, eh?
2: Ostres. El Barça, el missatge que envien és que després d'aquesta primera oferta la resposta són memes i que, per tant, després de que la resposta sigui memes no es pot fer immediatament una segona oferta. Aquí entra el paper ara dels intermediaris. Ja vam explicar els que ha designat el Barça, que són l'agència Niàgara, sobretot Juanma López, que té una bona relació amb tots dos clubs, que facin la seva feina i que el jugador apreti també internament per dir-li, escolta'm, com ja ha fet, però que deixi clar l'Atlético que vol anar al Barça. I a partir d'aquí, que es pugui reconstruir una mica aquesta relació, fer la segona oferta i anar per Julián. El que sí tenen clar el club és que fa pinta que aquesta operació serà llarga, que se'n pot anar fins al final de... O sigui, que no es tancarà abans del Mundial. No sé si final de mercat, tant de bo que no, però tenen clar que molt hauria de canviar la pel·lícula perquè no sigui un serial aquesta operació a Julián.
0: Per tant, calma. Calma, perquè la cosa està com està. Primera oferta, rep la resposta en forma de memes, el Barça entén que ara no és el moment ni molt menys de presentar-ne una segona, veient com ha reaccionat l'Atlètic de Madrid, que facin feina de passadissos als intermediaris per intentar doncs, acostar posicions i veure també la posició de Julián Álvarez. El que passa, clar, calma, però clar, és una posició tan important que deixar-la pel final, no sé si...
2: Bueno,
0: tant per tu com per l'Atlètic.
2: No
0: es
2: pot fer d'una altra manera.
0: Evidentment, no hi ha més. S'haurà de tenir paciència i calma. Segona carpeta. Bernardo Silva.
2: Nil, que... Què havíem explicat fins ara?
1: Bernardo Silva havíem explicat fins ara que jo crec que l'acord ja és total amb ell. Bueno, crec que no, l'acord és total amb ell. Faltava l'hoquei de Flick, que mesos enrere no acabava de veure-ho clar. Sembla que hi és, però, com explica Santiago Valle, s'ha d'alliberar la plantilla. Alliberar la plantilla vol dir que hi ha d'haver sortides. I els dos noms propis que jo crec que més opcions tenen de sortir són Rooney, que ja vam explicar la seva situació, i també Marc Casador, que té opcions d'Aràbia, també l'Atlètic de Madrid, i a més, a mi hi ha una cosa que un més un són dos, Casador i Bernardo Silva, Jorge Méndez.
2: Jo crec que el pas endavant que s'ha fet és Bernardo Silva no és un fitxatge prioritari, jo m'he estat dient, perquè no es volia reforçar al mig del camp. Se'l considera una oportunitat de mercat. Davant d'aquesta oportunitat de mercat, i que és una operació relativament fàcil, s'arriba a un acord. És a dir, en salari, estem d'acord. En anys de contracte, estem d'acord. En rol dins l'equip, estem d'acord. Hansi Flick el veu com un futbolista que li reforça al mig del camp, perquè és un top mundial al mig del camp, i a part li pot servir d'extrem per quan s'hagi de donar descans a la Lamine Yamal, que descansa poc. Però diu, ok, no era prioritari, no volia reforçar el mig del camp, però si hi ha aquesta oportunitat, tirem-la endavant, però buida amb la plantilla. No vull tenir aquí 30 jugadors i posicions triplicades, no vull. Buida, Rooney, fora, Casador, busqueu-li una sortida, i a partir d'aquí executem Bernardo Silva, i en aquest punt està.
0: Tu, Bruno, te l'imagines a Bernardo en aquest Barça?
3: Sí, totalment. És que a mi em sembla un futbolista absolutament vigent. Crec que hem vist una versió de Bernardo durant l'any que s'ha convertit en imprescindible per Guardiola quan ha tingut a la banqueta jugadors pels que ha pagat 60 milions d'euros o més. Hi havia Nico González a la banqueta, hi havia Reinders a la banqueta ocupant una posició semblant al camp a Bernardo Silva, i em sembla un futbolista capaç de portar el ritme del joc, d'organitzar, però també, com deia el Santi, de jugar, perquè no, a la banda dreta. Ja no té la velocitat d'abans, però em sembla un grandíssim futbolista encara.
1: És que això que diu Bruno de vigent, ha jugat 38 partits de Lliga a aquesta Premier League, 4 de Copa i 8 de Champions. És a dir, que no és un futbolista que, malgrat que fa els 32 anys aquest mes d'agost, que ja no estigui jugant. És a dir, que ha jugat tots els partits de Lliga de la Premier aquesta temporada. Per tant, vull dir que en forma està.
0: Doncs Bernardo Silva, tot acordat, però Flick posa aquesta condició d'escolti'm.
2: Més que Flick posa la condició, sí, és una cosa de club. És a dir, s'ha de començar a buidar...
0: Bueno, és una cosa lògica, al final. Sí, sí, si al final Flick es gira i veu que ha de deixar fora cada partit a 12 jugadors, doncs clar, és un problema.
2: I més peces repetides, és a dir, correcte, sí que s'ha de reforçar la part d'atac. i amb el 9, si es pogués executar, s'executaria, perquè et falta, s'ha sortit Lewandowski, però si tens tantes posicions repetides, ok, Bernardo Silva millora plantilla, és una oportunitat, però abans, les peces amb les quals no comptem no tindran minuts, que vagin sortint.
0: Bruno, el Ramon deia que ell es tornaria boig per Julián. Tu embogiries per Julián?
3: Jo no embogiria, és a dir, a mi 100 milions ja em semblen prous, però també m'atreveixo a dir que pagaria abans 115 per Julián que 100 per una opció Z. No sé si m'estic explicant. Si el Barça acaba fitxant

0: 100 per una opció Z. No sé si m'estic explicant. Si el Barça acaba fitxant un bon davanter, m'ho invento, un Víctor Gyökeres, pagar 100 milions d'euros ara per Víctor Gyökeres em semblaria bastant pitjor que pagar 115 per Julián.
1: Fem el joc. 120 per Julián o 90 per João Pedro?
0: Bona pregunta.
1: Dic perquè igual es pot moure per aquí el tema, no sé.
0: Potser tiraria pels 90 per João Pedro, sí? Perquè també m'agrada molt. Però m'agrada encara més Julián, eh? Que dic clar que em sembla millor futbolista Julián Álvarez que João Pedro, però és que 30 milions són molts diners.
1: Hem parlat de Julián Álvarez, hem parlat de Bernardo Silva. De Rashford encara n'hem de parlar?
2: Bueno, no, ara mateix no, és a dir, ha passat gent per davant seu, però sobretot perquè el Manchester United no baixa del burro. El Barça vol renegociar aquests 30 milions, si pot ser una nova cessió, perquè lògicament no és un jugador molt que... O sigui, no és un jugador pel qual es farà cap bogeria, però si el United et digués sí, te'l cedeixo un altre cop, potser o sigui, estudiarien si se'l queden. Però ara mateix el United el que diu és per, si no vols pagar els 30, busco algú que em pagui els 30. I no està en la posició ni de rebaixar els 30 ara mateix. L'estiu, com sempre dic, és llarg i potser arribes al 15 d'agost, no ha trobat cap sortida i es torna a reactivar. Però el que ara mateix li està dient el United al Barça, quan ha preguntat, és són 30, si no vols 30, li vendré un altre club.
1: En qualsevol cas, el Barça ara ja amb Gordon no té aquesta necessitat d'invertir aquests 30. Si com dius, s'obre un nou escenari en què Rashford al United baixa entre cometes del burro i t'obre una possible cessió o un escenari econòmicament molt més viable, doncs aleshores, com que ja tens a Gordon, no te'l planteges. Si has de pagar 30, doncs el Barça ja ho té bastant més encaminat. I tanquem amb Ansu Fati, que ahir ja ens deies que abans del 30 de juny la idea era que es pogués tancar, doncs sembla que anirà fins i tot més ràpid, no?
2: S'espera que es pugui tancar la setmana vinent, estan posant negre sobre blanc i falta per pactar l'alta percent de futura venda. És el que falta per pactar, perquè el Barça vol mantenir cert control, que no és un control, és un rèdit econòmic, però un tant per cent de futura venda per Ansu Fati.
1: Doncs ho celebro, que hi hagi aquesta futura venda, aquest control, per no perdre el...
3: Clàusula Lluís Flaquer.
1: Clàusula Lluís Flaquer, no, clàusula lògica, em sembla. És veritat, no, Bruno, al final és un jugador teu, que l'has format tu, que tal, pues, home, controla'l, no fos cas, que tant de bo puguem tenir un nou Ansu Fati amb la versió brutal.
0: De les temporades post-lesió, jo crec que aquesta és la que hem vist, no només el ritme golejador més alt d'Ansu Fati, sinó la millor versió. L'he vist amb una mica més d'espurna que altres temporades i apropant-se a la seva millor versió, per tant, jo crec que fa bé el Barça.
1: Doncs és l'F5, l'actualització que li fem avui a les carpetes que té el Barça en aquest mercat, que, paciència, perquè això tot just acaba de començar, som a 3 de juny, imagineu-vos, el que queda per davant, i més a Beni Mundial, que poden canviar molts escenaris. 12:37, endrecem l'actualitat, va!
4: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
1: Toni Camacho, què tal? Com
5: què tal,
1: estàs?
5: Paqui, bon dia.
1: Mitchell, nou entrenador de l'Ajax.
5: Ja és oficial. Després de tancar la seva etapa a Montilivi, el tècnic madrileny ha firmat amb el club holandès fins al 2028. Mitchell ha demanat a l'afició que confia en el projecte i que junts tornaran a fer que l'Ajax competeixi pels títols europeus.
6: For me is a great moment in my career. We will start a new challenge and I want to everybody trust in our project. Together we can take Ajax back, fight to titles in Europe and in Holland, no?
1: Mitchell, en qüestió de dies, aprendrà ja l'idioma de la casa, no patiu. Bruno, et quadra, Mitchell, a l'Ajax?
0: Sí, per model de joc, per idea de joc, per que el coneix segurament molt bé Jordi Cruyff, que és el director esportiu de l'Ajax, per tant crec que pot fer bona feina. També dic que té una plantilla molt, molt jove, que no està tan preparada per competir i que no serà fàcil que guanyi títols.
3: Una plantilla, a més, justeta.
0: Molt millorable.
3: Molt millorable. Mike Godds crec que és el millor jugador.
1: Oh my God.
0: Mika Gots.
3: Sí, Mika Gots. Sí. Sí. I quin mal...
1: Quin mal en juga?
3: Quin mal escoltar Mitchell parlant anglès.
1: Ai, Mitchell, gran entrenador. Esperem que li vagi tot molt bé a l'Ajax. Més coses, Toni, en bàsquet, victòria del Barça a l'inici dels play-offs de l'ACB.
5: El conjunt de Xavi Pascual va aconseguir robar el factor pista a Luka Murcia i va avançar-se en l'eliminatòria després de guanyar còmodament per 68-91. El tècnic de Gavà es va mostrar satisfet pel rendiment de l'equip i pel triomf aconseguit.
7: Estamos contentos por la victòria, un partido bastante completo. Hemos conseguido coger la ventaja en el segundo cuarto y eso nos ha permitido estar cómodos en el partido y llevar la ventaja hasta el final. Y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy, muy difícil.

0: En l'altre duel de la jornada, la Laguna Tenerife va donar la sorpresa i va superar el Real Madrid per un ajustant 97-98. Avui, el València rebrà el Bilbao Bàsquet a partir de les 7 de la tarda, mentre que la Penya visitarà el Baskonia a les 9 del vespre.
1: I aquesta matinada, si no podeu dormir o si us agrada la NBA, comencen les finals.
0: San Antonio Spurs i New York Knicks protagonitzaran la lluita per l'anell de campió de l'NBA. El primer partit serà aquesta matinada, 2:15 a la ciutat de San Antonio, en una eliminatòria el millor de 7 partits.
1: I acabem amb tenis perquè Rafa Joder va quedar eliminat de Roland Garros.
0: El tenista espanyol s'ha acomiadat de la seva primera participació al torneig parisenc en els quarts de final després de ser superat per l'alemany Sasha Zverev, que va tancar el partit per la via ràpida, amb un clar 3-0.
2: El quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos López, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, senyor Faqué, com estamos?
1: Doncs prou bé, vostè?
3: Un poquito mejor, de la voz. Andoni Iraola, vamos a Inglaterra. Andoni Iraola se enfrenta, ahí que tienes a Bruno, a una tarea titánica en el Liverpool. Tras la salida sin acompañante de Salah, se lee en el diario Liverpool Hecho. En una información firmada por Stephen Miller, se anuncia que el entrenador vasco firmará 2 años por el club de Anfield. Y todo se entiende, como recuerda este diario, desde la figura de Richard Hughes, que fue el director deportivo que fichó a Iraola para el Bournemouth. Hace 3 años que lo fichó y tomó una decisión que impulsó al club a unos niveles realmente espectaculares y elevó la figura del que fuera entrenador del Rayo. Y es Hughes, por lo tanto, el ejecutivo que también ha diseñado el fichaje de Iraola para el Liverpool.
1: Doncs Iraola, Bruno, bon repte per davant, eh?
4: Sí, sí, la veritat és que ha fet una feina impressionant al Bournemouth. El que més em crida l'atenció d'ell és la capacitat que té per fer millorar individualment als jugadors, cas de Housen, Jabarni, dues de les vendes més importants de la Premier la temporada passada, però també aquest any amb altres jugadors com Ryan, un brasiler que ha acabat anant al Mundial. Crec que ha fet molt bona feina, però és un repte molt important. El Liverpool és un dels equips més grans d'Europa, òbviament.
1: Gràcies, Marcos.
3: Hasta luego.
1: Els que esteu veient el live del YouTube, el live del que t'hi jugues, veieu que ha entrat un mite ara mateix a l'estudi. Sergio Lozano, què tal, com estàs?
5: Hola, buenas.
1: Tot bé?
5: Muy bien, perfecto.
1: Encara emocionat per la retirada de divendres de la samarreta?
5: Todavía emocionado, la verdad. Si lo pienso, digo, wow.
1: Ara en parlarem amb el Sergio Lozano, perquè ens acompanyarà fins una bona estona aquí per parlar de la seva nova etapa, d'aquest moment tan emocionant que va viure el Palau Blaugrana divendres passat amb la retirada de la seva samarreta. Ens visita avui el que t'hi jugues tot un mite. Anem a xarxes, va, Willy.
6: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
7: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube... Facebook, whatever.
8: Arroba que t'hi jugues.
1: Hola, Núria, què tal?
9: Què tal, Flaqui, com
1: bé?
9: Estàs? Sí, tot bé.
1: Sí.
9: Avui et portaré una cosa que t'agradarà, perquè la Mini Amal és youtuber, també.
1: Ah, sí?
9: Sí, bueno, té un canal de YouTube, es diu La Mini Amal, la veritat és que té moltes visualitzacions.
4: Molt original, el nom.
9: A veure, Bruno, si tu et diguessis la Mini Amal, no et posaries un altre nom al teu YouTube.
4: Una petita broma.
9: No, està bé. Doncs Bruno, Flaqui, Nil, la Mini Amal ha penjat un vídeo d'un dia amb la Mini Amal.
1: Ah, mira.
9: Un dia amb ell, es veu com va l'entrenament, i mira, aquest és el moment en què explica a Valde, a Marc Casado i a Fermín que està fent un dia, una gravació per YouTube de com és un dia amb la Mini Amal.
10: ¿Estás grabando un día conmigo en YouTube, hermano? ¿Estás grabando un día con la Mini?
11: No, no.
10: ¿Pero cómo puedes grabar un día aquí?
11: Pues siempre para mirar a YouTube, bobo.
10: ¿Ah, sí? Pues tienes que hablar a la cámara, ¿sabes? Ahora va a desayunar.
11: Bueno, pues tienes que hablar con ellos.
10: Ahora va a desayunar.
11: Con el calvo... Valde
10: y Fermín.
11: Yo no puedo decir lo que te quiero decir ahí.
9: Li diu calvo a Marc Casado.
1: Ah, mira.
9: Sí, directament.
1: Li diuen calvo a Marc Casado.
9: I llavors, després de l'entrenament, la Mini Amal torna a casa i explica una mica quins plans té com a futbolista professional a la tarda.
12: Quan ara he vuelto a entrenar, todo el mundo piensa, no, ya está, la vida de futbolista se ha acabado. Bueno, no, un rodaje ahora de McDonald's. No sé a qué hora acabaré. Mira, se supone que acabo en 3 horas. Vamos a grabar a la hora que llegue y yo creo que saldré en 4 o 5 horas después. Y luego cuando llegue a casa yo creo que ya estoy libre, creo que no tengo ni idea.
9: Per cert, no ho he posat perquè realment a nivell sonor no porta gaire, però la gravació que va a la Mini Amal és amb Ronaldinho. Les imatges sí que valen la pena, és un anunci i ho grava amb Ronaldinho, però és veritat que no s'escolta gaire de la conversa entre la Mini Amal i Ronaldinho, però el canal de YouTube de la Mini ha un dia complet amb el futbolista del Barça.
1: Gràcies, Núria. 12:44.
2: Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
13: No egos, because the egos kills every success.
14: Els egos maten l'èxit. La guardarem com a frase de capçalera.
2: Què t'hi jugues?

0: Es la 1, mediodía en Canarias. La SER ha tenido acceso a parte del sumario del caso Leire Díez. De él se desprende que durante el requerimiento de información en la sede del PSOE la semana pasada, la UCO se llevó un portátil, tres discos duros, documentación e intervino los teléfonos de la gerente y de dos trabajadoras. Isabel Vega, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, esos primeros informes del sumario a los que hemos tenido acceso reflejan que la UCO intervino durante el requerimiento la semana pasada un portátil, tres discos duros y varios conjuntos documentales como agendas y libretas, pero no solo. Los agentes incautaron el teléfono móvil de la gerente Ana María Fuentes y de Celia Rodríguez trabajadora de la Secretaría de Organización del partido, que como supimos por el caso Coldo, se encarga de los reintegros de gasto en efectivo. Además, los investigadores intervinieron en el móvil de Juan Manuel Serrano Quintana, que es presidente de Correos, y de un guardia civil que está imputado por revelar a la trama información reservada del Instituto Armado. Los agentes tuvieron tarea esos días. Tomaron declaración a 16 personas, la empresaria Carmen Pano entre ellas, como desveló la SER, pero también a tres guardias civiles, dos confidentes e incluso al abogado del comisario Villarejo. Él reconoció dos reuniones con Leire Díez, que le habría ofrecido un encuentro con la Fiscalía porque decía que le parecía injusta su situación.
0: En el sumario también aparece que un agente de la UCO, interrogado como testigo, aseguró que tuvo una reunión con el jefe de la Guardia Civil en la que les pidió que no fueran proactivos para investigar una presunta corrupción política dentro del Partido Socialista. Javier Bañuelos.
2: Sí, los agentes de la UCO que tomaron declaración a sus propios compañeros la semana pasada preguntaron abiertamente si habían sufrido alguna presión política para no investigar casos vinculados al Partido Socialista o al entorno del presidente del gobierno. El testigo, agente de la UCO, contestó literalmente que sí recibieron la orden del jefe de la Guardia Civil, el DAO, de que no fuesen proactivos en esas investigaciones sobre corrupción política. Es lo que recoge el acta de la toma de declaración a la que ha tenido acceso la SER, acta en la que se recoge exactamente que el 16 de julio de 2024 el DAO, el general Manuel Llamas, les dio esa instrucción por orden del entonces director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. Además, según este agente de la UCO, el DAO, cuando abrió la investigación interna por la supuesta filtración de mensajes a la prensa de las conversaciones de Ábalos con el expresidente Pedro Sánchez, ya era conocedor de que la UCO no pudo ser el origen de aquellas filtraciones.
0: Mientras, Vox va a presidir tres consejerías en Castilla y León, una de ellas con rango de vicepresidencia. Una va a ser la de Familia, Desregulación y Ayudas Sociales, otra la de Cultura, Turismo y Deporte y una tercera la de Agricultura, Ganadería y Política Ambiental. En el acuerdo alcanzado con el Partido Popular para investir a Mañueco se incluye también la prioridad nacional. Ampliamos, redacción en Castilla y León, Álvaro Hernández.
3: Un acuerdo extenso con 19 ejes y 324 medidas. Habrá dos vicepresidencias, una para Vox y otra para el PP. Para los populares, 8 áreas con una vicepresidencia y para Vox, 3. Es un buen día para Castilla y León, dice Mañueco, con este acuerdo que da estabilidad. Sobre el concepto de prioridad nacional, dice Mañueco que va a estar vinculado al arraigo.
4: Una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, cable, efectivo con nuestra tierra, con Castilla y León.
3: El PP se queda con las competencias de incendios forestales también y las áreas troncales del gobierno. La semana que viene, la investidura aquí en las Cortes.
5: Cadena SER. Servicios informativos.
6: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
7: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en carglass.es.
8: Carglass cambia, Carglass repara.
9: 5, 6, 7, 8, valorado.
10: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
11: en España.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa.
13: Mal picant?
12: Què havia de ser, si no?
13: Però què va ser?
12: Apendicitis. Operat d'urgència.
13: Ostres.
12: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
14: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
15: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
16: I també totes les eines i ferreteria.
15: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
16: Si ets professional, troba el més proper a encat.cat.
17: Dale, José. Venga, va. Una nana, Camila,
18: podria anar a dormir. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Dimecres a la nit.
19: Què t'hi jugues? Escolta.
10: Valentine's de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
13: El que t'hi jugues, 1:05. Ara sí, 1:05. 1:05, el que t'hi jugues, ens divertim.
19: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
13: Ens divertim avui i ens divertirem aquest divendres amb el programa que farem a Tarragona i amb el qual esperem que vingueu a veure'ns. Si voleu fer-ho, aquest divendres dia 5 de juny, anem a Tarragona a començar a escalfar ja el Tour de França, que ja sabeu que aquest any surt des de Barcelona i passarà per moltes localitats catalanes, una d'elles Tarragona, i per això aquest divendres fem el programa des del vestíbul del Teatre de Tarragona, la Rambla Nova. Per allà passarà el Tour de França d'aquí unes setmanes i anem allà doncs, a fer aquest programa on podrem tenir, doncs, podreu fer-vos fotos amb el trofeu del Grand Depart, tindrem convidats molt especials i vindrà gent de la taverna. I parlem molt de ciclisme i molt de futbol i passarem una bona estona. Si voleu venir, envieu-nos un missatge, digueu-nos el vostre nom i cognoms i quan sereu. 606-32-72-11. 606-32-72-11 i ens envieu el missatge i en prenem nota i divendres 5 de juny ens veiem en aquest Que t'hi jugues que farem a Tarragona. Al llarg de la primera hora hem assistit a un rècord Guinness a Piera amb el Toni Bou i vull tornar cap allà perquè em sembla que el Martí està amb el protagonista del dia. Martí Juncà, què tal? Bona tarda de nou.
20: Hola, Flaqui, doncs sí, estem aquí amb el protagonista d'avui, Toni Bou, com estàs?
21: Hola, molt content del rècord.
20: 53 salts. Com s'aconsegueix aquest rècord?
21: Doncs mira, la veritat que una mica espantat, perquè ahir vam vindre a provar una miqueta, algun vídeo es movia, amb 20 intents que vaig fer més o menys vaig aconseguir-ho 2-3 vegades només, però bueno, avui ha sigut una mica millor, ho hem pogut aconseguir, davant de tota la gent de Piera, una hora complicada, amb molta calor, així que merci tots per vindre.
20: I com se t'acudeix aquesta idea? Al final, que et despertes un dia i dius, bé, avui plantaré 48 bidons a la rotonda de Piera i començaré a fer salts. Com s'ha t'acut això?
21: Bueno, la veritat que va ser idea de Repsol. Ells bueno, pues sempre busquen coses diferents. Fa dies que em van dir aquest any hauríem d'intentar aconseguir algun rècord, tenim diverses idees i vaig dir, bueno, m'agradaria molt que el primer fos a Piera per lo que lo significa per mi i evidentment ràpid ells van dir, bueno, la rotonda es podien fer algo especial, evidentment pues, ells que venen això, aquest producte, pues, els bidons era algo molt interessant per ells i ràpid va sortir la idea. La rotonda no és la ideal perquè té un metro i mig de desnivell, doncs una mica els bidons amb contraperalt, una mica difícil, però ha valgut la pena.
20: Doncs, Flaqui, ja escolteu en Toni en directe pel Que t'hi jugues, per preguntar-li el que vulgueu.
13: Toni, què tal, com estàs? Enhorabona.
21: Hola, molt bones, molt bé, molt bé.
13: Clar, bé, ho veiem des de l'estudi, amb les imatges que ens enviava el Martí Juncà, i clar, aquest desnivell, t'ho deu haver complicat bastant, això, no?
21: Doncs sí, no? La veritat que molt més del que esperàvem, sobretot ahir quan vam veure que els bidons, encara que estiguessin plens d'aigua i soldats, doncs per la part de dalt flexaven, i això feia que no podien anar a poc, heu de fer la volta bastant ràpid, i bueno, doncs amb tres intents entren aquell nervi de dir a veure si no ho aconseguiria en tres o quatre intents, no? Em quedaré sense el rècord amb tanta gent que ha vingut a veure-ho, així que bueno, doncs he fet aquells petits nervis, no de carrera, però similars, i al final s'ha pogut aconseguir.
13: Crec que te tenies ja algun rècord Guinness també tu, no? En tenies dos més ja, oi?
21: Sí, tenim un parell de salt de llargada, d'una paret també que vam aconseguir una a França i una a Palau de Plegamans, així que bueno, doncs tenir una Piera també fa alguna cosa que sigui diferent.
13: Sí, noi, clar, com que no en tens prou amb el rècord de mundials que tens a les esquenes, doncs vas fent rècord Guinness també en diferents proves. Escolta'm, això de tenir la rotonda a Piera, al teu poble, a la teva localitat, que vingui tota la gent a recolzar-te, també deu ser un subidón per tu, no?
21: Doncs sí, la veritat que, com he dit, no, vindre aquí a les 12 era el millor per la premsa, però no per la gent, i ha fet un gran esforç per estar aquí, amb molta calor, amb un dia de feina, així que superagraït, i com dius, no, m'he sentit molt ple i molt orgullós del poble.
13: I a nivell competitiu, més enllà del rècord Guinness d'avui, li estem donant forma ja al 40è mundial, o no?
21: Estem allà, estem treballant, a Japó ha anat molt bé, setmana següent tenim Andorra, estem fent una molt bona feina, amb l'espatlla ja hem treballat molt bé, segueixo pues, evidentment amb els tendons trencats, però
13: bé.
21: Amb tot l'equip estem fent una feina de recuperació molt i molt bona, així que una mica amb pinces, però cada dia una mica millor.
13: Però cada dia millor i ho celebrem amb el Toni Bou, que és un dels bons amics del programa, que ens ha vingut a visitar doncs, cada vegada que ha guanyat algun dels seus molts mundials, en té 39, va cap al 40, doncs celebrem el camí que estàs fent i aquest rècord Guinness que hem viscut en directe aquí el Que t'hi jugues i del qual ens en sentim també molt orgullosos. Toni Bou, gràcies i enhorabona.
21: A vosaltres, moltes gràcies.
13: Doncs el Toni Bou amb el Martí Juncà. Martí, des de Piera, entenc que la gent ja desfilant i acabant de felicitar un dels ídols que tenen a Piera, no?
20: Sí, ara mateix aquesta rotonda ja està pràcticament buida, queden uns quants fans
13: encara que demanen... No ho has volgut provar? Encara que fos sense moto,
20: m'ho han proposat, però he dit que no. Perquè he dit no, perquè encara el superaré jo i no li vull treure el protagonisme. Toni, però encara queden unes quantes dotzenes de persones que volen aprofitar per aconseguir els últims autògrafs després de que Toni Bau hagi aconseguit aquest rècord històric.
13: Doncs ha estat una de les imatges del matí que hem viscut en directe amb el Martí Juncà des de Piera, aquest rècord Guinness que ha superat amb aquests 53 salts a la rotonda Toni Bau de Piera, el Toni Bau que està protagonista també al Que t'hi jugues. Martí, gràcies.
20: Apa, ens veiem demà.
13: Fins ara, una abraçada al... Aquest era el Martí? Va, una i 10, per cert, si hi ha algun problema amb la moto, si tens algun problema amb la moto, ara estic intentant fer allò que fa tan bé el Bermúdez i que a mi no em surt gens bé.
1: Però t'estava quedant bé.
13: És que m'has mirat, m'has fet riure, ja m'has fet riure.
2: Però el fill.
13: Este soci del RAC... Mira, hi ha una història real d'una família de socis del RAC que van acabar dient sort del RAC. 6 del matí, el fill se'n anava d'Erasmus, cotxe carregat per anar a l'aeroport. I de sobte es queda sense bateria.
1: Ostres,
13: merder. Què fas? No, però no pateixis. Trucada al RAC. Trucada al RAC, el mecànic li canvia tot plegat, li arregla la situació i arriben a temps per agafar. Què van dir? Sort del RAC. I és que fer-se soci és tenir cobertura davant de qualsevol imprevist, protecció a la carretera, en viatge a la llar, per tota la família, perquè el RAC hi són, per ajudar. Sort del RAC.
22: Què t'hi jugues?
13: Ens ha enviat un oient un missatge, el Juan Carlos. Escolteu-lo.
23: Bermú, buenos días. Ya tienes trabajo con Mitchell esta semana para la imitación. Un saludo.
13: Ja ho dèiem, perquè hem escoltat a Mitchell parlant en anglès en el seu primer missatge com a nou entrenador de l'Ajax d'Amsterdam. Mitchell ja té destí i el Girona treballa en el seu relleu. Nil, deixa'm saludar l'Àlex Luna també. Àlex, estàs per aquí?
24: Hola, bon dia. Sí, sí, estem per aquí.
13: Treballant al Girona en trobar peça capdalt i capital pel retorn a primera. Qui serà el nou entrenador?
1: Home, jo crec que primer ho ha de tenir clar aquí a Gàrcel, que per cert, després d'unes setmanes, una setmana sobretot molt complicada, des d'aquest dilluns ja funciona amb normalitat preparant la temporada. Aquí la situació és clara i és que hi ha diverses banquetes de primera divisió que no tenen encara entrenador, que és la de l'Elx, que és la del Rayo, que és la de l'Osasuna, i la del Girona ara mateix, per motius evidents de segona divisió, està per sota d'aquestes. L'opció número 1, almenys la informació que tenim, si no l'Àlex em corregeixi, és que Carles Martínez, amb qui vam parlar fa unes setmanes...
13: Que ens va dir que tenia ganes de tornar cap a la Lliga Espanyola. Sí,
1: totalment. Sí. És un dels entrenadors que està a les quinieles també, tant de Rayo com d'Osasuna, i el Girona el vol. El tema és que el Girona està en la segona divisió, bueno, doncs no ho fa tan fàcil, perquè evidentment jo, pensant en la visió de Carles, vens de fer 3 temporades a la Ligue 1 fent-ho molt bé, doncs entenc que baixar de categoria és complicat. La informació és que el Girona el vol, que li ofereix un bon projecte, crec que l'Àlex té algun detall més, i és l'opció número 1. Altres opcions que hi pot haver, que hi ha, són els germans Álvarez, que són els que estan al filial, també hi ha Quique Álvarez i Òscar Álvarez, s'ha parlat també, o s'ha mogut també el tema al voltant de García Pimienta, més o menys un entrenador d'aquest perfil, hi ha altres entrenadors, com per exemple Alessio Lixi, Adai, que ahir ens va dir això, perquè es va autodescartar ell mateix, no l'han trucat, aquesta és la realitat. Per tant, la situació és aquesta, jo crec que no es demorarà més de aquest cap de setmana, és a dir, a la que tu marxis al Mundial, Flaqui, l'entrada del Girona ja s'ha de saber.
13: Doncs sí, perquè entenc que Girona, Àlex, ja començarà expectació, no?, per saber qui serà l'encarregat de dirigir el retorn cap a primera.
24: Sí, no només això, sinó quina plantilla es crearà al voltant, perquè la intenció del club és mantenir el major número de jugadors possibles, mantenir el bloc per intentar pujar a primera. Això també és important per l'entrenador. Per això també no s'està parlant gaire de jugadors que podrien continuar o no, com Estuani, David López. M'imagino que el paper de l'entrenador també hi tindrà a veure, perquè ell també voldrà decidir amb qui compta i amb qui no, i a priori, més enllà del que ha dit en Nil, doncs si Carles Martínez jo crec que és el número 1 pel Girona, i que a més el Girona ha de jugar amb cartes que puguin no tenir altres equips, estic parlant de Sou i de la carta Group City i Projecció, i després sobre l'Alessio Lixi, la informació que jo tinc és que està esperant aviam si arriba algun projecte de primera, perquè no descartaria el Girona, però clar, està a primera no només en una lliga espanyola, sinó una estrangera, doncs també per ell seria prioritari. Si no tenen la carta dels germans Álvarez, tenint en compte que Adai doncs, ja estaria descartat.
1: Hi ha un nom que, en parlant de Mitchell, que segurament està inclús per sobre Mitchell, que és el de Cristian Estuani. No té contracte amb el Girona, li agradaria o la voluntat del futbolista és continuar jugant al Girona, però a dia d'avui, això sí que és notícia, no té encara cap notícia del club.
13: És a dir, ell vol continuar, li agradaria continuar jugant al Girona? Quants anys té ja, Estuani?
1: Farà 40.
24: 40, fa aquest any.
1: 40,
13: la intenció d'ell seria seguir jugant al Girona?
1: Sí,
13: però de moment no hi ha...
1: No té de moment cap notícia del club. Jo crec que estem ara mateix al Girona en un context en el qual, si no saps qui és l'entrenador, si fa 3 dies el director esportiu encara tenia dubtes de si continuava o no, en un procés de dol, de recuperació, i s'han d'afrontar aquestes coses, igual que Estuani vol continuar, per el que jo tinc entès, i crec que l'Àlex també, la voluntat del club ja és fer-li arribar aquesta proposta, però clar, ha de ser una proposta molt més a la baixa, molt més adaptada a la situació econòmica, però Estuani no es vol retirar, vol continuar jugant i vol continuar jugant al Girona. Igual que David López Álex, que crec que també té una oferta sobre la taula.
24: Sí, i també a la baixa, semblant el que va passar en casos com Juanpe, com Juan Carlos, jugadors que ja tenen una edat, i que només els hi pots oferir, sobretot per rendiment, que és el que va dir Quique Càrcel. Al final tot anirà en funció dels minuts que tinguin i del rendiment que donin sobre el terreny de joc. Jo tinc dubtes sobre la continuïtat de David López, sempre i quan s'hagués quedat Mitchell. Ara que ja no és aquí, doncs sí que el club li ha presentat aquesta oferta. Amb Estuani jo crec que encara no té oferta del club perquè no és una prioritat, passa tot per l'entrenador i el club sap que té la carta de saber que Estuani vol continuar al Girona i que no tindrà fàcil marxar qualsevol altre equip, per tant ara mateix no és prioritat i així s'anirà passant amb alguns altres perfils de jugadors, més enllà de que el club intentarà traslladar a jugadors importants com Brian Hill, Banat i companyia, que la intenció del club és retenir-los.
1: I, per cert, una última cosa per acabar, sí. Flagui, que ara m'ha vingut al cap. M'ha vingut al cap. Axel Witsel va firmar un contracte amb el Girona de 1+1, això sí que també és notícia, però una de les clàusules que hi havia en aquest contracte era per minuts jugats, les compliria, però també hi havia una clàusula que no s'activava aquest 1+1 si hi havia un descens. És a dir, ara mateix Axel Witsel està lliure, una altra cosa és que després ara es posin a sentar a renovar amb el club, o no, que jo ho veig complicat, però el 1+1 aquest no es fa efectiu perquè tenia una clàusula que si baixava el Girona quedava lliure, per tant Axel Witsel un dels que queda lliure.
13: Doncs la sensació que el Girona està tot una miqueta en stand-by, també entenc que el club ha quedat una miqueta fora de joc després d'un descens que unes setmanes enrere ni tan sols es contemplava per com estava l'equip aparentment ben situat a primera. El ruix final de la temporada doncs, va acabar condemnant el Girona. Bruno, per si algú no coneix o no ha seguit la trajectòria de Carles Martínez, ho ha fet molt bé a la Lliga Francesa.
0: Sí, ell va arribar com a segon entrenador l'any en què guanyen la Copa Francesa i va ser bastant curiós perquè, sobretot tenint en compte com havia crescut l'equip en base a les dades que havia tingut el Toulouse des de l'arribada de Carles Martínez com a segon entrenador, van veure que la pujada de rendiment era tan bèstia que li podien donar la banqueta a ell, perquè el principal entrenador havia decidit retirar-se, li van donar la banqueta, han venut cada any a molts jugadors per un valor de mercat impressionant.
1: 100 milions, crec,
0: sí,
1: no?
0: Sí, a l'últim mercat li van fitxar jugadors per valor de 100 milions i va fitxar per uns 10, una cosa així. Mai ha patit per quedar-se quan el Toulouse és un equip modest a la Lliga Francesa i la feina, la tasca, el treball ha estat molt, molt bo.
13: Doncs ell ens va dir en una entrevista que el que t'hi jugues fa unes setmanes que la seva idea era tornar a la Lliga Espanyola, tant de bo pugui quallar, veurem si és a Girona o és amb una banqueta de primera divisió, però evidentment pendents del futur, tant de la banqueta del Girona com de Carles Martínez, veurem si acaben finalment lligant i quadrant entre ells. Àlex, gràcies.
24: Gràcies a vosaltres, abraçada.
13: 1:19.
2: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2...
3: Yo creo que...
2: Amb Sique Rodríguez... I Lluís Flaquer.
3: Yo lo conozco y tienen ganas de jugar al fútbol.
2: ¿Qué te jugas?
3: No,

0: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana entra a Rodi.es i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
1: A Badalona, al maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
2: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
1: Cada espurna encén la flama.
3: Què t'hi jugues? Amb el sí que... Y al flaqui.
4: Mi verdad no, yo siempre cuento la verdad. Perfecto. Yo cuando termine la carrera de medicina le atenderé.
3: ¿Qué te jugas?
5: Una i 36 que t'hi jugues, reconec que no em vaig fixar en això del xandall, que no, com és la part de baix?
6: És que és un xandall d'aquests que té la part de baix bastant rapada, que va molt enganxada a la cama, i de sobte té un blau així molt cridaner, molt enganxat a la part del bessó i tal, que hem coincidit l'Helena, Diego i jo, aquest matí, que estèticament no seria l'ideal.
5: Ja m'hi fixaré. Aquest cap de setmana hi ha un molt bon plan. Sí. A Barcelona, Bruno? Que suposo que t'hi passaràs pel Panenka Fest.
6: I tant. A més, hem agafat prop de casa, vull dir que es junten tots els elements per gaudir.
5: A l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona, doncs se celebra tant dissabte com diumenge aquest Panenka Fest. El director d'operacions de la revista Panenka és l'Àlex López. Àlex, què tal, com estàs?
7: Què tal? Molt bona tarda, molt bon migdia.
5: Ja és una cita ja que va quallant, que està perfectament quallada ja en l'agenda dels amants del futbol aquí a Barcelona.
7: Bueno, esperem que sí, esperem que la gent la vagi fent seva. L'any passat va ser un èxit, va ser la primera edició.
5: Sí.
7: I va superar les expectatives.
5: Per això, perquè la gent ja esperava que es pogués repetir.
7: Exacte, la gent ja ens ho estava demanant. L'any passat la vam fer el mes de novembre i aquest any repetim una mica més d'hora amb el bon temps, amb el bon clima, i la farem doncs ara, a una setmana o a pocs dies de començar el Mundial, fent servir també l'espai exterior de l'antiga fàbrica per poder gaudir de la cervesa, dels food trucks, de la música, per tant, més ingredients que mai per disfrutar d'aquest cap de setmana, on la cultura futbolística serà protagonista. Hi haurà jocs per totes les edats, futbolins, un billar gegant per jugar amb el peu, videojoc retro, el Pro Evolution 6 i altres videojocs dels 90 i 2000, i sobretot, videopodcast en directe també, cada dia quatre propostes de contingut, també documentals, i sobretot el que deia, no? un market de samarretes retro, de samarretes vintage, de samarretes històriques del futbol, i especial focus en la història dels mundials, que és la delícia d'aquest festival. Jo crec que és el que més li agrada a la gent, perquè és trobar-se més de 2.000 samarretes increïbles als diferents stands que tindrem amb diferents botigues i diferents marques. I per tant, aquest any doncs, tornarem a tenir-ho com a producte estrella.
5: No hi ha millor aperitiu pel Mundial, que és a punt de començar.
6: Sí.
7: Exacte.
6: Amb penya tan important com, si no, Àlex, em corregeixes, us ve Jordi Évole, la Lucía Taboada, que és una crac, l'Oriol Romeu, Andrea Orlandi... teniu el millor de cada casa, Àlex.
7: Sí, senyor. Bueno, falta molta gent que ens agradaria que estigués, però hem fet una selecció doncs, amb el temps que tenim, amb aquest espai que tenim de dos dies. I efectivament, sí, farem algunes xerrades, alguns videopodcasts en públic que permetran doncs, comptar amb el testimoni de gent com el propi Jordi Évole, com l'Oriol Romeu, com l'Andrea Orlandi i companyia. I estem doncs, molt expectants, molt enfeinats aquests dies, no us enganyaré, perquè al final depenent que fem una revista cada mes i cada dia fem més coses. Per cert, petit guinyo també d'una altra cosa que no era el que estàvem parlant avui, però que també tindrà presència al festival, que és un programa que farem cada dia durant el Mundial a YouTube, que es diu De què planeta viniste, amb el qual també potser algun dia contem amb el Bruno. I per tant, també ho deixo caure. Era per explicar la quantitat de coses que...

0: que ara que s'apropa el Mundial volem fer des de Panenka i vaja, encantadíssims de fer-les perquè és el que ens agrada. Llavors, no sé si tenim prevista o no la fórmula, però nosaltres tenim o us hem ofert dos abonaments per sortejar entre l'audiència.
1: Home, però què m'estàs dient? Ara sí, mateix l'audiència està aplaudint. Sí. Tenim dos abonaments per anar al Panenka Fest aquest cap de setmana.
0: Doncs, dos abonaments, que vol dir per anar dissabte i diumenge, sí? O sigui, li tocarà una persona els dos abonaments per anar ell i un
1: acompanyant. Sí, sí. És un abonament doble, no?
0: Un abonament doble.
1: Doncs 933-44-14-11, la gent ha dit que hi havia l'abonament i ja estan trucant. Això va molt ràpid, clar, és que quan el premi s'ho val, la gent és rapidíssima. No sé si podem saludar a l'oient o la oient. Javier, què tal, com estàs? Hola, Javier.
2: Hola, sí que, perdona, Flaqui.
1: Des d'on ens truques, Javier?
2: Estamos aquí desde Tarragona.
1: I tu has escoltat que l'Àlex López deia que tenien pels oients un abonament doble.
2: Perdona, que no te entiendo.
1: Ah, perdón, digo que has escuchado que l'Àlex decía que había un abono doble para ir a Panenka Fest, has dicho, esta es la mía, ¿no?
2: Sí, perfecto, claro que sí, estaba muy atento ahí al programa.
1: ¿Y por qué quieres ir al Panenka Fest? ¿Qué te gusta? ¿El market, los documentales, los programas? ¿Qué es lo que más te interesa?
2: Bueno, la verdad no había escuchado la versión del año anterior, pero lo que habéis ahora acabado de explicar, pues ya me dio ganas de llamar, ¿sabes? De fútbol, me imagino música, ¿no?
1: Futbol, música, és molt, molt futbol, molt documental, molta història futbolística, el market amb les samarretes vintage, tendràs de todo, vale mucho la pena.
2: Ya, por esto, Flaky.
1: Pues, Javier, gracias por llamar y no cuelgues, que Elena te coge los datos y ya tienes este abono doble para ir sábado y domingo, 6 y 7 de junio, a la antigua Fábrica Damm en Barcelona para ir a esta segunda edición del Panenka Fest. Gracias.
2: Pues, muchas gracias a vosotros. Gracias.
1: Doncs ja veus, Àlex, que volen. Escolta'm, per la gent que vulgui comprar entrades, com ho pot fer, com ho ha de fer?
0: Bueno, molt fàcil. Entren a la nostra pàgina web, panenka.org, allà trobaran tota la informació que he desgranat de forma resumida ara a la connexió, però que allà està molt més detallada, i després també l'enllaç amb la compra d'entrades. Són entrades a preus populars, sí, que no ho he dit, però això és important.
1: 6 euros, no? Per un dia, 10 pel torn de setmana. Sí, sí.
0: Exacte, 6 euros per anar dissabte o 10 euros per diumenge o 10 euros per anar els dos dies i amb tot inclòs, és a dir, anar als videopodcasts, anar a jugar a Pro Evolution Soccer, anar a fer una partida de futbolín, passar pel market o fer una cervesa. Així que esperem que puguem trobar molts amics aquest cap de setmana. I
1: Àlex, important, perquè és un plat que pot ser molt familiar també, tinc entès que els menors de 12 anys, si van acompanyats d'un adult, no paguen entrada, pot ser això?
0: Ah, exactament, exactament. Hi ha moltes activitats infantils, hi ha jocs de taula, el futbolíssimos, hi ha el joc plaques, hi ha tots els videojocs, els futbolins, en fi, inclús jocs per pintar samarretes, per més partits, però tot, pues, a partir de 12 anys té aquest preu de 6 euros, però fins als 12 anys no es paga.
1: A l'Àlex el veurem a l'antiga Fàbrica Damm o t'haurem de buscar per Balaïdos aquest cap de setmana?
0: Jo estaré a l'antiga Fàbrica Damm traient fum i de 4 i quart a 6 i quart diumenge una mica aïllat per mirar el partit.
1: Ho dic per si no ho
0: per
1: sou,
0: mirar el partit, ja m'agradaria. Ja.
1: L'Àlex López, a part de director d'operacions de Panenka, és vicepresident de l'Europa i aquest cap de setmana se us ha girat feina després d'alguna un de l'anada. Ahir parlàvem amb la Dai Benítez que ens deia, mira, ens van marcar el minut 97, però li vaig dir als jugadors que aquest gol encara ens vindrà bé, intentant treure una lectura positiva perquè ens obliga a anar a guanyar allà i això ens motivarà encara més i ho farem encara millor.
0: Sí, no, i la Dai sempre fa la lectura positiva, sí, i així ens va, eh? Així ens va molt bé, per tant, confiem molt en l'equip, amb la Dai, i que vaja, jo crec que és un equip, l'Europa, que sí que li va millor anar a jugar a guanyar, perquè és un equip propositiu, que sempre vol anar a l'atac, que vol ser protagonista, per tant, si s'ha de guanyar partit, potser és millor que si s'ha d'empatar.
1: Doncs aquest diumenge, un quart de cinc, juga la tornada de semifinals de playoff d'ascens a segona divisió a l'Europa, que ara ho dèiem, més enllà de la Dai, esteu vivint un autèntic somni, els darrers 2 anys.
0: Bueno, 3. Sí, sincerament, els 3 anys. Nosaltres, sí, sí. Com a junta directiva, portem tot just 3 anys, sí, sí. Vam entrar amb un ascens de tercera, sí, sí, federació a segona federació, amb la idea de consolidar l'equip a segona federació, perquè tot just era un acabat d'arribar, el primer any gairebé pugem, campions directes, vam fer play-off, els últims 10 minuts l'Hèrcules va marcar el seu camp i per tant va pujar directe a l'Hèrcules amb el campionat. Nosaltres el segon any ja no esperàvem perquè va haver-hi com una fugida de jugadors, evidentment cridats per altres clubs que van canviar d'aires i ningú esperava que el segon any a segona federació pues, tinguéssim un nivell tan alt i vam aconseguir l'ascens directe guanyant la Lliga. Per tant, aquest any ja era per gaudir, era per disfrutar cada partit, els primers que poguéssim jugar al Nou Sardenya, després també els que hem hagut de jugar a l'exili a Can Dragó i per suposat no estava a l'agenda de ningú poder disfrutar o poder disputar aquest play-off d'ascens a segona divisió, que sembla que quan ho dic no m'ho puc ni creure. Així que bueno, estem en aquest repte ara mateix, per suposat ambiciosos de poder guanyar aquest partit tan difícil a Balaïdos, perquè ni més ni menys que és un camp de primera divisió com Balaïdos, i si ho fem, doncs, a la següent eliminatòria, ser ambiciosos també i intentar pujar a segona, que seria...
1: Oh, és que imagina't.
0: Després de 60 anys a la història del club que no es trepitja una categoria com...
1: Se'm posa la pell de gallina, d'associar Europa a segona divisió i, a més, amb la possibilitat de tornar a jugar al Nou Sardenya, que això també serà un subidó en la propera temporada,
0: Doncs sí, estem desitjant que vinguin els propers partits, els propers reptes, i aviam com s'encara tot.
1: Àlex López, que vagi molt bé aquest cap de setmana, aquest panenc que fes, que serà un èxit, n'estic absolutament convençut per la proposta i per tot el que ens has explicat que fareu, i que segur que engresca moltíssima gent a viure el que dèiem, aquest immillorable aperitiu del Mundial amb aquest panenc que fes, que es viurà aquest dissabte i diumenge a l'antiga fàbrica d'Am. Una abraçada i gràcies per passar-te pel que t'hi jugues.
0: Una abraçada a vosaltres, que vagi molt bé.
1: Doncs l'Àlex López explicant-nos tot el que faran, que no serà poc, sinó tot el contrari, en aquest panenc que fes, que val molt i molt la pena. Bruno, gràcies,
3: Que vagi bé, una abraçada, Flaqui.
1: 13:46, recta final.
4: Què t'hi jugues?

0: I més protagonistes abans d'acabar, perquè en el jardí Joan Maragall del Palauet Albéniz, ahir al vespre s'hi va celebrar un homenatge a la figura de l'històric president del Comitè Olímpic Internacional, a Joan Antoni Samaranch. El rei va presidir l'acte i el Jordi Martí, que hi era, va poder conversar amb el conseller delegat del Comitè Organitzador dels Jocs, Josep Miquel Abad, amb el vicepresident del COI, Joan Antoni Samaranch, i amb Pere Miró, un dels més estrets col·laboradors de Samaranch en aquest Comitè Olímpic Internacional.
1: Sí, bon dia, Lluís. Una de les persones que més va tractar Joan Antoni Samaranch és Josep Miquel Abad. Josep Miquel Abad, què tal? Bon dia, bona hora.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Vostè va ser president del Comitè Olímpic Organitzador dels Jocs de Barcelona 92 o conseller delegat del Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics de Barcelona, el president era Pasqual Maragall.
2: Ah, exacte.
1: De totes les coses que hem escoltat avui en aquest acte d'homenatge i record a Joan Antoni Samaranch, vostè, dels adjectius, dels qualificatius que han anat sortint, amb quin es queda?
2: Jo em quedo amb una, no un objectiu, sinó una afirmació. Si no hagués estat pel Joan Antoni Samaranch, els Jocs no haguessin vingut a Barcelona. És veritat que teníem, pensàvem, un dossier convincent, potser el millor dossier, però sense la seva presència, ja no dic més enllà, sense ell no s'haguessin aconseguit els Jocs.
1: Qui va ser primer, Narcís Serra o Samaranch, Samaranch o Narcís Serra?
2: Això ho ha d'explicar el Narcís. El fet és que públicament tots dos, en un acte públic que es va fer l'any 81, van dir que per què Barcelona no es plantejava fer uns Jocs Olímpics. Qui va parlar amb qui perquè ells, en l'entrega de premis d'aquella nit del Mundo Deportivo, es posessin d'acord en dir-ho, això ho ha d'explicar en aquest moment ja el Narcís. És l'únic que queda.
1: D'aquell trident formidable, Samaranch, Maragall, Josep Miquel Abad, quin rol jugava breument cadascú de vostès?
2: Bueno, pues, Samaranch jugava el rol d'haver fet que els Jocs vinguessin cap aquí, perquè sense ell no haguessin vingut. El Pasqual va ser el gran alcalde que va difondre i va aconseguir que no només els Jocs, sinó Barcelona, l'esperit de convivència, de solidaritat, de transformació, de renovació. Bueno, i jo vaig fer el que vaig poder.
1: Escolti'm, Oriol Boigues, vostè mateix, sensibilitats diferents, però que van ser capaços d'entendre's amb Samaranch, que tenia una sensibilitat política diferent a la vostra.
2: Bueno, aquest va ser un dels temes que van garantir precisament aquesta capacitat que vam tenir tots, de per damunt del que poguéssim pensar, concentrar-nos en les obligacions que teníem, que era que l'organització dels Jocs de Barcelona fossin modèlics, com van ser, i que transcendissin el fet físic i realment fossin un punt de partida de recuperació d'autoestima ciutadana de Catalunya i d'Espanya. És a dir, ja no som menys que ningú, però tampoc no som més que ningú, però tampoc menys. És a dir, aquella visió que es tenia de nosaltres, país amable, simpàtic, poder organitzat, allà es va quedar. Vam demostrar que érem capaços també d'alguna cosa més.
1: L'última, Josep Miquel, i t'allibero. Per tota aquesta gent més jove, els nostres oients més joves del que t'hi jugues, per tu quin és el record, el requadre de la figura de Samaranch que haurien de retenir?
2: Mira, la seva visió universalista de l'esport i de posar l'atleta, el protagonista, el o la atleta, o sigui, el protagonista per damunt de tot. És a dir, ell era obsessiu en la defensa dels atletes, ells i elles. De fet, ell va ser el que va promoure d'una manera determinant diríem, la participació femenina, no només com a atletes, sinó com a directius. Ell va incorporar membres del Comitè Olímpic Internacional, va crear la Comissió d'Atletes que va incorporar dones. És a dir, en aquest sentit, va ser un transformador molt més enllà del que pensem i del que volem de vegades reconèixer. No, ell va ser un transformador independentment del que després cadascú pensi sobre el que vulguem. Ell va ser una persona absolutament crítica en moltes coses, positivament crítica, per suposat.
1: D'aquí 4 dies, 40 anys a la Vila de Barcelona, déu-n'hi-do, Josep Miquel Abad.
2: Sí, 40 anys. Bueno, aquí estem.
1: Gràcies per atendre el que t'hi jugues i fins a la propera.
2: A vosaltres.
1: I en aquest homenatge a la figura de Joan Antoni Samaranch, si us sembla, els oients de Ràdio Barcelona i del que t'hi jugues poden saludar també dues persones que l'han tractat moltíssim. Una d'elles és el seu propi fill, Joan Antoni Samaranch. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
1: Escolti'm, de totes les coses que hem escoltat en aquest acte, de record i d'homenatge a la figura de Samaranch, vostè amb quins adjectius, amb quines valoracions, amb quines consideracions es quedaria?
3: jo no em quedo amb coses concretes, perquè tot el que s'ha dit ha sigut interessant, ha sigut molt bonic, ha sigut molt emocionat i m'he estat, jo des de luego, molt emocionat per tot el que ha passat. Però sí que finalment, encara que una ciutat en un puesto com aquest, amb el rei d'Espanya, amb totes les grans utilitats i tots els amics que d'ell i de l'olimpisme, tots plegats aquí per recordar-lo, doncs me quedo amb això, que bona feina ha fet aquest home, perquè després de 16 anys que va passar una altra vida, doncs que encara se'l recordi amb aquest carinyo.
1: I vostè ara fa 40 anys, ara farà 40 anys, de la nominació olímpica.
3: Sí.
1: Vostè on era?
3: Jo estava vivint, jo vivia a Nova York, vaig agafar un avió per arribar aquell mateix dia, vaig arribar tard, quan vaig entrar a la saló, al saló d'actes del Palais de Beaulieu, i estava tot com havia començat, i em vaig quedar de peu, al costat de la porta, contra la paret. I va dir a la Vila de Barcelona, i no tenia ningú que coneixés, i em vaig començar a abraçar amb dos policies que estaven allà protegint la porta. Allà és on era jo.
1: Bé, vostè va conèixer el seu pare tot just néixer, és el fill de Joan Antoni Samaranch. Jo no sé, el senyor Miró, quan va conèixer el president Samaranch?
4: Home, jo coneixia...
1: Bon dia, senyor Miró.
4: Bon dia, primer de tot, bona tarda. Bona tarda. No, jo coneixia el president Samaranch, doncs, evidentment, des de l'època de Barcelona, a l'organització dels Jocs, però quan el vaig conèixer més va ser des de que vaig començar a treballar en el COI, en el CIO, com ell deia, a l'any 92, i fins al 2001 jo diria que el vaig estar sempre molt a prop del president Samaranch. El vaig acompanyar permanentment, quasi, podríem dir. El vaig conèixer força, sí.
1: Li he preguntat a Josep Miquel Abad si va ser primer Serra o Samaranch o Narcís Serra, i m'ha driblat. M'ha fet un dribbling i m'ha dit que ho preguntem al senyor Serra. Vostè ens pot dir alguna cosa al respecte, ara que ha passat tant temps?
4: Pues la veritat, no. Sincerament, perquè l'època de la candidatura i aquesta època que estem parlant, jo encara estava una mica lluny de tot això. Jo era el director de l'INEF i vaig viure aquell, quan el Joan Antoni ara deia doncs, on era ell, jo estava a l'INEF en aquell moment. I ho vam celebrar amb tots els alumnes sortint a córrer fins a la plaça Catalunya, des d'Esplugues, que era on hi havia.
1: I una pregunta última pels dos. Si haguéssiu de requadrar en 30 segons quin és el llegat de Samaranch, quin diríeu que és?
3: Tot el mateix. Tot el mateix.
4: Jo diria que és que ell realment va posar en el centre, en el món, no solament hi ha Barcelona i tal, que se n'ha parlat molt avui, sinó en el món, aquest concepte d'olimpisme, o sigui, aquest concepte d'olimpisme que és la utilització de l'esport per fer una societat millor. En general, ell va saber com ningú utilitzar-la. Per mi és el millor legat que ha deixat això. I avui moltes persones n'han parlat. S'ha parlat del moviment olímpic, s'ha parlat del joc, s'ha parlat tot, però per mi, per sobre de tot, està aquest concepte que ell va posar a la pràctica.
1: I per l'actual vicepresident del Comitè Olímpic Internacional?
3: Pues és el mateix, el legat d'aquest llegat, però el que passa amb aquest llegat és que no s'acaba mai. No s'acaba mai d'assolir, no s'acaba mai d'arribar. En el món continuen havent-hi guerres, conflictes, diferències d'opinió. Més en el món d'avui, on la diferència d'opinions és una violència, que no reconeixem a l'altre, que la nostra religió és l'única adequada, que la nostra societat i modo de vivir és l'únic que és correcte. I tot això pues, tindrem que continuar treballant nosaltres, en la nostra, que ja estem pues, al final de la nostra part de fer aquesta feina, i els que vinguin a darrere. Aquest llegat del pare no s'acabarà mai, no s'assolirà mai. És un tema, treballo en curso permanentment.
1: Del pare, de l'avi i del besavi, com avui ha quedat demostrat.
3: Sí, sí,
1: gràcies, senyor Samaranch.
3: Gràcies, moltes gràcies.
1: I gràcies, senyor Miró.
4: Gràcies a vostè.
1: Fins ara, Lluís Flaquer, companys, però bueno, valia la pena també xerrar amb aquestes persones que han conegut de tant a prop el president Joan Antoni Samaranch.
0: Gràcies, Jordi, company, per la feina i per les entrevistes i els testimonis d'aquest moviment olímpic de Barcelona.
5: Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
6: La jodimos, la tuvo Eric. A giganta figura, la jodimos. La jodimos, córner. La jodimos, el despeje es para Alexis. La jodimos, parecía malo, pero se convierte en salida de balón. La jodimos, qué inocente, Ronnie. ¡Otra vez la jodimos!
5: ¿Qué t'hi jugues?

0: Doncs tanquem ja el Que t'hi jugues, pràcticament, recuperant la notícia amb la que obríem la conversa amb el Ramon Besa. A les 12 del migdia es coneixia que Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries. El jurat, doncs, en el seu fallo, resumeix que els mèrits de l'argentí, talento deslumbrante, excepcional trajectòria deportiva, formidable i continuada labor solidària para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos. Tot afegint que Messi, el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo. Messi, que el proper mes d'octubre, doncs, haurà de ser a Oviedo per rebre aquest Premi Princesa d'Astúries. L'any passat li van atorgar a Serena Williams, l'havia guanyat també Carolina Marín, Eliud Kipchoge, l'equip olímpic de refugiats el 2022, i en clau futbol, doncs el 2002 el va guanyar la selecció brasilera, el 2000 de futbol, el 2010 la selecció espanyola de futbol, i el 2012 Casillas i Xavi per la seva feina per unir una altra vegada l'ambient a la selecció espanyola després de tot el que hi ha passat amb José Mourinho i aquella guerra de clàssics d'aquells anys. El Barça ha fet una piulada per felicitar Leo Messi. Enhorabona, Leo Messi, pel Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, un reconeixement merescut a una trajectòria extraordinària marcada per la seva llegenda al Barça i per una carrera plena d'èxits amb el nostre club. Messi, doncs, guardonat amb aquest Premi Princesa d'Astúries, que el proper mes d'octubre anirà a Oviedo, al Teatro Campoamor, a rebre, i que passa a formar part, doncs, de la col·lecció d'esportistes que al llarg dels anys han estat guardonats amb aquest reconeixement per aquests mèrits que recollia el jurat en el seu fall. Doncs ho deixarem aquí, 1:58, que soni ja balena, perquè el Que t'hi jugues arriba a la seva recta final. Gràcies de nou a l'Helena i Diego a la producció, al Willy Arnal al control tècnic, sí, a la Núria Vilamala amb la feinada que fa les xarxes, i a tota la redacció d'Esports de la Sera de Catalunya. Demà torna el Sique Rodríguez. Per tant, demà ja tindrem el titular.
1: Aquí. Bon Mundial, Flaqui?
0: Sí, servidor ja s'agafa uns dies per agafar forces per lo que ve, que no és poc. Marxem cap al Mundial, cap a Estats Units, amb el Bruno Alemany, amb el Santi Ovalle, i des d'allà ens seguirem escoltant aquí el Que t'hi jugues, amb una petita diferència horària. Si fem veu de dormits, doncs no ens ho tingueu en compte. Gràcies a tots, tornem demà amb el Sique Rodríguez, i no oblideu, si voleu anar al programa a Tarragona, 606-32-72-11, ens envieu un WhatsApp, ens dieu qui vol venir i quan sereu. En prenem nota, i divendres farem el programa des de la Rambla Nova a Tarragona per començar a fer xup-xup ja amb el Tour de França, que aquest estiu passarà per terres catalanes. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Cerdán era el líder de la trama Leire para entorpecer investigaciones judiciales y Leire no era una simple militante de tercera en el Partido Socialista. El sumario del caso al que ha tenido acceso la SER y cuyo secreto levantó hace unos días el juez avala ya lo que adelantaba el auto del juez Pedraz, que existió una orden del secretario de organización del partido entonces, que Leire llegó a ofrecer incluso un pacto al abogado de Villarejo, y recoge además una inquietante declaración de un guardia civil que asegura que su jefe le ordenó no ser especialmente proactivo a la hora de investigar al PSOE. Última hora, Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, y sí, seguimos en la SER desbrozando documentos que dejan una disección de ese rol preeminente de Santos Cerdán sobre Leire Díez, a quien se atribuye en la trama una posición ejecutiva. Decía ya el auto que Cerdán puso la estructura del partido al servicio de la trama, y las actuaciones de la AUCO han ido en esa línea. Se llevaron los teléfonos móviles de la gerente del PSOE y de dos trabajadoras para averiguar hasta qué punto. Pero además ahora sabemos que la AUCO tomó declaración a 16 personas, también a compañeros suyos, a guardias civiles. Uno testificó que recibieron instrucciones del superior en el pasado para ponerse de perfil y no ser proactivos en temas de corrupción política. También interrogaron, como decías, al abogado de Villarejo. Les contó que Leire Díez ofreció un pacto al comisario con la fiscalía.
1: Ahí media lo desgranamos todo. Son miles de folios que estamos leyendo, que estamos actualizando en cadenaser.com en una mañana de muchísima actividad política y con un anuncio importante, muy importante, que acaba de hacer en Barcelona Pedro Sánchez durante su intervención en el circo de economía. En este contexto político, Pedro Sánchez acaba de anunciar que en breve comenzará a trabajar en los presupuestos de 2027. O lo que es lo mismo, Jordi Fàbrega, el gobierno renuncia finalmente a los presupuestos de este año. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, sí. El gobierno hace oficial que cierra la carpeta de los presupuestos de 2026 y dice que desde ya, esta misma semana, se va a poner a trabajar en las cuentas del 27. Anuncio que, como dices, acaba de hacer Pedro Sánchez hace unos minutos.
4: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
3: Presupuestos que, para que salgan adelante, van a tener que contar con el apoyo, entre otros, de Junts y de Esquerra, los que Sánchez ha aprovechado para lanzar varios guiños en su intervención en el Cercle d'Economia en Barcelona, y que serán unas cuentas, dice, sociales y en las que la vivienda será una prioridad.
1: Ahí media lo explicamos y contamos también el último acuerdo entre el PP y Vox que desbloquea el gobierno de Mañueco en Castilla y León. Mañueco, que fue a elecciones para librarse de Vox y que le cede ahora la vicepresidencia de su gobierno a Carlos Pollán y también a la ultraderecha tres consejerías, un acuerdo en el que de nuevo Vox le cuela al Partido Popular el principio de prioridad nacional.
5: La prioridad nacional es el mismo texto que en Extremadura y en Aragón. Por tanto, una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real.
6: Que nos fiamos, si no, no estaríamos aquí. El pacto que hemos firmado es un pacto amplio, es un pacto muy detallado, y por supuesto que creemos y confiamos en la buena predisposición que hemos tenido a las dos partes para dar estabilidad.
1: Vox, que recordemos, es la línea roja que PNV y Junts utilizan como excusa para no sumarse al plan Feijóo para sacar adelante una moción de censura instrumental. Del resto de cosas del día, Donald Trump admite que está preocupado por la posición de Netanyahu en la guerra de Irán. Teherán ha atacado en las últimas horas intereses de los Estados Unidos en Kuwait o en Bahrein. Hay un muerto. Y Trump, que en un podcast ha reconocido esta mañana su tensa conversación con Netanyahu, en la que le dijo que estaba jodidamente loco al poner en riesgo la paz atacando Líbano. Aunque el nombre propio de este día es, sin duda, Leo Messi, premio Princesa de Asturias del Deporte.
7: El jurado ha destacado, además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos.
1: Leo Messi, que va a recoger su galardón en Oviedo el próximo 23 de octubre. Antes tiene cita con su selección argentina en el Mundial, en el que será seguramente su último Mundial. Luego hablamos en Hora 14 de Messi con Lluís Flaqué.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: De momento nos acercamos hasta la redacción de informativos con otras noticias de este día. Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. 5 policías forales de Navarra han muerto esta mañana en un accidente en el Goibar, en Guipúzcoa. Iban a un curso cuando su furgoneta ha chocado contra un camión cisterna. De momento se siguen investigando las causas de lo ocurrido, pero desde esta mañana está habiendo cortes en la AP8 en ambos sentidos. Además, seguimos muy pendientes del incendio que está activo en Murcia, en el Valle Carrascoy, que ha arrasado ya unas 177 hectáreas. Ya no existe frente activo y lo último es que el gobierno murciano ha asegurado que la evolución es favorable y que confían en que pueda quedar estabilizado esta misma tarde. Y una última hora de los tribunales, la Audiencia de Valencia ha corregido a la jueza de Catarroja y permite a Carlos Mazón que se persone en la causa de la Dana.
1: El tiempo, respiro generalizado y bajada de temperaturas, Jordi Carbó.
9: Tiempo radiante, es decir, sol y muy buena visibilidad con un cielo muy azul, es lo que nos espera para esta tarde en la mayor parte del país, con alguna excepción, por ejemplo, en Galicia, sobre todo cerca de la costa, nubes que solo dejarán alguna llovizna, pero con ambiente fresco. En el resto del país, al sol, ambiente agradable y calor mucho más moderado en el centro, sur y mediterráneo que los últimos días, con máximas de 25 a 30 grados, solo en el Valle del Guadalquivir vamos a superar los 35 de máxima. La próxima madrugada la lluvia ganará protagonismo en el Cantábrico.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Miguel Hijosa en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
0: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
10: Des de Barcelona, Pedro Sánchez insisteix que esgotarà la legislatura, acaba d'anunciar que vol presentar pressupostos l'any que ve i ha dit això el president espanyol sobre aquest oferiment del PP a Junts de presentar una moció de censura instrumental.
11: Aunque parezca mentira, hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía.
10: El president espanyol està tancant a aquesta hora la gran trobada anual dels empresaris catalans, les del Cercle d'Economia. De seguida anem en directe al Palau de Congressos. Mínim històric del consum de tabac a Catalunya. El 20,6% de la població major de 14 anys fuma. És el percentatge més baix des que hi ha registres. L'alerta sanitària, però, és entre els adolescents. Un de cada quatre menors de 18 anys vapeja o fuma cigarretes electròniques.
12: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
13: Realment és que fumar és una merda.
14: És una herència que no m'agradaria deixar mai.
10: Aquesta és la campanya del Departament de Salut. Fumar és una merda. Les línies 1 i 5 del metro de Barcelona són les que tenen menys internet.
15: Quan hi ha estació parada, tinc cobertura, però quan estem sota els túnels, quasi no.
16: La cobertura no funciona, sempre va malament.
17: A totes les estacions.
10: Avui a Ser Catalunya fem el mapa de la falta de cobertura al suburbà de Barcelona i us expliquem el per què. Segons Transports Metropolitans, la infraestructura no té prou capacitat per l'alta quantitat de passatgers. Novetats importants en el cas Andic. La jutgessa ordena investigar si hi ha terceres persones involucrades en la presumpta mort del magnat i, particularment, la influència que va poder exercir la psicòloga tant del pare com del fill de Jonathan Andic. Tot això en un dimecres en què al Parc del Fòrum comencen els primers concerts del Primavera Sound. Guitarrica de la Fuente com un dels artistes que avui inauguren aquest festival en aquesta jornada que es fa gratuïta, en la que hi actuaran artistes com aquest. Fins diumenge, 150 artistes i 18 escenaris al Parc del Fòrum. I també avui anirem a Berga. Ja està immersa en la Patum. Aquest vespre es farà la passada a la plaça a un dia del dia gros, que és demà dijous. Són dos esdeveniments culturals que estan molt pendents del cel. Jordi Carbó.
9: El temps radiant que està fent arreu de Catalunya permet que la temperatura pugui pujar. Si bé aquest matí ha començat amb ambient més fresc que els darrers matins, les màximes seran semblants a les d'ahir, de 25 a 30 graus a la major part de poblacions, més a prop dels 25 que dels 30, tret del Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, on arribarem a superar els 30 de màxima. El sol, ambient agradable, fins i tot una mica calorós, però amb menys humitat que ahir, no hi ha tanta sensació d'aixafugó. Hi ha alguns núvols a les comarques de Girona, avui no deixarà més que algunes gotellades, i entre demà i divendres, descens significatiu de la temperatura, deixarà de fer calor, i entre demà a la tarda i la matina de divendres, les tempestes acabaran abarcant gran part de Catalunya, sobretot la meitat est.
10: Però com que la calor s'ha avançat una miqueta, Lleida ja des de demà mateix 1.200 locals i botigues del centre faran de refugis climàtics. Això normalment es feia a finals de mes, però aquest any s'avança. Manel Llaràs és president de Pimer Comerç a Lleida.
18: Persones grans, dones embarassades, o qualsevol tipus de persona que tingui una necessitat, moltes vegades l'establiment que té més a prop és aquest establiment a peu de carrer per cobrir aquesta necessitat en moments de molta calor, de que puguin entrar, puguin descansar, puguin ser atesos en un vas d'aigua.
10: A la tècnica tenim a Guillem Arnal, a la producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
10: Què tal? Bona tarda. Les jornades anuals que reuneixen a tots els empresaris catalans acaben ara mateix a aquesta hora amb el president del govern, Pedro Sánchez, en directe ara mateix des del Palau de Congressos. Aquest és el son directe.
19: Culminando, yo creo que algo que es un hito histórico en la construcción europea, como es la mutualización de la deuda, como es la definición de bienes públicos europeos, el clima, la tecnología, el talento, la formación, la seguretat i la defensa, com antes.
10: La cluenda d'aquestes jornades al Cercle d'Economia ara mateix ho està seguint en directe la Laura Pons. Laura, bona tarda.
20: Hola, què tal, Joan? Bona tarda.
10: I ara ho dèiem, el president espanyol acaba d'anunciar que vol presentar pressupostos l'any que ve, 2027, per tant, insisteix en que vol esgotar la legislatura, i sobre aquesta moció de censura instrumental que proposa el Partit Popular, simplement ha dit que celebra que els de Feijó, i en concretament el líder Alberto Núñez Feijó, tornin a reconèixer Junts per Catalunya com a interlocutor.
20: Sí, són dos missatges importants, Joan. Primer, deixa clar que vol seguir governant, que vol arribar al final de la legislatura, i prova d'això és que presentarà els pressupostos del 2027. És el primer anunci que ha fet aquí fa pocs minuts al Cercle d'Economia.
19: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
20: Sánchez demostra que seguirà al capdavant del govern encara que PNB i Junts hagin demanat eleccions per tots els casos judicials que esquitxen el PSOE. I segon missatge dirigit a Feijó després que se li hagi esfumat la possibilitat de convocar una moció de censura, encara que sigui instrumental, el president del govern celebra que el Partit Popular reconegui a Junts com a interlocutor.
19: Aunque parezca mentira, hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia. En serio, no lo digo como provocación, porque efectivamente los indultos, las medidas de gracia y también esta ley de amnistía, lo que pretende es recuperar algo que uno de los principales analistas de La Vanguardia dijo en su momento, después de la amnistía, dijo, ya estamos todos.
20: I estamos todos. El que fa Pedro Sánchez és aferrar-se als socis, conscient que els necessita, i els recorda que ha sigut ell qui ha pres decisions difícils i valentes com l'indult, l'amnistia, per exemple. Sánchez ha evitat fer referència explícita als presumptes casos de corrupció que l'envolten. Qui sí que ho ha fet, però, és la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, qui ha volgut fer aquesta petició al president del govern davant d'aquests casos judicials que afecten el PSOE.
21: Sí queremos trasladar nuestra preocupación y una convicción clara. España necesita seguir reforzando sus mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. En lo que concierne a la actividad del sector público y su relación con los intereses públicos.
20: És el que li demanava, transparència. Milà també ha demanat polítiques valentes a Sánchez en termes de finançament, de polítiques migratòries, així com valentia per construir també nou habitatge, sempre, això sí, tenint en compte la participació pública o privada i amb marcs legals que, diu, donin seguretat jurídica a llarg termini.
10: Gràcies, Laura Pons. Sobre les investigacions de la corrupció que afecten els socialistes, avui hem sabut que el PP citarà el president català Salvador Illa a la comissió d'investigació sobre el cas Coldo. És la segona vegada que se'l cita. Justament avui, Illa ha assegurat al Parlament que el seu partit no n'hi ha de corrupció, deixant clar que es refereix al PSC, als socialistes catalans. Xavier Balló, des de la Cambra Catalana, bona tarda.
22: Hola, bona tarda.
10: El president s'ha sotmès avui a la sessió de control. Tota l'oposició li ha reclamat explicacions sobre aquest fet, que la jutgessa del cas Leire demanés informació sobre les despeses de la campanya electoral dels socialistes catalans.
22: El president Illa ha assegurat que totes les factures d'aquella campanya que ara ha requerit el jutge estan perfectament auditades a la Sindicatura de Comptes i que poques explicacions té més a donar al respecte perquè ha actuat correctament.
23: Està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Què més vol que faci? Quines explicacions necessita? Està auditat a la Sindicatura de Comptes.
22: Però l'oposició en bloc ha pressionat el govern, especialment la dreta, que veu sospites tant en això com en el contracte que es va donar a Huawei sobre la fibra òptica després que s'hagi relacionat la trama Zapatero amb aquesta empresa xinesa. Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
24: Quantes ombres al seu voltant, president? I el pitjor de tot és que vostè actua com si no passés res, que no parlem de fake news.
25: Empieza a quedar claro que ni Zapatero era Bambi ni usted es el yerno ideal.
22: També els socis, encara que amb menys contundència, li demanen fer net. Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Jessica Albiach, dels Comuns.
26: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar res.
27: Perquè estem d'acord en que n'hi ha lawfare, però no tot és lawfare.
22: I l'ha acabat deixant clar que, com a mínim, el PSC no té res a veure en tot plegat.
23: El meu partit,
25: que és el PSC, està lliure de corrupció.
22: Assegurant que la lluita contra la corrupció és una línia vermella.
10: Bé, doncs tornem al Palau de Congressos. S'ha acabat ara mateix aquesta última intervenció, aquesta intervenció del president del govern espanyol. Per tant, es tanquen aquestes jornades que tenien aquest any aquest títol. L'autonomia estratègica d'Europa, que segons doncs, els empresaris implica, en el context actual, desenvolupar la indústria militar. De fet, en les últimes setmanes ja hem anat explicant que la Generalitat vol que la indústria catalana aposti per aquest sector, Pol Valero.
1: Bona tarda. Sí, durant els tres dies, tant el Cercle com les empreses participants han destacat la necessitat de tenir una política de defensa comuna a la Unió Europea. Des de Satelliot, empresa catalana especialitzada en nanosatèl·lits, han demanat més coordinació entre les diferents companyies. Jaume Sampere, conseller de la
2: CAT. Europa són 28 països que van cada un pel seu costat i que encara seguim cada un dient sí, sí, tenim que tenir campions europeus perquè siguin els nostres.
1: Alhora, les companyies catalanes de defensa han reclamat més facilitats per accedir a contractes públics i guanyar mida. De moment, la Generalitat té en marxa un pla perquè 400 empreses tecnològiques entrin al sector militar.
3: I ara, esto ha hecho un giro estratégico fundamental. 1.000 capacidades productives de innovación en Cataluña que se enlazan al gran objetivo de reforzar indústria de la defensa i seguretat d'Espanya.
1: Paraules del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, també aquí a les jornades del Cercle.
10: Passa un minut d'un quart de tres.
0: Hora 14, amb Joan Bofill.
10: I la bona notícia del dia és que el consum de tabac a Catalunya ha caigut al mínim històric. Mai, des que hi ha registres, hi havia hagut tan poca població fumant, el 20,6% del total de gent de 15 anys en amunt. Però la part negativa, el més preocupant, és que no para de créixer els adolescents que vapegen o fumen cigarretes electròniques.
4: No anem malament. Estem disminuint el consum de la població adulta. Els joves no fumen molt. Fumen molt menys que fa 5 anys. I això és una realitat. Tot no és tan bonic perquè ens pugen altres formes de consum. En aquest cas, el de les cigarretes electròniques, que doncs s'han doblat en els últims 4 anys.
10: Aquesta és la fotografia que ha fet avui el secretari de Salut Pública. Susana Ruiz, com estàs? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Joan.
10: Comencem amb la bona notícia. Mai abans, és que hi ha registres, s'havia fumat tan poc tabac a casa nostra.
5: El consum ha caigut al 20%, quan 10 anys enrere era de gairebé el 26%, segons l'enquesta de Salut de Catalunya. Per edats, la franja de 45 a 64 anys és la que fuma més. Els homes són més consumidors que les dones i les classes socials baixes més que les mitjanes i les altes. Entre les embarassades, la tendència és a la reducció, però encara la meitat de dones fumadores mantenen el consum de tabac durant la gestació. Tot i aquesta disminució general, el tabac continua provocant una mort cada hora, com diu Esteve Fernández.
4: 10.000 persones que moren a Catalunya a l'any, 54.000 a l'estat espanyol. Estem parlant de, més a més, morts que són evitables.
5: A Catalunya, l'any passat, 73.000 persones van deixar el tabac, la majoria, 6 de cada 10, amb suport sanitari. 71.000 fumadors van seguir tractaments farmacològics.
10: Però com dèiem, aquesta baixada de fumadors queda igualida pel que s'anomena nou tabaquisme. Cigarretes electròniques, vapers, altres productes similars que estan agafant molta força entre els joves.
5: Entre els estudiants de 14 a 18 anys, el consum diari de tabac s'ha reduït a la meitat en les últimes dues dècades, però amoïna el fet que els joves estiguin substituint el fum pel vapor. Albert Moncada és subdirector de Promoció de la Salut de la Conselleria.
6: Estem en que una quarta part dels adolescents de 14 a 18 anys diuen que utilitzen cigarretes electròniques durant els darrers 30 dies. Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença.
5: Això tot i que la venda a menors d'aquests productes està prohibida. En el conjunt de la població fumadora, les cigarretes electròniques són minoritàries. No representen ni el 2% del consum total.
10: I a aquesta hora tenim novetats en la investigació del cas Endic. Novetats importants en aquest cas. Recordeu que manté imputat a Jonathan Endic, acusat de la mort del seu pare, del fundador de Mango. Avui hem sabut que la jutgessa ha ordenat investigar si hi ha terceres persones involucrades i, particularment, la influència que va poder exercir la psicòloga de tots dos, de pare i fill, Andrea Villòria.
7: Sí, la jutge ha acordat revisar tots els missatges i totes les trucades de la víctima i també de l'acusat per aclarir la possible influència, i és literal, de terceres persones involucrades i concretament de la terapeuta que els visitava a tots dos. Així es desprèn d'un escrit judicial avançat pel diari El País i consultat per la cadena SER, un escrit on els Mossos admeten que els indicis fins ara són encara insuficients i on la fiscal demana aclarir algunes imprecisions. Volen aclarir també si la proposta d'anar a Montserrat aquell dia va ser només del fill o si hi va intervenir algú més. En l'escrit, la magistrada aprofita per recollir més indicis contra el primogènit, com que va dir que era habitual que fessin excursions junts i que ha demostrat que era el primer cop que ho feien en 10 anys. La magistrada escriu que estan en una fase encara molt inicial de la investigació i insisteix que les proves que han recollit fins ara li fan creure que es tracta d'un homicidi premeditat i preparat.
10: La jutgessa Andrea també ha ordenat que s'entregui el llistat de trucades de Jonathan Andic mentre era de viatge a Equador, on, segons ell, li van robar el mòbil, i això és un punt clau perquè els Mossos creuen que va desfer-se del telèfon a propòsit, i la defensa sosté tot el contrari.
7: Exacte, la defensa ha arribat a mostrar trucades d'aquells dies, un viatge exprés de 48 hores a Quito que Jonathan Andic va fer al març de l'any passat i on, segons ell, li van robar el mòbil. Els Mossos, en canvi, com va avançar l'acer, sospiten que va aprofitar aquell viatge per desfer-se del telèfon i amagar proves. D'entrada, perquè era un viatge de feina exprés, però la seva secretària no en sabia res. I segon, perquè el dia abans de pujar a l'avió va desconnectar l'aplicació Salut del mòbil, la que registra els passos, el pols o les hores de son. Dos dies després, segons Apple, aquest iPhone va deixar de donar senyal i no s'ha pogut recuperar els WhatsApps previs. Ara la jutge demana a Vodafone les trucades per comprovar si va utilitzar amb naturalitat el telèfon durant aquell viatge o si ja se n'havia desfet.
10: I aquest és el so d'aquests dies pels voltants de la Sagrada Família. El so de les grues del muntatge queda exactament una setmana perquè el papa beneeixi la Torre de Jesús i això diuen alguns comerciants dels preparatius.
8: Bueno, és una mica caòtic perquè, mira, ja veus, avui quasi no puc obrir perquè tenia les balles aquí davant del quiosc. No em sembla malament, el que passa que, clar, a mi m'obliguen a tancar el dia que ve el papa.
11: Han tallat molts carrers, estan fent soroll per les nits, avui a les 3, 6 del matí, per muntar tot això no s'ha pogut dormir. Però, bueno, a veure, suposo que entenc que és un moment que és important, però clar...
10: La polèmica o les polèmiques, ja sabeu, continuen sent l'ús del català d'allò 14 durant la visita i també el cost econòmic, perquè si la visita costarà un total de 25 milions, el 20% el pagaran els governs autonòmics. La Generalitat, en concret, pagarà 1,6 milions. Ferran Dalmau.
12: Aquest matí, Òmnium, Assemblea i el Consell de la República han demanat per carta al Vaticà que incorpori el català en la visita a la Sagrada Família i la Fundació Ferrer i Guàrdia també s'ha queixat fa poca estona. Hongria Panadero és la seva directora.
13: Si fos una visita realment privada, podríem parlar a la llengua que fos. Però, sent una visita d'aquestes característiques, la llengua hauria de ser el català.
12: El govern assegura que des del primer dia està pressionant pel català. Ramon Espadaler, conseller de Justícia a Catalunya Ràdio.
14: No són gestions de darrera hora, des del minut zero. Doncs s'ha explicat al Vaticà la importància del fet del català. Hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès.
12: Més enllà de l'idioma, l'altra polèmica és per la xifra de diners que pagarà Catalunya per aquesta visita. Més d'un milió i mig d'euros que la Fundació Ateus per Catalunya considera inapropiats.
15: Al Vaticà hi ha eleccions, voten les dones. Només amb aquestes dues coses ja queda clar que no és una democràcia.
12: És el seu president Albert Riba a la presentació de la campanya Jo no t'espero, de totes les entitats socials que s'oposen a la visita de Lleó XIV.
10: I encara a Barcelona, si agafeu cada dia el metro, us hi trobeu segur a diari. Però potser encara no us havíeu preguntat el per què.
16: La cobertura no funciona. Sempre va malament. La L1, L4 i també a vegades la L2.
17: A totes les estacions, a l'Andana, principalment. La
10: Blau... Per què no hi ha cobertura d'internet en molts punts del transport públic? Doncs us ho expliquem de seguida, en dos minuts.
0: Cadena SER.
28: I això, bueno, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
29: No puedo leer ni escribir.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Com a maravilles cantades, estrelles... Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
9: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
18: Els 40, aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
0: Hora 14. Amb Joan Bofill.
10: 5 minuts i seran 2:15. Per què no hi ha cobertura d'internet en molts punts del metro de Barcelona? La línia 1 i la 5 són on més falla l'internet.
19: Jo faig servir molt la línia blava i la vermella. I no et podria dir ara en quines, però sí que quan hi ha estació parada, vale, tinc cobertura, però quan estem a sota els túnels, quasi no.
10: I la línia 3, on falla més, per exemple, és entre Passeig de Gràcia i Lesseps.
20: La línia 3, hi ha 3-4 estacions al trajecte de cada dia que no. Lesseps, Fontana...
10: La L4 entre Bogatell i Urquinaona. Ho hem comprovat des de Ser Catalunya fent diferents trams a la xarxa i parlant amb diferents usuaris. De fet, que ha fet aquesta recerca és el nostre company en Pau Puig. Pau, segons Transports Metropolitans, aquesta poca cobertura coincideix amb els trams en què hi viatja més gent.
21: Des d'abans de la pandèmia, els passatgers del metro de Barcelona han augmentat un 16,5%. En un dia laborable, l'agafen 1,5 milió de persones. Segons el professor d'informàtica, multimèdia i de la comunicació de la UOC, José Antonio Morán, això pot afectar la cobertura.
23: Si hi ha molts usuaris que a la vegada estan intentant accedir a la xarxa del metro, de vegades aquesta xarxa no té capacitat per gestionar totes les trucades o totes les demandes que hi ha.
21: Però aquest no és l'únic problema. A banda de ser més passatgers, també hi ha més demanda de dades, de persones que miren fotos i vídeos i actualitzen contínuament Instagram o TikTok.
23: La xarxa no està pensada perquè estiguem veient pel·lícules al vagó. Està pensada doncs, perquè puguem fer una trucada, ens puguem comunicar. Què passa? L'ús que estem fent d'internet cada vegada ens porta més a un consum de continguts que és molt massiu en quant a demanda. Vale? Són continguts que generen molt tràfic de dades.
21: Són declaracions a Ser Catalunya.
10: I, de fet, ara mateix el metro té 4G a tota la xarxa, però TMB està parlant ja amb les companyies telefòniques, que són les responsables, perquè també hi arribi el 5G.
21: Quan baixem al metro, el formigó i l'estructura dels túnels bloquegen l'entrada de la cobertura exterior. Per això cal muntar una xarxa directament a dins. Cada parada té una estació base des d'on es distribueix el senyal i cada companyia, Telefònica, Vodafone o Orange, per exemple, ha de garantir la cobertura als seus usuaris mitjançant cables i antenes situades a les andanes i als passadissos. I quan el metro entra un túnel, els viatgers tenen connexió gràcies a un cable que hi ha a sota la via. Segons Morán, implementar el 5G només aportarà velocitat a l'hora de carregar continguts en els telèfons amb aquesta tecnologia, però no augmentarà la capacitat global de la xarxa.
23: Hem de diferenciar entre el que és la tecnologia i la capacitat de la xarxa. O sigui, nosaltres podem tenir una tecnologia 5G, però que la xarxa 5G no tingui una capacitat molt alta i que tinguem problemes de connectivitat igualment.
21: Per això calen estacions base que puguin gestionar més trànsit de dades.
10: Al web de Ser Catalunya teniu una enquesta on ens podeu explicar els punts on hagueu notat que us falla la cobertura. Gràcies, Pau Puig.
21: A vosaltres, fins ara.
10: I els esports avui tenen un nom propi, és Leo Messi. Adrià Soldevila, bona tarda.
24: Bona tarda, Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. Així ho ha determinat el jurat presidit per la nedadora Teresa Perales. Messi és el futbolista amb més títols de la història, 47 en 23 temporades, entre els quals hi destaquen una Copa del Món i una Copa Amèrica amb la selecció argentina i 10 lligues i 4 Champions League amb el Barça. També és el jugador amb més pilotes d'or, 8, que l'han definit com el millor futbolista del món i, per molts, el millor de la història. Messi succeeix en el guardó a la tenista Serena Williams i ho fa no només pel seu talent en l'esport, sinó també, i com diu el veredicte, per la seva formidable i continuada labor solidària per promoure l'accés a l'educació i a la cura de la salut dels nens més desafavorits.

0: Avui, al balcó, els dimecres d'en Toni Bassas i després, Art i Sexe amb la ginecòloga i sexòloga Raquel Tulleuda. Parlem del semen.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Té 100 anys. Toca l'orgue des de que era jove. Ha fet 1.700 concerts al llarg de la seva vida i per tot el món. I acaba de fer realitat el somni de restaurar un dels seus orgues preferits, el de l'església de Sant Felip Neri, del barri gòtic de Barcelona. I ara, el que és millor, és que se'n va de gira. Avui al balcó ens colem a casa de la centenària Montserrat Torrent. Montserrat, moltes gràcies per rebre'ns a casa teva.
1: Gràcies a la cadena 7, que hagi vingut a casa per escoltar el que puc opinar sobre la música i sobre la vida.
0: Com et trobes? Com estàs?
1: Em trobo regular. O sigui, de vegades m'enfado, sobretot amb una nevada que cada dia em pregunta com te trobes. Jo dic, no em preguntis més com et trobo. Mai em trobo bé, però m'he acostumat a no estar-hi. I llavors ho accepto. Quan em fa mal l'espatlla, em fa mal el braç. Quan no em fa mal el braç, em fa mal el peu. Hi ha un seguit de petites coses que dius, ja t'anarà acostumant.
0: Et puc dir que et trobo molt bonica.
1: Gràcies. No esperava aquesta bàsia perquè realment no és així, però...
0: Mira, aquí, al menjador, hi ha, potser, m'agradaria preguntar-te si és potser l'objecte més important d'aquesta casa, el teu orgue. Com és aquest orgue?
1: És el més important, certament. És un orgue d'estudi molt modest, perquè si fos més gran jo tenia un orgue bastant gran en un altre pis, però en aquest cas els veïns es queixarien. Ara no, perquè és molt suau i tanco encara les portes que els tubs quedin una miqueta apagats i mai cap veí s'ha queixat. Al contrari, els que tenien aquí, que eren una gent molt... No sé com se'n deia, allò.
2: Fura dels Baus.
0: Ah, la Fura dels Baus. Vivien aquí?
2: Sí.
0: Vivien aquí i escoltaven l'orgue de la Montserrat Torrent.
2: No, venien a fer festes aquí. Era el mateix.
1: La filla de la veïna era de la Fura dels Baus. I em demanaren que toqués més fort, que és que no puc. No depèn de la meva potència, és l'instrument que no dona permís.
0: Montserrat, tu toques encara cada dia?
1: I tant. M'aixeco a les 5 del matí. Sí, no, però ja és un costum, no té mèrit. No, ho explicava ahir, no sé si va ser jo abans d'ahir, que és un ritme de vida. Aixecar-se molt aviat, estudiar. Després esmorzar, després la dutxa, després tornar a estudiar. Dinem amb la noia que tinc a les 12 en punt. A les 12 i quarta m'ha quedat. Mengem molt poquet, tant una com l'altra.
0: Tu tens problemes per escoltar. Ara, de fet, estem fent aquesta entrevista amb una tablet. Molta gent es preguntarà com pots tocar sense escoltar-hi bé.
1: La música la sento, és que és una altra cosa. O sigui, si escolto una música que no he sentit mai, sentiré un so, però no sentiré les notes. Si escolto la música que jo conec, l'escolto nota per nota. Aquesta és la diferència. Si ara vosaltres em diguéssiu Pare Nostre, que esteu en el cel, jo ho entendria tot, perquè és una cosa molt coneguda.
0: És que t'està escoltant molt atenta. Nosaltres no hem vingut sols, Montserrat. Ens agrada molt la teva vida dedicada, gairebé 100 anys, a l'orgue, perquè vas començar a tocar molt petita. T'hem portat una noia que té 18 anys i que toca l'orgue. Hola, Zoé, com estàs?
3: Hola, molt bé, molt contenta.
0: Tu saps qui és la Montserrat Torrent?
3: Sí, va ser professora del meu professor.
1: Preferiria que sigui fidel a la seva vocació. Que segurament durant el període d'estudis hi haurà algú que la contradirà, algú que dirà a terç el temps. L'orgue no serveix per res. Endavant, endavant, endavant, endavant. Et diré que no busques l'èxit. L'èxit ha de venir per ell mateix. M'he apuntat això, que jo sempre ho dic i mai me'n recordo, de llegir el llibre L'art del tiro en arc. És un llibre d'aquest senyor, Eugène Herriguel. Mai me'n recordo, però l'he llegit moltes, moltes vegades i l'he recomanat centenars de vegades. És fantàstic. És un que va al Japó i busca el millor mestre de tirar l'arc. I ell només vol fer Diana. I el mestre diu, no, fixa't bé el que jo t'estic dient que has de fer. I ell, Però un dia el deixeble s'enfada, tanca el llum, fa sidiana, i el mestre agafa l'art, pof, quan obren el llum, ha fet Diana. Es queda espantat, aquest. Diu, perquè és que la Diana has de ser tu. Tu només busques l'èxit i ser Diana. Busca el perfeccionament, quan tindràs tots els coneixements. Tot el que s'ha de fer per fer Diana, amb els ulls tancats la faràs.
0: És un bon consell, no buscar l'èxit, sinó enamorar-te de la música i seguir treballant.
3: Sí, em sembla molt important, a més, perquè avui en dia sembla que tot ho fem per un objectiu molt concret i justament interpretar música és...
1: Fer-ho per la música. Fer-ho per bé la fenesca, quan disfrutaràs que tot ho quedem.
0: Ara deia la Montserrat que ella no li cal tenir l'oïda perquè sent la música. Tu pots entendre-ho, això, oi?
3: Òbviament no tant com ella, però sí que entenc perquè, a part de les vibracions que notes quan toques l'orgue, tant als peus com a les mans, també és un instrument que omple molt l'espai i, per tant, ho sents molt bé tot i és com molt sensorial. Llavors crec que ara faràs això.
0: A tu, Montserrat, et preocupava, quan eres molt jove, que no tenia la mateixa expressivitat l'orgue que el piano. Però tu vas voler demostrar que sí que la té.
1: Quan era molt jove, jo penso que tenia una tècnica molt, molt, molt bona. Sensibilitat, una mica, sí, perquè era herència de la meva mare, que tocava el piano d'una manera molt expressiva, no, amb aquesta manera que de vegades hi ha algú que toca que sembla, dius, oh, quin espant, Déu meu. Baixen les tecles en fúria, però no, en poesia. Per tant, una mica de sensibilitat. Però la vida et va curtint i vas donant de compte de l'essencial de tot plegat. I la música, naturalment, t'ajuda molt a fer-te entendre el que tu has viscut i també incorporar-ho a la interpretació. Si has tingut un dia molt alegre, tocaràs més viva, més joiosa. Si el dia ha sigut trist, no buscaràs coses alegres, tocaràs coses més pensatives.
0: Deixa'm preguntar-li ara a la Zoé, que ella ha tocat a la Catedral de Tarragona. Li vull preguntar, què sap de la Montserrat Torrent?
3: Bueno, el meu professor, el Jordi Vergés, que és professor al meu conservatori d'orgue, sempre m'ha parlat d'ella en diverses classes. M'ha dit que és una referent no només d'ell, sinó de moltíssims organistes espanyols i catalans. I també, doncs, per exemple, fa un mes, bueno, a l'abril, vaig anar a l'homenatge que li van fer al Palau de la Música pels seus 100 anys, que em va agradar molt, sí.
1: I va tocar. En Jordi va tocar.
3: Sí, sí. El vaig veure.
1: El Palau. Molt bé.
3: I això i també em va cridar molt l'atenció quan vaig saber d'ella, perquè avui en dia els referents musicals, sobretot que ens ensenyen als conservatoris, solen ser més homes que dones, i trobar-se amb una figura com ella és una cosa realment especial.
0: La Zoé diu, més homes que dones.
1: I és que toquen l'orgue, sí, sí. moltes.
0: Però a la teva època, sí. A la teva època eren tot homes.
1: A la meva època tot eren homes. Aquí. Només hi havia una que mai recordo el nom, i en canvi tinc el nom de la filla, que havia fet la carrera d'orgue. I eren molt amigues totes dues. Però no en plan concert artístic. En plan d'acompanyar potser algun cor, alguna cosa així, molt discreta. Però no eren tot homes. A França no. Hi havia la Mary Claire Allen, que és famosíssima. A Anglaterra també hi havia una altra organista molt, molt famosa. I aquí no. Els homes governaven.
0: Ara s'han recordat que ella va tocar a la Catedral de Tarragona. Tu has tocat per tot el món més de 1.700 concerts. Els més especials, Montserrat, els que quan tens ganes de fer memòria tries en el teu cap, quins serien?
1: Em va emocionar molt, molt, molt l'orgue del Palau Real de Madrid. És preciós, perquè és molt sonor, però mai estrident. El que jo no puc suportar és aquests orgues que xisclen, que dius, les mutacions agudes són tan estrets, astuts, que realment m'han perjudicat l'orella. I ara l'orgue de Sant Felip.
0: L'orgue de Sant Felip. Explica'l. Tu el coneixes, oi, l'orgue de Sant Felip?
3: Bueno, he vist notícies de que es va reconstruir fa poc i sabia que va estar destruït fa uns anys.
0: S'ha reconstruït gràcies a la Montserrat, que portava molts anys. Per què era tan difícil reconstruir-lo i per què t'ha costat tant i per què t'ha fet tan feliç?
1: Bé, tot va començar quan jo estudiava. Vaig quedar enamorada de l'escola de Bach, que era contentíssima, era després de la Guerra Civil, després de quants anys. I llavors vaig tenir la sort que l'Institut Francès em va donar una beca per anar a París a estudiar. Vaig sentir els orques francesos, vaig dir, el que tenim és horrorós, perquè els orques històrics havien cremat durant la guerra, per ignorància i per... Increïble, els van cremar, els van destruir. O feien servir tot per fer canons. La batalla era bo. Llavors vaig dir, quan vaig trobar, vaig dir, prou, Barcelona és... ha de tenir un orgue de veritat. I vaig començar a captar. Hi havia unes noies, em sembla que eren les mestresses, de Ràdio Pelayo, que tenien relació, com que venien discos, coneixien a moltíssima gent. Em van fer targetes de recomanació i anava casa per casa a buscar. Em donaven 10 pessetes, 15. Bueno, en aquell temps tenien un valor. El dia que em van donar 50 pessetes, vaig anar allà. I un dia, com el veu, va venir el pare Sant Ramon, que ja s'ha mort a la Sant Frenda, i va dir, hem de tornar a fer campanya per l'orgue. I ara hi haurà res a fer. Sí, hi haurà res a fer. Tenim entès que tu tens un donatiu per quan et moris. Ara, dona'l ara. Dic, ui, això serà una mica de dalt a baix. Perquè tothom li cridarà l'atenció que em diré, faci aquest gest. Passa de tot. Comença a treure la cara, ja veuràs com se diran. I sí. Vaig tenir l'esforç de dir, doncs vaig endavant i anar a dir-hi molts altres donatius. Però es vam tornar a callar. Vam fer l'orgue major. A pedal, ni rastre. El recitatiu, a tercer tacat, ni rastre. Però llavors s'acostaven els 100 anys i va començar aquesta campanya que jo... Estic bastant desesperada, perquè això no n'hi ha per tant, per 60 anys, tampoc. No veig que sigui tan extraordinari.
0: Mira, però tant et ve perquè al final et facin cas i l'orgue estigui inaugurat.
1: Sí. Llavors van engrescar un que es diu Josep Caminal, un amic importantíssim i un home que té una influència i sap explicar tot el que s'ha de fer i el que volem obtenir per conquistar a l'illa. El president, Salvador Illa. I també el de l'Ajuntament.
0: El Collboni i l'Illa. T'han ajudat en Collboni, alcalde, i en Salvador Illa.
1: I van fer donatius molt grans. Van venir aquí a casa. Van venir Salvador Illa, acompanyat del tresorer, de la... com se diu aquesta de cultura?
0: La Sònia Hernández.
1: La Sònia Hernández. I vaig veure que anava de veritat.
0: Van venir aquí a casa teva a dir-te...
1: Li volem donar una alegria. Dic, oh... Ja sigut... Ara ja puc morir. L'orgue ja està fet.
0: Deixa'm preguntar-li a la Zoe per aquest orgue i pel que deies dels tubs aguts. Tu has tocat tota mena d'orgues, Zoe. El de Sant Felip Neri, el coneixes?
3: Bueno, no he tingut l'oportunitat d'anar-hi.
1: El coneixeràs. Un dia hi anem.
3: Sí, m'encantaria, m'agradaria molt, sí.
0: T'encantaria tocar amb ella, no?
3: Seria un plaer, sí.
1: Serà mira... molt, molt bonic, la veritat.
0: Diu que li agradaria tocar amb tu, eh?
1: Quines obres toques?
3: Ara estic estudiant un preludi fuga de Bach.
1: Fuga de Bach, quin?
3: Està en mi menor, crec. No sé quin és ara.
1: Són els primers preludis fugues?
3: Sí, els més ancians.
0: Bach és el més important?
1: Sí, mi sol, fa mala, encara els tinguem presents.
3: Sí.
0: Ara, amb 100 anys, comences una gira, com si fossis una estrella de rock.
1: Àvila i Àlava. Jo dic, podria ser Àlava, Àlavi. Àvila, Àlavi, però no, és Àlava. A la vora d'Àlava, un orgue antic. I després hi ha molts altres concerts. Alemanya, Itàlia, Portugal, i encara en deixo algun, perquè no és possible. No.
0: Però és una gira molt important, és a dir, que hauràs d'estar viatjant moltíssim.
1: Bastant, perquè enllaçarem que no tingui d'anar, continuem tornant a Barcelona. Això també seria molt cansat, jo penso, eh? Però quan arribes a casa t'agafen ganes de descansar. I dius, ara no vull continuar, però si estàs ja a mig camí, dius, va, continuem. Canvia molt
0: Té 100 anys, eh? Zoe, tu li vols fer alguna pregunta més a la Montserrat?
3: Doncs m'agradaria preguntar-te com creus que es podria apropar avui en dia l'interès per l'orgue cap a les persones més de la meva edat.
1: Primerament, jo crec que s'ha de fer que els que toquen i els donen concert siguin bons organistes. Hi ha gent que toca terriblement malament i et diuen, donareu concert. I dius, Déu meu senyor, potser tinguem la sort que te'ls pateixin de l'oïda com jo, perquè això és horrorós, eh? És terrible, mal, fan un mal. O sigui que, clar, això és terrible, exigir que toquin bé, que s'ho prenguin en sèrio, no, que no fet, que toquin bé per comunicar la bellesa de la música. No pensar, ara m'aplaudiran. Jo tinc una sort fantàstica, quan aplaudeixen, no ho sento. Penso que estan fent així.
0: Però, Montserrat, què els diries a una persona jove, com l'animaries perquè decideixi tocar l'orgue i no el piano o la guitarra?
1: Que val la pena. A mi m'ho plaer la vida i he passat moltes coses, moltes alegries, moltes tristeses, moltes amargures. El que m'ha acompanyat més de tot ha sigut l'orgue i la música. És fidel. Mai et deixarà de banda. Saps? O sigui que si tens aquesta vocació, aquest gust de perfeccionar, d'estudiar amb delectació, no estudiar. Jo penso que hi ha moltes maneres d'estudiar. Si estudies de dalt a baix, no en sortiràs mai. Jo primer llegeixo l'obra de dalt a baix. Ara ja tinc una idea. Després la trossejo. Un trosset només, però ha de ser perfecta. L'endemà una altra trosset cosida. Començant sempre pel final. Però si tens autèntica il·lusió, te rebrà dir cada vegada més bé. Avui m'he inventat una manera d'estudiar. I passat, els llibres són plantes. I cada planta ha de ser regada, ser ben cuidada, si no s'assecarà. Has de treure les males herbes, les notes falses. Has de mirar de cuidar-la amb carinyo, que noti que tinc molt interès. I he estudiat de gust. Demà pensaré una altra cosa.
0: Això avui, eh? Ho has pensat avui, això?
1: Avui. Això m'ha corregut avui. O sigui, sempre penso alguna cosa o altra.
0: Jo, et sembla bona idea aquesta manera d'estudiar?
3: Sí, em sembla molt original aquesta forma de veure-ho també, i té tota la raó. Al final s'ha d'anar estudiant dia a dia, a poc, i tenir molta cura del que treballes.
1: En Jordi et fa estudiar trossejant.
3: Sí, a més és molt precís el Jordi sempre, sí, sí.
1: És que de dalt a baix, bé, jo he tocat molt amb orquestes, molt. I un bon director no porta el compàs, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no. Corda! Cordillem.
0: Montserrat, la Zoe té 18 anys. Com tocaves tu als 18 anys?
1: Jo als 18 anys encara no tocava l'orgue. Tocava el piano. Estava fent la carrera de piano, perquè la guerra ho va interrompre tot. Va ser uns anys de res, després de recuperació. No et vas posar immediatament que hi ha hagut una guerra, que la casa s'ha enfonsat. Són trastorns molt forts. Quasi ni penses en el que seies abans, eh? Que has d'anar posant poquet a poc. I després sí, llavors ja, després de deixar el piano va venir això d'anar a Santa Coloma de Farnets i de tocar l'orgue per afició, i dir, no, no va. I el mestre que hi havia, en Pol Franc, era, va dir, si vostè ve per passar el rato, no torni, jo no li dono clàssica. Oh! Si jo tenia un genet tremendo. No hi havia clàssic que no trenessis plorant a llàgrima viva. S'enfadava per tot. Però jo vaig dir, no, jo tinc vocació. Va dir, a veure. Em va castigar, només exercicis de pedal i de pedal. Això és, no m'agrada gaire, però a veure què t'està. I un dia vaig dir, va, un coral de Bach. Va sortir la vocació, dic, oh, això és preciós.
0: Montserrat, la música ho cura tot?
1: La música ho cura tot. Si no tot, bastant. Jo he tingut bastants mals greus, com dos càncers, un ictus, ara una pneumonia, una caiguda forta. I pensava, ja no podràs tocar mai més. Quan va ser la fractura de fèmur, dic, s'ha acabat. I el metge, el traumatòleg, em va dir conserva, però toqui per vostè. Ha de tocar perquè ha fet molts exercicis i el cervell està acostumat i pot esdevenir un fet molt desagradable. Vaig posar el peu al pedaler, vaig fer un xicle que hauria sentit tots els veïns. Un dolor terrible, dic, oh. Però el meu dic que ho faci, ho vaig fer. L'endemà, tornem-hi. I al cap d'un mes ja donava un concert i li vaig enviar. Un gràcies, doctor, vostè m'ha tornat a la vida.
0: Quina història tan increïble. Jo et veig molt forta. T'ho he dit de veritat, que et veig bonica, amb aquest, que et brillen els ulls quan parles de l'orga, i penso amb la Zoe. Zoe, tens la missió de continuar tocant, admirant a la Montserrat.
3: Totalment.
1: Ja sé que seràs feliç. Estic convençuda.
3: Gràcies, gràcies. Espero que sí.
1: Sí, no, si et continua agradant, saps que hi haurà moments de fatiga que dius, oh, que està bé. No sé pas si em sortiré mai, però fer petita, petita. He dit, va, només aquest trosset. Quan surt, ja hi poses una mica més per banda i banda. Ah. Sí que surt una frase i dius, oh, que bonic. No, ja no són notes, són frases. Són intensitats.
3: Sí.
1: No mirar la música plana, sinó vida, la que comunica.
0: Em sembla que li has donat la millor lliçó que li podies donar a la Zoe. Moltíssimes gràcies.
1: Li direm a en Jordi.
3: Sí, sí, sí.
1: Res de fer coses de neguet. No, que els professors s'enfaden molt. No. Jordi, farà il·lusió. Aquella de sempre teva que va venir escoltar-la a Felip Neri i donar-li algun consell.
0: Montserrat, moltes gràcies. De veritat, moltes gràcies per haver-nos convidat a casa teva. Hem vingut després de Salvador Illa i de la Sònia Hernández, el president i la consellera. Hem estat aquí també amb la Zoe, 18 anys, aprenent d'orga, que ha rebut la classe magistral avui de la Montserrat Torrent. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
3: Moltes gràcies.
1: Molt agraïda. Ha sigut una il·lusió gran.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan Bufí, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna.
1: Què està passant i de què estem pendents?
2: Doncs a aquesta hora estem pendents del sumari del cas Leire, perquè ja s'ha aixecat el secret, i tots els periodistes de successos, també els d'aquesta casa de la cadena SER, tant a Madrid com aquí, estan analitzant-ho. Hem de parlar del que afecta directament a Catalunya, perquè en aquest sumari hi apareix el PSC, però també apareixen citats altres partits, els socis de la investidura, i ens ho poden explicar aquesta hora l'Andrea Bellòria i el Martí Oliver. Endavant, nois.
3: Hola, què tal? Bona tarda, Joan. Mira, jo crec que ho podríem dividir en tres elements. El primer és el que fa referència al PSC.
4: Sí, la Guàrdia Civil sospita que el PSOE va desviar 20.000 euros de la campanya del Parlament del PSC per pagar a una periodista afí. Es basa en dues coses. Primer, un seguit d'intercanvis de missatge de text entre la periodista Patricia López i Leire Díaz. Patricia López tenia el mitjà Crònica Libre i són missatges que es van fer a finals d'abril i principis de maig, coincideix amb els dies de reflexió de Sánchez, i s'allarguen fins a principis de maig. També agafa uns àudios que va publicar fa uns mesos al Confidencial, on també s'explicaria aquesta estratègia de fer servir fondos de la campanya publicitària per les eleccions i endinyar-los a Patricia López a canvi de que publiqués articles en què es denunciava l'acció de les cloaques, les clavegueres, contra el PSOE. Aquesta seria una punta.
3: L'altra punta fa referència a un document que forma part d'aquest sumari i que es titula Acciones Catalunya. És un document de diversos punts on, fonamentalment, la seva autora, en aquest cas Leire Díez, relata algunes de les estratègies que s'estan fent per ajudar a Junts per Catalunya, que és un dels socis d'investidura de Sánchez. Es cita l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, que està, com sabeu, investigat a l'Audiència Nacional per altres causes, i on diu que s'està fent moviments per ajudar-lo, sabent fins i tot que algunes de les coses de les que se l'acusa les va fer. Això és literal. Diu que, per exemple, s'han fet moviments amb el jutge o fins i tot s'ha parlat amb la resta d'advocats de la causa perquè no firmin conformitats que el puguin afectar. Una altra de les coses que s'anomena en aquest informe fa referència a l'Operació Catalunya. Diu que en els propers dies s'estan fent moviments perquè es presentin denúncies per part de les víctimes de l'Operació Catalunya i diuen que ells estan treballant perquè vagin a bon port. Això, que data del dia 27 d'abril del 2025, que és una setmana abans, justament, que Artur Mas presentés una denúncia per aquests fets. I l'últim, segurament una de les coses més cridaneres, és el que fa referència al Tribunal Suprem i a l'amnistia.
4: En aquest sentit, en un altre dels documents es diu que s'ha d'intentar culminar l'aplicació de l'amnistia, Joan. Es fa referència a que s'ha d'intentar atacar el front del Suprem, i en una altra part del document es diu que Villarejo tindria proves contra el jutge Marchena, que tindria proves de possible corrupció.
2: Doncs són les revelacions de moment que s'han anat ja descobrint des dels periodistes de Tribunals i Successos d'aquest sumari del cas Leire, que té aquestes implicacions de moment, però segurament al llarg de les hores n'anirem descobrint més. Andrea Bellòria i Martí Oliver, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
5: I abans d'acabar una cosa més, els Mossos han trobat dues persones mortes a l'aigua aquest dimecres a Ponent. La primera, quan passaven 20 minuts de les 11 del matí, a les comportes del pantà d'Utxesa i Tona, s'ha donat l'alerta que hi havia un cos surant a l'aigua, la policia l'ha retirat. I el segon cas, poc abans de les 4 de la tarda, riu Segre, a l'altura de Lleida, s'ha avisat d'un cos també surant al riu a l'altura de la zona dels instituts i s'hi han desplaçat Mossos i bombers per retirar-lo. La investigació pels dos casos i per identificar els dos cossos continua a aquesta hora oberta.
1: TG, com estàs? Bona tarda.
6: Hola, Anna Puigvoltes.
1: Què ens faràs avui? Què ens expliques a quart de nou?
6: Home, sí, Premi Princesa
1: sí,
6: d'Astúries.
1: Per la seva trajectòria.
6: Sí, per la seva trajectòria i per moltes més coses. Hansi Flick, millor entrenador de la Lliga.
1: Sí. Què més?
6: Eleccions al Madrid.
1: Sí.
6: Rebregada florentina del govern de la
1: Comunitat. Rebregadíssima, sí.
6: I ball de noms, intercanvi de cromos.
1: Clar.
6: Parlant de cromos, farem amb el Santi una repassada del mercat. I estarem molt pendents de la penya que juga aquesta nit al seu partit de play-offs, que ahir el Barça va guanyar, va perdre el Madrid. Per tant, la lluita per la Lliga s'ha d'agafar protagonisme. I escoltarem el rècord Guinness Toni Bou, que aquest matí ha batut un rècord Guinness de salt amb la roda del darrere de la moto, a Piera, a casa.
1: Quan ha fet?
6: 53 salts. És a dir, han agafat la rotonda que porta el seu nom, l'han envoltat amb 48 bidons,
1: sí,
6: i havia d'anar saltant només amb la roda de darrere de bidó a bidó, i n'ha fet 53.
1: Per tant, veure les imatges, sí.
6: Més
1: sí.
6: D'una volta. Que bueno, molt
1: bé.
6: I també ha estat a parlar a casa avui Sergio Lozano, que l'altre dia li van penjar la samarreta al Palau Blaugrana.
1: És veritat, sí, el que t'hi jugues.
6: També l'escoltarem.
1: Doncs tot això, a quarts de nou. Moltes gràcies, Teje.
6: Fins ara.
1: Fins ara. Carbó, com estàs? Hola, Carbó. Ei,
7: si obro el micròfon,
1: ja està.
7: No caldrà que digui que estic empanat, no? Però bé, ja està arreglat, això.
1: Jo t'escolto bé, ja està.
7: Sí, sí, sí, està relativament ràpid. Què, molts nervis per demà o no?
1: Clar, és que estem preocupats.
2: No, ja hem assumit que hem de dur paraigües.
1: No,
2: I a Berga
1: passar,
2: també, la Patum també
1: per
2: crec
1: la
2: que
1: no?
2: ho han d'assumir. Sí,
1: paraigües?
2: Sí, paraigües petits.
1: Sí. D'acord.
7: O grans. No, tampoc, perquè com
1: o
7: hi haurà...
1: O grans, què estàs dient? Que caurà la...
7: O no, millor encara, no per aigua, perquè no hi haurà fortes ventades quan hi hagi la tempesta, de manera que... I, a més, serà punyetera, més o menys 6, 7... aquest ja serà l'hora, però bé, ja sabem que això es pot endarrerir mitja hora, una hora... La idea és que, d'entrada, després d'un dia radiant com el d'avui, on hem tingut temperatures altes però menys humitat, avui no has notat tanta xafogó, no, Anna?
1: No, avui s'estava molt bé.
7: Aquest dia radiant que teníem, que es veia el cel ben blau, denotava aquest canvi, no?
1: Fins i tot fresqueta al matí, no? Una alegria la gent caminant pel carrer, he vist, he notat.
7: Doncs això s'acaba, perquè aquesta nit ja no baixarà tant la temperatura. Demà al matí sí que l'interior es farà una mica de fresca, però ja partirem de temperatures més altes que avui, i al matí farà sol, també al migdia, però cada cop més núvols. I serà durant el migdia, quan tornarà a fer calor, màximes de 25 a 30 graus, és a dir, de nou semblants a les d'avui, però demà amb més humitat, i tot plegat, doncs això, donarà més sensació d'aixafogó. I a partir de migdia, primeres tempestes al Pirineu, descarregaran amb forta intensitat, després, durant la tarda, s'aniran desplaçant per les comarques de Lleida, interior de Tarragona, també a gran part de la demarcació de Girona, i és aquí, a les comarques de Girona i Barcelona, on entre el final de la tarda i primeres hores de la nit tindrem les tempestes més actives, amb aiguats que podran deixar molts litres en pocs minuts, alguns punts del Pirineu i Prepirineu prop de 100 litres per metre quadrat, calamarsa i pedra i fortes ventades. I després d'aquestes tempestes, qui no hagi abrigat passarà una mica de fred, perquè demà a última hora la temperatura caurà en picat, també a la ciutat de Barcelona, també al Primavera Sound.
1: Agafeu la rebaqueta, doncs. Gràcies, Carbó.
7: Que vagi bé.
1: Abraçada a Antoni Suárez des del control de so. Ara són les 7, no, exactament 7:45 d'aquest dimecres 3 de juny. Joan, què ha de sonar?
2: Guitarrica de la Fuente.

0: cançó aquesta de guitarrica, eh? Poses, és meravellosa.
1: M'està encantant, que m'agrada moltíssim, té molta sensibilitat.
0: És boníssim aquest àlbum, ara en parlarem de guitarrica, però què passa, Anna? Ja fa olor, què fa olor?
1: A primavera.
0: A primavera, meravellosament, en marxa i al Parc del Fòrum, el primer dia del festival més icònic, més massiu de la ciutat, el Primavera Sound. I avui el que s'està fent és la jornada inaugural, és la jornada gratuïta en la que s'havia de fer reserva prèvia, amb invitacions, fa dies que estan esgotades, però és aquesta jornada gratuïta. Ha començat tot amb la Uineta, de que n'hem parlat molt aquí.
1: Sí.
0: I ara mateix qui estan actuant són els britànics Yard Act. Come on, come on.

0: una banda de rock de post-punk amb lletres que tenen molt satíriques, que van triomfar l'últim Glastonbury i que estan presentant el seu darrer àlbum del 2024, Where Is My Utopia. I després d'ells, el que segurament és el que provocarà més corredisses a un quart de nou,
1: sí,
0: que és ell, que el guitarrista de la Fuente, que saps que és l'artista de moda, que va aparèixer...
1: Tu l'has vist en diverses ocasions.
0: El vaig veure als Jardins, sí, del Poble Espanyol, al festival aquest dels Jardins del Poble Espanyol, meravellós, i també algun altre festival que no et sabria dir ara quin, però l'he vist un parell o tres de vegades.
1: Sí, és que me n'has parlat.
0: Realment. Ara saps que és un dels artistes de moda, el confessionari de Rosalía et deia que va aparèixer.
1: Jo hi era allà.
0: El
1: dia em va tocar Guitarrica, sí.
0: A mi va tocar Batguial, vaig tenir... No, bueno, els dos vam tenir sort. Yeah. Els dos vam tenir sort. I després, que és un dels protagonistes de Bola Negra, de la gran pel·lícula dels Javis, però sobretot aquest noi està triomfant pel seu darrer àlbum, que és preciós, ara tu deies, que es diu Spanish Leather, que té grans temes com aquests, que és Bye Bye.

0: és veritat, deia que jo crec que segur que la més cantada, la més saltada, serà... No sé si la saps tu, aviam qui et sona. Quina és la més famosa d'aquest àlbum?
1: Home, la de Full Time Papi.
0: Full Time Papi, molt bé, Anna.

0: Aquesta és molt bona, el videoclip també és boníssim, Full Time Papi. Doncs avui Guitarrica, però la cosa gran del Primavera ja sabem que és a partir de demà.
1: Sí.
0: Demà més de 150 artistes, 18 escenaris, aquest any s'amplia, però ja en parlarem demà. 18 escenaris...
1: Que demà estem allà.
0: S'hi afegeix, sí, ara en parlarem, perquè demà s'afegeix també a l'auditori del Fòrum, torna a ser un dels escenaris del Primavera, molt interessant. Caps de cartell d'aquest festival. Demà, Doja Cat, Massive Attack, o una que ballarem segur, que és Bad Gyal. Bebé, me gusta tu espalda, terminar tarde, que el porro me traigas, que estás loco de mirarme en tanga, ya tiene ganas, foto me manda. I altres també, que estic segur que t'agradaran, Anna. The Cure.
1: Home, The Cure, allà estaré.
0: Gorillaz, també.
1: Home.
0: Gorillaz també, Jade, Addison Rae, o aquests, els britànics i ex que tornen al Primavera després de 10 anys. Ja l'Anna ho avisava, la gent, els oients jo crec que ja ho han anat escoltant en diferents promos.
1: Som pesats,
0: que hem anat,
1: sí.
0: Que som una miqueta pesats, però demà fem programa especial a les 7 de la tarda des del Fòrum, des del Parc del Fòrum, des del Primavera, perquè una de les coses que ens encanta més, i ho saps, és saber com s'organitza un festival.
1: La rera botiga,
0: qui
1: la gent que hi penca.
0: Com es crea un cartell, com se seleccionen els artistes, quins són els criteris, els problemes que apareixen al llarg de l'any, com es produeix tot. I serà en Víctor Trapero, que és responsable de redacció al Departament de Comunicació, el que fa totes les recomanacions musicals.
1: Que estan tan ben escrites, li vull comentar.
0: Escrites. I l'Aleix Ibars, que és el director de comunicació, és periodista musical, comunicador cultural, per conèixer tot aquest cartell, tota aquesta immensitat de música, de coneixement musical que es necessita tenir per organitzar aquest festival.
1: I saps qui ve de parelles?
0: Ah, qui ve de parelles, clar.
1: Ja ho saps.
0: Sí.
1: La Llum i en Ramon Mirabet.
0: Que són dos grans festivaleros.
1: Que els encantarà estar allà.
0: O sigui, serà meravellós, la veritat. Però bueno, això serà demà.
1: Això serà demà. Avui comença, però. I ara, res, dos minutets de pausa i aquí l'Antoni Bassas.
2: El balcó.
3: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiba. Sí, sí, Sensiba en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
4: La dieta mediterránea es mucho más que alimentación, es una manera de entender la vida. Hablamos con la asesora gastronómica Rosa Tobar sobre este modelo en el que el tiempo y la compañía son esenciales y el papel que juega la cerveza en esta forma de vida.
5: La dieta mediterránea, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es un patrón cultural donde importa qué comes, cómo, con quién y con qué actitud. El aceite, las verduras, nuestra forma de cocinar y también de beber forman parte de ella. Y la cerveza, que proviene del cereal, siempre ha estado presente.
4: Este modelo pone en valor algo muy nuestro, la mesa como lugar de encuentro y socialización. El aperitivo y el tapeo forman parte de una forma de vivir en la que compartir es protagonista.
5: Para nosotros, sentarse a la mesa no es solo alimentarse, es compartir. Y es en estos momentos de disfrute.

0: Cornellà a la plaça de Catalunya.
1: Accés lliure i gratuït. Gratuït.
0: Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
2: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya, al balcó amb Anna Puigvoltes.

0: i has donat moltes voltes. Qui sap si fins i tot has mogut tecles, perquè Antoni Bassas és molt Antoni Bassas. Qui sap, bueno, qui em diràs?
1: No, aviam, com ho he viscut? Amb un profundíssim cansament. O sigui, estic fins al capdamunt d'haver de discutir que si el català, que si el castellà, com si aquestes alçades no hagués quedat clar, doncs, que Espanya és un estat amb comunitats autònomes, que té llengües diferents del castellà, que són oficials en els seus territoris, no? I que cada vegada que hi ha un esdeveniment de caràcter internacional, doncs tinguem el mateix problema. Aviam, anem a pams. Què tenim aquí? Doncs el papa ve a Espanya i una part del viatge el fa a Catalunya, el fa a Barcelona. En els seus actes parlarà en català i en castellà. En castellà perquè és un idioma que domina, que el parla molt bé, perquè fins i tot té nacionalitat peruana, i ha estat allà com a missioner, sí. I després perquè és veritat que a Catalunya hi ha molta gent que parla en castellà, i a més entre la comunitat catòlica hi ha molts latinoamericans a Catalunya. Bé, molt bé. Però la llengua pròpia de Catalunya és el català. I aleshores, en els actes, els organitzadors han de decidir, bé, doncs mira, aquest tros que el faci en català, aquest que el faci en castellà, aquest en llatí, el que sigui, no? Jo crec que això, amb un mínim de sensibilitat, s'arregla d'una manera molt fàcil.
0: Sí.
1: Tenint en compte, doncs, que, bueno, que has de fer com un respecte a la llengua del país, i tenint en compte que els papes, quan van als llocs, diuen sempre unes paraules en la llengua del país, encara que no la dominin gairebé, encara que no sàpiguen ni què estan dient. Perquè
0: una mica com les estrelles de rock quan fan un concert i van visitar
1: Barcelona.
0: Ciutat.
1: Exacte, bueno,
0: que a la gent li encanta.
1: Bueno, això a la gent li encanta, exacte. Aleshores, què tenim aquí? Tenim que la Conferència Episcopal Espanyola primer és espanyola i després és episcopal. En quin sentit? És quan el procés van arribar a dir els bisbes espanyols que la unitat d'Espanya era un bé moral a protegir. En fi, només cal sentir la ràdio que tenen. Només cal sentir com parla d'Espanya i de les coses que no són de Madrid i que no són en castellà, la COPE. I a més, algú que ha estat president de la Conferència Episcopal i que és cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella, sí, és una persona que no ha mostrat normalment gran sensibilitat per el respecte i l'ús públic de la llengua, sí, pròpia de Catalunya. Per tant, ell, que és el que més podia fer, perquè té fil directe amb el papa i, evidentment, és capdalt en l'organització a Barcelona, perquè depèn de la seva diòcesi, ell no devia estar gaire interessat.
0: No va moure fitxa.
1: No duria moure gaire fitxa, sobretot per un complex que a mi em sembla evident també. Això no és només el papa parlant en un idioma, sinó el papa parlant en un idioma a Barcelona davant dels reis d'Espanya. I, per tant, s'ha de donar com una serietat al tema, i la serietat en aquest estat, doncs, la dona el castellà. A més, la benedicció de la creu, perquè ara estem parlant d'això, sí, és l'acte més televisat, més televisable de tot el viatge.
0: És el tall
1: de fet,
0: que traurà
1: el papa
0: tothom.
1: Ve el 10 de juny a fer això, perquè han coronat la Sagrada Família. Per tant, es tractava de dir, bueno, això que ho faci en castellà. De debò que no es pot trobar una fórmula mixta o fer-ho directament en català? Per una raó. Per respecte a la llengua del país, però també per respecte a la figura d'Antoni Gaudí. Perquè
0: aquí.
1: El 10 de juny no és casual. El 10 de juny és el dia que farà 100 anys que va morir Antoni Gaudí. I Antoni Gaudí era, abans que res, català. O sigui, és un arquitecte universal que a partir de la seva catalanitat ha anat a la universalitat. És un senyor que, per cert, va anar a la presó per negar-se a parlar en castellà un policia l'any 24. Amb una catalanitat que està fora de tot dubte. Per tant, jo crec que si veiés que el bisbe, l'arcabisbe de Barcelona diu no, el papa que parli en castellà, sí, es revoltaria en la seva tomba. Aviam, és un pecat d'excomunió que algú vingui a Barcelona i parli en castellà? No, evidentment que no, no passa res. Però aquí ja no estem parlant d'això. Jo crec que aquí estem parlant d'una falta de sensibilitat política. O sigui, a sabiendes, sabent que ho anaven a fer.
0: És a dir, que tants intermediaris que hi ha entremig, si ara tu estinguessis aquí allà al 14 i li diguessis, escolta, fes un català, això que
1: Sí.
0: Dirien, cap problema, no? Segurament.
1: Sí. Home, no, perquè els papes...
0: Simplificant molt, molt, molt, traient totes les capes de la ceba.
1: Exacte. Els papes parlen llengües. Els papes han parlat en català. Mm. Als anys 80, mira, ara sentirem un fragment de fa uns 40 anys, una mica més de 40 anys, de Joan Pau II en una beatificació d'un beat català.
2: Estimats peregrins, procureu ser fidels a l'exemple de vida i al missatge del vostre conciutadà. Porteu el model de la Sagrada Família a los vostros llars.
1: Joan Pau II era un prodigi lingüístic, sí, perquè era polonès, però parlava molt
0: fàcil.
1: Bé, no? Però parlava molt bé, òbviament, l'italià, el castellà, perquè havia llegit molt els místics, Santa Teresa i Sant Joan de la Creu. És a dir, i per tant es defensava en francès, sabia dir coses en anglès, era un tipus, un gran comunicador, era una estrella del rock que anava pel món omplint estadis. No sempre hi havia un milió de persones esperant el papa. Bueno, doncs aquí va parlar en català i no, i no va passar res, no? El seu successor, Benet XVI, va venir a Barcelona, va consagrar la Sagrada Família quan van cobrir aigües i van fer la nau principal, i al moment d'acomiadar-se de la missa va parlar en català.
3: Germans i germanes en el Senyor, la diada d'avui és santa, dedicada a Déu nostre Senyor. No us entristiu ni ploreu, el goig del Senyor serà la vostra força. Amb aquestes paraules de la primera lectura que hem proclamat, vull saludar-vos a tots els que us trobeu aquí presents, participen in aquesta celebrazione. Adresso una salutazione affettuosa a Majestats, els Reis de Spagna, che hanno volgut accompagnarnos cordialmente.
1: Jo crec que això és una prova de normalitat.
0: I que bé parla, perdó, sí. Millor que Joan Pau II.
1: Sí, sí.
0: Bueno, amb una entonació perfecta.
1: Aviam, són gent molt intel·ligent, són gent que han de parlar idiomes, han de fer un esforç. O sigui, no és tan difícil.
0: No.
1: Però jo crec que, per tant, la dificultat no està en les orelles vaticanes. La dificultat no està en les orelles papals. La dificultat no està en les orelles de Roma. Està en les orelles d'Espanya, està en les orelles de Madrid. Que sembla que quan el papa ve a Espanya només se li pot parlar en castellà o només ha de parlar en castellà, no? Per tant, no m'estranya gens que hi hagi hagut una petita revolta de dir, escolta, a la missa, doncs mira, una lectura en un idioma o en un altre, el sermó no sé què, però home, en el moment de la benedicció de la creu, que té alguna cosa de reconeixement arquitectònic de la figura de Gaudí, tu no pots passar olímpicament per la llengua de l'arquitecte i per sobre de la llengua de l'arquitecte i la llengua del país, no? Aquí el problema que tenim és que 50 anys després de la mort de Franco i gairebé de la proclamació de la Constitució, Espanya continua sense sentir com a plenament seus el català, el gallec i l'eusquera. No se'ls sent seus, ja està. És només de portes endintre. Això és per hablar-lo en su casa, però fora no. I molt menys una llengua de comunicació i molt menys una llengua d'universalitat. Si en comptes de considerar-lo, com diu la Constitució, un idioma espanyol, és no, perquè és una cosa com refractària de la nostra identitat. I això dona lloc a aquestes actituds. I, francament, aquí és on el cardenal Omella rellisca, perquè ja ens va passar fa relativament poc, amb l'anterior papa, el papa Francesc, que ara tot just va fer un any que va morir, va beneir a Roma una imatge de la Mare de Déu de Montserrat, i un papa hispanoparlant argentí, quan veu el paper que li han posat, s'estranya que no estigui en català.
0: Sí.
4: Dios de ternura en castellano, sí.
5: No tiene que ser en català.
4: No.
1: O sigui, un papa argentí li adverteix al cardenal de Barcelona, diu, no tiene que ser en català, i l'altre li diu que no. És el món al revés. Això és el món
0: al
1: revés.
0: Això és fort, eh? Aquest tall, jo no, en bucle me'l posaria.
1: Quan jo dic que el problema no està en les orelles del papa, em refereixo exactament a això, no? Perquè, escolta, el papa llegeix el que li posen, si li expliquen, perquè són persones intel·ligents, si li expliquen. La prova és que fa un mes i mig o dos, l'actual papa, el Lleó XIV, va anar de viatge a l'Àfrica, va estar a Angola, i allà va parlar en una llengua que... Perdoneu-me, ara no recordo.
0: Es diu Quimbundo. Quimbundo.
1: Va parlar amb Quimbundo.
5: Mama Mushima, tu és a Kokwe. Mama Mushima, tu tambolulé.
1: Per tant, ningú pot dir, no, és que clar, 60 edat no se'l pot forçar, no, és que ell és més competent en espanyol. Bueno, no, no, no estem parlant d'això. Mm. Ei, si tu li poses un paper en català i li argumentes, ho entendrà perfectament. Llavors, tornem-hi. Estem davant d'una història que ja sabem. En el món en el que vivim, en el món en el que vivim, el que tu et fa, el que t'homologa davant dels altres, no, per desgràcia, no és la política, és la cultura. Si tu ja pots anar dient que el català és una llengua llatina, igual que el castellà o que el francès o l'italià. Ah, noi, si no tens un estat propi, sembla que en comptes d'una llengua tinguis un dialecte.
0: Però ara mateix, tu com t'imagines aquestes pressions, no? Com li estan arribant? Com li estan filtrant? Li estan arribant a ell? Estic fent ciència-ficció, és que no m'ho imagino. El Vaticà, me'l puc imaginar allò 14 llavors. Mira, tia, volíem comentar que hi ha una sèrie... O
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: li arriba,
1: sí,
0: creus?
1: Sí. No, no al minut a minut nostre, sí. No d'aquesta manera, però aviam, hi haurà un moment. El papa viatja cap a Madrid dissabte.
0: Sí.
1: Avui ja és dimecres, no sé, doncs demà o demà passat...
0: La premsa, per exemple, la llegeix?
1: Li passen resums de premsa, naturalment, sí, i rep trucades, i té WhatsApp, i, per tant, estic segur que en un determinat es reunirà amb el seu equip...
0: No té WhatsApp?
1: Sí, amb el seu gabinet, i jo no tinc el número.
0: T'he vist, has mirat el teu mòbil?
1: No, perquè va. Es reunirà amb el seu equip i dirà, bueno, Santa Edat, mireu, veiem, a l'avió surt cap a Madrid, des de Roma a les 10 del matí, no sé què, no sé què, i l'explicaran, no? Potser li faran dia a dia, o li faran... I llavors li deuen dir, dificultats del viatge, això anirà molt bé, aquí l'esperarà una multitud, la gent estarà encantada. Mm-hmm. El discurs a les Corts, complicat, perquè els de Podem no hi aniran, l'esquerra, no sé què, vostè digui això, vostè digui l'altre, molt bé. Barcelona. Bueno, Barcelona ja sap que tenen una llengua pròpia, llavors hi ha hagut un debat, no sé què... No sé, algú li explicarà. I, de fet, estic segur que en aquests moments hi ha moltes gestions en sentits contraris de dir, oi, el papa, que no se li ocurra fer la bendició en català, i al revés, de gent que diu, escolta, fes-li arribar al papa. Perquè de canals n'hi ha.
0: Per tant, la decisió final serà seva?
1: La decisió...
0: M'encanta estar fent ciència-ficció, tu i jo.
1: La decisió final serà seva, però estarà molt influïda per qui? Home, dels que té més a la vora. El cardenal té el telèfon del papa. Mm. I, per tant, si el cardenal li diu, com vam sentir que li deia el papa francès, no, en castellano, doncs l'altre en castellano. Tot i que estic segur de la intel·ligència d'aquest papa, que serà permeable a les explicacions i que li arribaran les explicacions. I, a més, això sí que t'ho puc avançar, sé que hi ha un moviment perquè ell rebi... una benvinguda molt cordial, abans de marxar cap a Madrid, des de Catalunya.
0: D'aquí?
1: De ja ho veuràs.
0: Jo ho he intentat. Antoni Bassas, et fa il·lusió anar a
1: bueno, ara
0: missa?
1: Ja començo a estar una mica
0: neguitós.
1: Una mica neguitós, cansat i fins al capdamunt de tanta tonteria.
0: I les sis lletres. Una mica de tot aquest debat, com deies,
1: de tot aquest debat.
0: Començar.
1: Ara... La idea, home, veure el papa a la Sagrada Família el dia que baralles la torre, doncs realment és una cosa històrica, d'aquelles que les explicaràs als teus nens.
0: I l'Antoni Bassas serà allà.
1: I tu també, que hi anirem un trosset.
0: És veritat, caminarem tu fins cap allà. Gràcies, Bassas.
1: Apa.

0: Toni Bassas, com estàs?
1: Bona tarda. Jo quan sento aquesta sintonia ja estic tranquil.
0: I jo em poso contentíssima, mira.
1: Sí,
0: em dóna bon rotllo. Estava pensant que en una setmana, a aquesta hora, seràs dins la Sagrada Família, tu i 8.000 persones.
1: Sí, exacte.
0: Assistint a la missa que farà Lleó 14.
1: Com deia aquell, jo i el papa.
0: Tu i el papa. L'última vegada vam estar-hi junts fent una visita extraordinària amb l'arquitecte Faulí.
1: Sí, sí.
0: Que vam arribar, no?, fins a la base.
1: Sí, sí.
0: A la base de la torre de Jesús
1: del Temple. Sí, que en aquells moments encara s'estava aixecant, però ja apuntava maneres, ja s'enfilava cap als 172 metres que té.
0: Clar. Quina estira i arronsa amb el tema del català. Jo sé que

0: voudrais mieux.
1: Dos minuts que tenim pendents a un tema importantíssim que m'ha explicat avui. Per què no hi ha cobertura al metro de Barcelona? I Raquel Tulleuda, que ha vingut amb el quadre. No marxeu.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Girona, cadena SER.
3: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
4: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
3: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
4: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
5: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
6: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar, yo voy a Ocasión Plus.
7: Necessites un diagnòstic per ressonància a temps? Centre Mèdic Alomar.
8: Amb la qualitat i la rapidesa de sempre.
7: Som de Banyoles, Blanes, Girona, Lloret, Olot, Palamós i a Vulpellac.
8: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
7: Centre Mèdic Alomar.
8: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
9: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat dins la parella. A Clínica Masculina Europea tractem la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç i l'absència de desig. Clínica Masculina Europea, centre especialitzat en disfuncions sexuals masculines. Clínica Masculina Europea. Som a Girona i Barcelona. clinica-masculina.com.
10: La indústria alimentària, magatzems amb aliments, naus industrials i en general tota gran superfície no està exempta de visites desagraïdes. Rosegadors, insectes, quan això es converteix en una plaga, arriba Fora Plagues i ho soluciona. Per higiene, per prevenir danys i per normativa. Fora Plagues. Controlem i erradiquem les plagues amb eficiència i respecte al medi ambient. Foraplagues.com i al 972 44 72 20.
11: Lolo Lorena, la de Madrid. No és catalana, però la vull igual, sí. Lolo Lorena.
2: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Les 8. Mireu, si sou usuaris habituals del metro de Barcelona, potser heu notat que hi ha certs trams on perdeu la connexió a internet.
1: La cobertura no funciona, sempre va malament. La L1, L4 i també a vegades la L2.
2: A totes les estacions, a l'Andana, principalment. La blau, la verda, que és la que més...
3: La línia és igual, quan està circulant. A l'estació, bueno, depèn.
0: TMB admet que en alguns punts i en certs moments del dia la infraestructura no té prou capacitat per l'altra quantitat de passatgers. A CERT Catalunya ens hem preguntat per què falla la cobertura al metro de Barcelona. Pau Puig, com estàs? Bona tarda.
4: Hola, Anna, bona tarda. Mira, com comentaves, hi ha hagut un creixement de passatgers al metro de Barcelona des d'abans de la pandèmia. Han augmentat un 16,5%. En un dia laborable agafen al metro aproximadament 1,5 milió de persones. N'hem pogut parlar amb el professor d'informàtica, multimèdia i telecomunicació de la UOC, José Antonio Morán, que assegura que aquest augment de passatgers pot afectar la cobertura.
5: Si hi ha molts usuaris que a la vegada estan intentant accedir a la xarxa del metro, de vegades aquesta xarxa no té capacitat per gestionar totes les trucades o totes les demandes que hi ha.
4: Però ens explicava que aquest no és l'únic problema. A banda de ser més passatgers, també hi ha un canvi en com els usuaris fem servir la cobertura. Cada cop hi ha més demanda de dades, de persones que mirem fotos i vídeos, actualitzem contínuament continguts com Instagram o TikTok.
5: La xarxa no està pensada perquè estiguem veient pel·lícules al vagó. Està pensada perquè puguem fer una trucada, ens puguem comunicar. Què passa? L'ús que estem fent d'internet cada vegada ens porta més a un consum de continguts que és molt massiu en quant a demanda. Vale? Són continguts que generen molt tràfic de dades.
4: I això és el que acaba provocant aquest problema. De fet, Morán insta els usuaris a fer una reflexió sobre quin ús fem de la xarxa quan anem al metro.
0: Boníssim. Claríssim, m'he preguntat com ens hem d'imaginar que funciona la cobertura sota terra, és a dir, com es garanteix?
4: És un tema molt complex. La cobertura al metro funciona gràcies a un sistema de molta complexitat. Quan baixem al metro, el formigó i l'estructura dels túnels fan de barrera i bloquegen l'entrada de la cobertura exterior, la cobertura que tenim pel carrer. Per això cal muntar una xarxa de cobertura directament a dins del metro. Cada parada té una estació base des d'on es distribueix el senyal i cada companyia, Telefònica, Vodafone o Orange, per exemple, és qui garanteix la cobertura als seus usuaris mitjançant cables i antenes situades a les andanes i als passadissos. I com funciona el metro quan entrem al túnel? Doncs quan entrem al túnel, els viatgers tenen connexió gràcies a un cable que hi ha sota la via.
0: Clar, per ara el metro té cobertura de 4G a tota la xarxa, però TMB ha iniciat converses amb les companyies telefòniques per passar al 5G pensant que anirà millor aleshores.
4: Sí, hi ha converses en marxa per implementar-ho, però segons l'expert amb qui hem pogut parlar, implementar el 5G només aportarà velocitat a l'hora de carregar els continguts en els telèfons mòbils que tinguin 5G, però no augmentarà la capacitat global de la xarxa.
5: Hem de diferenciar entre el que és la tecnologia i la capacitat de la xarxa. O sigui, nosaltres podem tenir una tecnologia 5G, però que la xarxa 5G no tingui una capacitat molt alta i que tinguem problemes de connectivitat igualment.
4: Per això el que reclama és que calen, el que calen és estacions bases que puguin gestionar aquest gran trànsit de dades que hi ha.
0: Vosaltres el que heu fet és, heu baixat al metro i heu anat fent viatges per les diferents línies en diferents dies, amb diferents companyies per detectar els trams més problemàtics. Com us ha anat?
4: Han set bastants dies de baixar el metro, d'anar mirant amb diferents mòbils, amb diferents companyies i anar comprovant, i hem aconseguit fer un mapa aproximat de la cobertura al metro de Barcelona entre tots els companys. Hi ha punts concrets on hem detectat que la cobertura deixa de funcionar gairebé sempre, independentment de la companyia amb la que anem. La majoria d'usuaris coincideixen que la L1 és una de les que porta més problemes.
6: Jo faig servir molt la línia blava i la vermella. I no et podria dir ara en quines, però sí que quan hi ha estació parada, vale, tinc cobertura, però quan estem a sota els túnels, quasi no.
4: Hem detectat que falla sobretot entre Sant Andreu i el Clot. I juntament amb la L5 són les dues línies que, segons TMB, mouen més passatgers, i a la línia blava hem detectat que falla principalment a un dels trams més concorreguts, que és entre Sagrada Família i Hospital Clínic. Si anem a la L2, a un dels trams on acostuma a fallar la cobertura, és entre el Clot i Verneda, i la L3 presenta problemes entre Passeig de Gràcia i la Ceps.
7: La línia 3, hi ha 3-4 estacions al trajecte de cada dia que no. La Ceps, Fontana i Penitents, normalment.
0: És que hauries de veure la gent de l'L3, que jo l'agafo, com s'emprenya amb els seus mòbils i es desesperen. Però clar, jo dic, no, mireu-vos les cares, llegiu, feu altres coses.
4: És molt complicat. I a la L4, sobretot, falla, hem detectat, entre Bogatell i Urquinaona. En canvi, una cosa curiosa que ens explicava Moran és que a la L9 i a la L10, tot i ser a les línies més profundes, no hi ha tants problemes de connexió perquè les línies són més noves i tota la infraestructura ja és més moderna i ja està preparada per tenir aquest trànsit de dades.
0: Quina bona currada. Gràcies, Pau. Gràcies, Puig. Avui, els qui es desesperin ara al tornar a casa per no tenir cobertura al metro, ja teniu totes les explicacions. Que feia temps que us ho preguntàveu, això, eh?
4: Feia dies que estem.
0: Feia dies, jo sé, perquè vau començar preguntant quins problemes teniu, o sigui que ha estat molt bé la investigació. Gràcies, Pau. Nosaltres fem una pausa i ja tenim aquí la Raquel Tulleuda amb el seu quadre.
8: Al balcó.
9: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
10: Valorado.
9: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
11: El éxito está asegurado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que tú estás todo el día con la ilusión de que te toque el premio del cupón diario. Y David tiene su perro guía que le acompaña a todas partes y le hace sentirse más seguro.
13: ¿Solo por comprar el cupón diario?
12: Por comprarlo tú y todas las personas que jugáis a las loterías de la ONCE. Porque así hacéis que las personas con discapacidad tengan más oportunidades.
13: Oye, pues qué bien, ¿no?
12: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues, bien jugado.
14: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
15: Hay noches que pasan y noches que lo cambian todo. El 18 de junio en Madrid llega una de ellas. Gala Esencia. Una noche que nace para cambiar el futuro. Porque si las niñas y los niños sueñan, el mundo cambia. ¿Vas a estar? Fundación Vicente Ferrer.
16: Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy uno de cada tres niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo, haces falta tú. Hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
17: Medio siglo después de la transición y del nacimiento del país, Babelia recupera una selección de textos que exploran los personajes y momentos clave de la historia reciente. Un recorrido imprescindible de la mano de grandes académicos y libros fundamentales. Búscalo en la web de Imprescindibles del País.
8: A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Raquel Tolleuda, com estàs?
1: Molt bona tarda.
0: Aquesta cançó has vingut aquí amb el teu quadre. Aquesta cançó l'ha triat avui Claudio Matas, que està relacionada amb el tema que parlarem.
1: Sí.
0: T'ha triat bé?
1: L'ha triat molt bé, però perquè a mi m'ha justificat en Claudio, perquè era i m'ha il·lustrat en una qüestió que jo desconeixia totalment.
0: Clar, però jo no sé el tema ni sé el quadre. Com s'ho farà Claudio Matas? Com t'ho faràs? No t'ho puc posar més difícil.
2: Aquesta és una cançó dels anys 80, de Frankie Goes to Hollywood, sí, que se llama Relax, es diu així, i parla de temàtica sexual, però amb un doble sentit. Tenia una intenció obertament satírica i política.
0: Uau. Sí?
1: Clar, sabent això, està superben triada.
0: Superben triada. Sí. Ara desvetllarem quin és el quadre, però ara que deies política, Raquel, et volia comentar, perquè aquests dies hem vist el que ha passat amb un llibre que ja fa temps que roda, El semen mola, es diu, és infantil i educatiu sobre sexualitat, reproducció i coneixement del cos. Està escrit per la psicòloga en educació sexual i escriptora Anna Sàlvia, i com dèiem, està pensat pels infants majors de 10 anys, està a les biblioteques, està a les escoles públiques de Catalunya, des de fa un parell d'anys. Guillem Delso, què ha passat ara amb aquest llibre?
3: És notícia perquè Vox Catalunya n'ha demanat la retirada al Departament d'Educació de la Generalitat.
4: En este libro, execrable manual de perversión de menores, aparecen ilustraciones promiscuas, inadecuadas, con la intención de arrebatarle a nuestros menores su inocencia y su infancia.
3: Aquest és el diputat Manuel Acosta, que qualifica el llibre d'inapropiat i potencialment danyí pels menors, i creu que no és ni adequat ni ètic. De moment, Vox Catalunya no ha portat la demanda al Parlament, s'ha quedat només en aquest vídeo distribuït a xarxes, però dèiem que el llibre ja fa temps que corre, i el cas és que la formació ultradreta ja ha demanat la retirada del llibre a altres parlaments d'Espanya. Ho va fer, per exemple, el de Castella i Lleó, al març del 25, argumentant que s'estava recomanant alumnes de sisè de primària. Es va debatre i es va desestimar aquella retirada. La consellera d'Educació, Rocío Lucas, va justificar que no hi havia cap denúncia formal de famílies ni de la inspecció educativa, i va remarcar que ni tan sols era un llibre de text oficial. I fins i tot hi ha un altre precedent. L'associació Abogados Cristianos, que ha donat suport a Vox Catalunya en aquesta última demanda, també va demanar la retirada del llibre ara fa 2 anys, en aquest cas a la biblioteca de Dos Hermanes, a Sevilla. I llavors també el jutjat ho va desestimar perquè no va trobar en el llibre els danys i perjudicis irreparables que denunciava Abogados Cristianos. L'associació fins i tot va elevar la demanda al Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, però aquest també la va desestimar.
0: Jo m'he quedat enganxada a execrable manual de perversió. Claudio Matas també. Raquel, és un execrable manual de perversió. El ciment mola.
1: Deixa'm agafar aire, perquè jo realment el que trobo execrable és que persones que transmeten opinions basades en dogmes i creences personals, com si fossin ciència, com si fossin teories contrastades, els hi donem tan bon 80 de credibilitat. És a dir, aquest senyor és un senyor de Vox. Les seves paraules estan avalades per Abogados Cristianos. És que, què ens han d'explicar aquesta gent en referència a la sexualitat, a la construcció de la personalitat en aquests aspectes? Realment és que no tenen coneixement. No en tenen. Aleshores, el que ell diu és una opinió, d'acord, aquí en aquest país hi ha llibertat per expressar-les, però com va dir algú, no totes les opinions són igual de respectables, especialment quan tu aquesta opinió la vols fer passar per teoria contrastada. Això és una opinió que tu tens, però és que resulta que l'OMS, que és l'Organització Mundial de la Salut, diu que a partir dels 5 anys hauríem de donar educació sexual integral. Clar. I que els nanos tinguin coneixement sobre les seves respostes fisiològiques, sobre el seu cos, i per tant que els expliquem als nens que hi haurà un dia que sortirà un líquid del seu penis, els estem explicant quelcom que és absolutament fisiològic. I ells fan totes aquestes perversions del discurs i fins i tot de les imatges, dient que es convida els nens a que facin una fotografia de la seva ejaculació. Això és una mentida més gran que la Sagrada Família. I el que hi ha, si algú es mira el llibre, no dic que la Sagrada Família sigui una mentida, em referia al tamany.
0: No estem per carregar-nos res de la Sagrada Família.
1: No, dius, que ve el pontífex.
0: Que ve el papa.
1: Que segur que hi entén molt també de sexe. El que em referia és que si algú s'ho mira amb carinyo, veurà que el que diu la foto del llibre de l'Anna Sàlvia, que per cert és una persona amb coneixement en aquest camp, sí. Diu, enganxa una foto del dia, del moment en el que et va venir l'espermàquia. És a dir, de si anaves amb rínxols, amb el cabell curt, o amb uns pantalons vermells, amb uns pantalons verds.
0: Perdó, òbvia... espermàquia es diu?
1: Sí. Igual, sí.
0: Tot, la, coses la primera, que prenem, sí, espermàquia.
1: La primera vegada que hi ha una ejaculació, no? Una sortida de semen. Però en cap cas es convida ningú a que faci una foto del semen i l'enganxi, no? Vull dir, és que és ridícul, és ridícul.
0: En tot cas, llibres de divulgació benvinguts,
1: sí,
0: sempre.
1: Tope, sempre, sí.
0: Val, tornant a la cançó, mirem el quadre.
1: Mirem el quadre, va.
0: Mirem el
1: Guillem,
0: quadre.
1: El quadre.
0: Aviam, Guillem.
2: La cançó va estar composada en l'època de Margaret Thatcher i el grup anava directament a enfrontar-se amb Home. Ella a través d'aquesta cançó.
0: Això és un Goya.
1: Això és un Goya,
0: aquest
1: sí, senyora.
0: Aquest és l'afusellament...
1: Del 3 de maig.
0: Del 3 de maig.
1: Efectivament.
0: Carai, o sigui, no sé com relacionar aquest quadre...
1: Has dit la paraula clau, Anna. Política.
0: Política.
1: No? I ens ve molt bé avui que teníem aquest tema de Vox entre mans.
0: Clar.
1: Com el nostre context polític condiciona la nostra manera d'entendre i de viure la sexualitat.
0: Sí.
1: Clar, si el dia que el nostre Parlament estigui constituït per una majoria d'aquests senyors que pensen que una guia d'educació infantil és un manual execrable de perversió, el dia que siguin majoria resultarà que les nostres futures generacions acabaran pensant que efectivament el coneixement anatòmic, fisiològic, ens porta a la perversió.
0: Mm, ja sabeu quin... Explica una mica el quadre. Ja l'ha vist tothom, és aquest afusellament.
1: Sí, és un quadre... Bueno, és que Goya, per si algú no coneix Goya, Francisco de Goya Lucientes, Goya era un geni adelantadíssim al seu temps i, de fet, hi ha qui el considera motor del romanticisme, que va venir una miqueta més tard, de l'expressionisme, de l'impressionisme, perquè tant Manet com futurs impressionistes es van inspirar en ell, i hi ha fins i tot qui diu que hi ha una línia molt clara entre aquest quadre en concret i el Guernica de Picasso.
0: De Picasso, sí.
1: És a dir, és un personatge que té pintures de diferentíssims estils i un geni total i absolut, amb molta denúncia social, amb capacitat d'anar contra les normes, no? Recordem que Goya pinta per Godoy la maja desnuda en una època en la que pintar dones que no fossin Venus era terrible, i pinta també la maja vestida, no?
0: Provoca calfreds aquest quadre.
1: Sí.
0: Tenir-lo aquí, ara, tan a prop, que no l'he vist, clar, al museu, però tenir-lo aquí tan a prop també, amb aquesta llum de la camisa blanca...
1: És com
0: de la
1: un màrtir,
0: que va ser...
1: no? El que està a punt de ser fusellat realment ens dona una imatge totalment de màrtir i potser no ens n'adonem de manera conscient quan mirem el quadre, però el fet de que tots els soldats francesos siguin anònims són com una màquina de matar, perquè no tenen rostre. Els únics rostres que veiem són els de patiment, els de les persones que ja estan mortes, i els que estan patint aquesta angúnia perquè saben que la seva vida està a punt d'acabar-se.
0: La por, la sang, el rostre...
1: Sí,
0: sí. I on et porta això?
1: A la política. A què passa? Com d'important és quan triem els nostres polítics tenir un pensament que vagi una miqueta més enllà de qüestions més logístiques, no? Sovint ens pesen, doncs, els impostos, o ens pesen coses que siguin més evidents, no?, en el dia a dia, i no pensem en què passarà en les generacions futures amb qüestions tan importants com això, com la sexualitat de les futures generacions, la manera com veurem la inclusivitat, no?, amb les diferències, amb les minories, ja siguin racials, ja siguin de diversitat funcional. Els nostres polítics marquen les lleis, i el que passa a nivell de judicial marquen la manera que tenim d'entendre el món. Mm. Imaginem, per exemple, crec que n'hem parlat alguna altra vegada, no?, els països on s'ha decidit a nivell parlamentari, perquè són dictadures, sí, el que sigui, que l'homosexualitat té penes de mort o de presó. Evidentment, després de dues o tres generacions, quan la mainada no ha tingut referents homosexuals, ni en la seva vida directa, no?, ni a la literatura, ni al cinema, qualsevol persona homosexual ho viu internament com alguna cosa patològica o alguna cosa il·legal, malaltissa, fins i tot podem tenir conseqüències realment terribles, no?
0: Però tu creus que està la sexualitat i tot aquest ventall de temes que deies, està a l'agenda dels polítics?
1: D'alguns. Per alguns hi és i és de veritat, per alguns altres hi és perquè s'ha de dir que hi és, però el que fan és el xec. I això és el que passa en línies generals amb moltes coses, no? És a dir, en el nostre ordenament jurídic, el català, l'espanyol i l'europeu, està reconeguda l'obligatorietat de la formació en sexualitat, igual que està reconeguda l'obligatorietat de l'atenció a la sexualitat des d'un punt de vista de sanitat pública. Però si aquesta obligatorietat, si aquesta norma, tu no li dones una dotació econòmica, per començar, i no la desplegues en un reglament i no dius, d'acord, això exactament qui se n'ocuparà, estàs anunciant un dret o estàs anunciant una intenció que és molt bonica, que es pot posar al programa electoral, però que després no es tradueix en absolutament res. Mm. I en aquests moments la desigualtat en qüestions d'educació sexual en les diferents escoles del nostre territori és terrible, perquè depèn de què vol fer el claustre i de què volen fer, de quines possibilitats i quina ideologia té cada centre.
0: Mm. Clar, fem la comparativa de la nostra època. Jo crec que era els 12 anys que ens feien una mica pel damunt classe de sexualitat.
1: Sí, però què era classe de sexualitat, Anna? En què estàs pensant?
0: Sí, jo un treball que vaig fer. Estic pensant en un treball...
1: Malalties, no?
0: Poc, no? De malalties...
1: Com a molt?
0: Com a o sigui, molt, era anatomia.
1: Era anatomia. És era en aquella anatomia... època, tu estàs pensant en l'època ja de la transició, i en aquell moment hi havia un tipus d'educació sexual que li diem la biosanitària. És a dir, trompes de Fal·lopi, amb una mica de sort, el ciclo menstrual, com a molt, molt, molt, i els molt avançats, una mica com ho que va venir més tard, no? Del Pontelo Poncelo. Malalties, transmissió sexual i embarassos no desitjats. Com a molt. Però era una visió que estava bé, però era molt biosanitària.
0: I una
1: sense
0: mica
1: més.
0: Em sembla que devia ser 6è o 8è. Clar, els de 20 i pocs anys, Guillem Delso, la vostra educació ja, a quina edat i què fèieu, més que anatomia?
3: Jo aquí, és el meu cas personal, però he de posar en valor un espai com els esplais. Jo és on vaig rebre, sobretot, és a dir, l'educació no formal, fora de l'escola. Jo sí que recordo a l'escola i a l'institut certes formacions, però coses molt puntuals. I, de fet, jo vaig fer de monitor de menjador ara farà 3 o 4 anys i hi havia el llibre d'El Semen Mola a una classe de 5è de primària. Vull dir que crec que han seguit també avenços, però vull dir, jo l'aprenentatge que més recordo és en espais d'educació no formal, a l'esplai, on igual no hi havia tants tabús i ens intentàvem parlar, no?, normalitzant molt més el tema.
1: És que normalitzar, és que parlar-ne és la clau. És que quan un infant sap que davant de l'emissió d'un líquid per la seva uretra, o una sensació genital, o un dubte, o que algú l'ha tocat d'una manera que l'ha fet sentir incòmode, quan la mainada sap que hi ha un interlocutor a l'altre costat que en poden parlar, i per tant necessiten les paraules, és que a vegades no tenen les paraules per parlar de determinades coses. Mm. I realment... És que mirant aquest llibre que comentàvem, parlar de que aquests dibuixos són inadequats, és que és ridícul, Anna, és que és ridícul, realment.
0: Clar, ara parlàvem d'educació, per exemple, pensant en el Ministeri de Sanitat, totes les campanyes de preservatius, això és política també, aquí funciona, diríem. Hem anat avançant.
1: Clar, això ens fa
0: en funció
1: avançar,
0: dels governs.
1: I en funció dels governs, clar, que a vegades fem un pas endavant i dos endarrere. En línies generals hem avançat en moltes coses. També és veritat que la societat en aquest sentit està en un punt en el que som més fràgils d'alguna manera, perquè hi ha uns altres educadors, uns altres actors socials que abans no existien. Abans apreníem tots una miqueta per assaig-error i la pressió d'execució, de rendiment i de consum era molt més baixa. Ara no, ara vivim en un món hipersexualitzat, on la pornografia està a l'ordre del dia, on la mainada té accés a tot tipus de continguts que necessiten un contrapès. En cap moment històric podem dir que ha estat bo no tenir educació sexual, no? Perquè sempre hi ha algú que ens educa sexualment, sigui de manera explícita o tàcita, però sempre hi ha algú que ens educa.
0: Sempre hi ha el referent aquell que ens va
1: sempre.
0: Dir o aquella
1: sempre.
0: Que ens va dir.
1: Però en el moment actual... amb les xarxes, amb la pressió social, amb la pornografia, no ens podem permetre no educar. No ens ho podem permetre. I, per tant, llibres com aquest, programes com alguns que s'han fet al nostre país, que estan pensats i fets perquè els crios petits puguin començar a parlar de sexualitat, tinguin eines, puguin identificar, tinguin llenguatge, jo crec que són fantàstics.
3: I a tot això, perquè el vídeo de Vox diuen «dejar a los padres, no?, educar». A nostres niños. No sé quin rol han de jugar les famílies en tot això, si han de ser un complement a l'educació sexual que es doni per la via formal de l'educació, de les institucions, diguéssim.
1: En un món utòpic, sí. El que passa que la realitat és que aquest senyor és possible que també tingui fills i, per tant, ell tindrà les seves ideologies i, inevitablement, les transmetrà als seus fills, com fem tots, eh? Les nostres ideologies polítiques, religioses, en referència a la sexualitat, les transmetem sí o sí, encara que no ho fem d'una manera explícita. Encara, jo sempre poso, quan vaig a escoles o parlo amb mestres, sempre poso l'exemple de l'època de l'1 d'octubre, no?, aquí a Catalunya. No calia que tu seguessis els teus fills i els diguessis, nens, seieu, que ara parlarem de política i us explicaré la meva opinió en referència a la independència de Catalunya. No calia. Els teus fills veien si tu penjaves o no una senyera, si duies o no un llaç groc, quin tipus d'actitud tenies, i, per tant, interioritzaven, perquè tu eres el tutor, la teva postura, i el mateix passa en sexualitat. I aquestes famílies existeixen i tenen dret a tenir aquesta opinió. Ara, nosaltres, i repeteixo, així ho reconeix l'ordenament jurídic, com a societat hauríem de formar els nostres nens i nenes, perquè és que és estadística, és ciència i està demostrat que la mainada que rep educació sexual, 1, tenen una sexualitat més sana, 2, tenen menys possibilitat de convertir-se en agressors, 3, tenen menys malalties de transmissió sexual. Per tant, on està el dubte?
0: Sempre penso en els tres fills de la Raquel Tulleu, com la sèrie aquesta que sempre fem bromes, com es diu?
1: Sex Education.
0: Sex Education. Ells tenen Sex Education a casa.
1: Sí, clar, és un tema que et surt.
0: Fins i tot els avorreix, ja, o no, a vegades?
1: A vegades sí. A vegades sí. A vegades diuen, ai, mama, pesada, és igual. Ja està, ja ens ho sabem.
0: De totes maneres, ja que has entrat en el tema de la política i en aquest quadre, on trobes a faltar polítiques pel que fa la sexualitat, diríem. Abans parlaves de pornografia, però no sé si amb temes d'LGTBI...
1: És que ho trobo a faltar, Anna, a nivell sanitari, a nivell... Sobretot si jo pogués demanar un canvi, si pogués demanar un desig, seria...
0: Si fossis ministre de...
1: Seria a nivell de les escoles.
0: Hi hauria d'haver un ministeri de sexualitat?
1: Podria estar incorporat en el d'igualtat, no? Per exemple, perquè estan molt, molt relacionats. Però en el d'educació també podria ser, en el de sanitat. És que la sexualitat és tan transversal, tant, que no hi ha cap element de la nostra vida que sigui aliè a la sexualitat. Tot influeix en la nostra manera de viure i de veure la sexualitat. Des dels llibres que llegim, la ràdio que escoltem, els nostres polítics, l'economia del nostre país, la tradició, la filosofia, la religió, absolutament tot, no? Aleshores, jo si pogués demanar un desig... El meu desig seria que donessin formació a tots els docents, perquè penso que són ells, els de primària i els de l'ESO, són els que arriben a tots els nanos. Formar els pares està molt bé, però hi haurà un pool de pares que mai vindran a les formacions, i realment no els podem obligar, però els mestres arriben a tothom, perquè afortunadament aquí tenim una escolarització i uns ensenyaments que són obligatoris. I hauria de ser molt més obligatori entendre què és la sexualitat, entendre què és el consentiment, entendre tantes i tantes coses, no?, relacionades amb els abusos, amb el gènere, amb la igualtat. Això és molt més important que els logaritmes neperians. No fotem.
0: La generació del Guillem, per això ara que deia que han tirat d'altres vies també per a educació sexual, ja serà diferent? Ja educaran diferent els seus fills, creus?
1: Jo crec que sí, no, Guillem? Crec que hem avançat una mica.
3: Jo crec que també, i també crec que a vegades, i tot això arrel del vídeo de Vox, vull dir, és com que s'infantilitza als infants i es pensa que és un... I a vegades et demostra molta maduresa a ells quan tracten aquests temes, que no és riure tota l'estona, que també entenen les coses, no? I que per això estic d'acord amb el que diu la Raquel, que és important formar els docents, perquè a banda de que tu puguis fer classes parlant d'un tema teòricament, un infant que tingui curiositat o que tingui un dubte pot anar al seu docent de confiança a fer una pregunta, i aquí és on crec que també hi ha molt marge d'aprenentatge. I també la meva generació és això, no? Vull dir, des d'un primer moment normalitzar-ho, no? I mesurant-ho bé, però vull dir, no amagar-se ni parlar-ne amb tota la normalitat possible perquè vegin que és un element més de la societat.
0: Clar, és que, com deia, a l'escola on estaves hi havia la biblioteca El Semen Mola i ningú estava dient res.
3: Exacte.
1: És més, els nanos, aquests llibres, tenen una gran avidesa i curiositat per veure'ls, perquè són temes que generen molta curiositat. I tenim, no vull fer propaganda de ningú, però
0: això
1: hi ha El Semen Mola,
0: dir,
1: hi ha La Regla
0: llibres.
1: Mola, hi ha tots els llibres de la Crespi, és que hi ha ara mateix, en moltíssimes llibreries, hi ha una secció on tu pots trobar llibres de sexualitat pensats per mainada des de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15... És que pots trobar el que vulguis. I el que us deia, a nivell audiovisual, també tenim un munt de programes que ens serveixen per encetar debats. I parlar-ne, és que com tota la vida, Anna, és que el diàleg i la comunicació és la clau perquè les coses funcionin, no?
0: Tu que fas moltes xerrades, les fas per adults, però en fas també per nens.
1: En faig moltes per nens i m'encanta fer-les.
0: I quines preguntes et fan, les que més gràcia et facin?
1: Els molt petitonets.
0: Sí, és que tu has parlat de 5 anys, que a partir dels 5 anys ja...
1: Sí, sí, això és el que diu l'OMS. L'OMS diu que a partir dels 5 s'hauria de fer a nivell escolar. Ara, també diu l'OMS, a nivell familiar es pot començar abans. I de fet és que comencem abans. És cabdal que la gent s'adoni de que tots els que tenim mainada eduquem en sexualitat. L'únic que hem de decidir és, ho vull fer de forma conscient o inconscient, i vull que els missatges siguin explícit o vull que siguin missatges amagats a sota l'alfombra, no? Metafòrics, amb epifanies, o quan els meus fills em preguntin pel penis, jo li puc dir penis o manguera, és igual, eh? És a dir, no és tan rellevant quin llenguatge utilitzem. És rellevant que les persones, les personetes que conviuen amb nosaltres, vegin que som un interlocutor vàlid, que permet el diàleg, que no es posa nerviós, que permet les preguntes.
0: I la pregunta que t'hagi sorprès més, no me l'has dita.
1: A vegades em sorprenen preguntes que són com molt heavies, no? En edats molt petites. Per exemple, un criu petit que et pregunti què és la doble penetració. Wow. I que ens il·lustra que realment vivim en una societat hipersexualitzada que no es pot permetre la no educació sexual.
0: Raquel Tullauda, interessantíssim, com sempre. Ens has dut Goya, un tema fantàstic.
1: Fins
0: ens retrobem d'aquí dues setmanes.
1: Adeu.
0: Us deixem amb la graderia...
5: Al balcó.
6: Consum entre nosotros.
7: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
8: Gràcies al seu caràcter refrescant, quan arriba el bon temps, el préssec es converteix en una de les fruites més apreciades de la temporada. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum parlarem dels seus beneficis i de les seves propietats. Benvinguda.
9: Moltes gràcies. Sí, avui coneixerem de prop aquesta fruita tan versàtil.
8: Quantes varietats de préssec existeixen?
9: S'agrupen en tres categories principals: el préssec de polpa blanca, el de polpa groga i el tipus pavia. El préssec vermell és el que té un gust més àcid i es cull a principi de temporada. El préssec groc té un gust més dolç i es recol·lecta a l'estiu, durant el mes de juliol.
8: Quina és la seva temporada?
9: Entre maig i setembre sol ser la recol·lecció, tot i que algunes varietats de préssec maduren abans i es poden començar a recollir a l'abril, i d'altres ho fan més tard i fins a l'octubre no arriben al seu punt òptim.
8: Quins són els seus beneficis nutricionals?
9: El 87% del seu component és aigua, per tant és una fruita molt diurètica. També es caracteritza pel seu poder saciant, perquè és una font natural de fibra i, a més, té poques calories, fet que la converteix en l'aliada perfecta en dietes d'aprimament. El préssec és una fruita molt versàtil i fàcil de consumir en fresc. Es pot utilitzar com a postres, però també com a ingredient per amanides, broquetes o per fer sucs. També és ideal per preparar confitura, seca, en orellanes o en almívar.
8: Com podem conservar-los bé a casa?
9: Si no els podem consumir en uns dies, es recomana guardar-los a la nevera, a la part menys freda i separats d'altres fruites. Si els hem de consumir aviat, podem deixar-los en una fruitera a temperatura ambient.
8: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
7: Consum. Junts és cooperativa.
6: Consum entre nosotros.
10: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
6: ¡Valorado!
10: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
11: Y otra...
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: ¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
13: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de junio desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
14: Skoda. La graderia del balcó. Amb Joan Tejedor.

0: Dia en què Leo Messi, el capità de la selecció argentina, exfutbolista del Barça, llegenda del futbol mundial, ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries d'Esports. S'entreguen a la tardor, però avui s'ha conegut que el jurat ha decidit premiar Messi per la seva trajectòria i per la seva vessant no només futbolística, sinó també solidària. Messi ha agraït el premi amb unes declaracions escrites difoses en què celebrava pel seu arrelament a Espanya i a Catalunya, posant aquestes declaracions, on ha crescut com a persona i on han nascut els seus fills, ser reconegut amb aquest premi. També ha estat reconegut Hansi Flick, entrenador del Barça, com a millor tècnic de la temporada per la Lliga de Futbol Professional. El segon al podi de millors entrenadors ha estat José Bordalás, el tècnic del Getafe, que l'ha ficat a Europa, i el tercer, Marcelino García Toral, que és veritat que entre que va caure eliminat de la Copa amb un segona, com és el Racing, que ha pujat a primera i que no va fer un paper excessivament brillant a la Champions, on va quedar a la cua de la classificació a la fase Lliga, ha quedat deslluïda una temporada en què el Villarreal ha aconseguit quedar tercer a la classificació. En canvi, un altre entrenador, Álvaro Arbeloa, que ha dirigit el Madrid des del gener fins a final de temporada, segons informa el diari alemany Bild, ha estat rebutjat pel Bayer Leverkusen. Arbeloa s'havia ofert, explica aquest diari, però el club alemany han conclòs que li falta l'experiència i la maduresa com a tècnic per fer-se càrrec d'un equip que vol tornar a l'elit del futbol alemany i que ha deixat dubtes també la seva gestió de les estrelles, com per exemple el que ha passat amb Kylian Mbappé, a qui hem vist poc al tram final de temporada. Al Madrid estem pendents de les eleccions. És important no distreure'ns amb el ball de noms, perquè hem tingut una rebregada del govern de la Comunitat de Madrid a Florentino. Segueixen obrint àlbums de cromos, segueixen obrint sobres. Avui Enrique Riquelme ha anunciat Fernando Hierro com a director del planter si guanya. Aquesta nit Val Hormiguero pot ser que anunciï fitxatge gros. Ha explicat l'Anton Meana que tot el que no sigui Haaland seria una decepció. Florentino, que té previst demà anunciar el seu gran nom de campanya a Portugal, pensen que podria contraatacar amb el nom de Vitinha, mentre ja té lligats Dumfries i Konaté, perquè els ha demanat Mourinho. Però més enllà d'aquest mercat de Sant Antoni, Florentino va dir aquest cap de setmana al País que espera que li facin normatives a mida per poder fer concerts al Bernabéu. La resposta textual al diari diu: tenemos el apoyo de l'Ajuntament i de la Comunitat que van a hacer unas normas especiales, por ejemplo, pueden terminar a las 11, no son una fuente de ingresos, es algo residual, es un tema más de prestigio para la ciudad. Més o menys ho va dir també a l'entrevista de la Sexta que va fer l'endemà de la famosa roda de premsa.
1: Vamos a negociar con la comunidad y que vengan las normas, que es lo que hay que hacer, que si hay que acabar a las 11, lo que sea.
2: ¿Trabajando para insonorizar, para mejorar?
1: Sí, sí, se está trabajando para insonorizar para todo lo que nos ha pedido la comunidad, y entonces tiene que hacer la comunidad de ayuntamiento una legislación que nos permita con las limitaciones que quiera. Pero si no quiere, nosotros no ganamos dinero de los conciertos. Es un tema reputacional que lo prestamos para la ciudad.
0: Aquest imperatiu, tiene que hacer la comunidad y ayuntamiento una normativa que permita. Doncs el portaveu del govern de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, li ha respost avui que de normatives a la carta, res de res.
3: Nosotros no hacemos normativas ad hoc, nosotros siempre buscamos el interés general en todos los desarrollos normativos que podamos establecer. Y en ese sentido, lógicamente, en esta cuestión lo hemos dicho siempre, tanto el Ayuntamiento como el propio Real Madrid y la Comunidad de Madrid en aquellas competencias que podamos tener, siempre buscaremos el equilibrio entre el descanso y la convivencia de los vecinos con todos esos grandes eventos que quieren venir a una región como Madrid y que también estamos muy, muy contentos de que puedan hacerlo, pero eso sí, insisto, con ese equilibrio también respetando la convivencia y respetando el descanso que puedan tener los vecinos de esa zona y de cualquier otra zona de nuestra región.
0: Això de buscar el equilibrio pot sonar perillós, és a dir, reconeix com Florentino que s'està negociant per veure com es pot solucionar el problema. El que passa és que posa molt èmfasi en el descans dels veïns, no en el profit que hagi de treure el Madrid de fer aquests concerts. Això a Madrid. Aquí a Catalunya, demà a les 12 del migdia, convocada roda de premsa de la Plana Major del Girona. El president del Figeli, el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el director general, Ignasi Masvegà, i el director esportiu, Quique Càrcel. El Girona va baixar a segona divisió el 23 de maig, per tant, 11 dies després, demà 12, sentirem la Plana Major del club. Per cert, el Nil Solà ha explicat avui que Stuani espera que li ofereixin renovar un any més, que vol jugar una última temporada i penjar les botes i que vol fer-ho al Girona, mentre Vitzel ha quedat lliure pel descens. I a l'Espanyol, la notícia avui és que l'entrenadora del femení, Sara Monforte, ha renovat per dues temporades més fins al 2028 i envia un missatge d'ambició.
4: La temporada nostra jo estic contenta, la valoració és bona, però sí que m'agradaria poder superar i millorar tot el que han fet en aquests dos anys. Per mi és un repte, les dues temporades aquestes, que anem a tornar a començar, no? Una etapa nova, una etapa diferent. diferent i m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot també, veiés un espanyol femení encara més atractiu, no? Que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol i ojalà poguessin millorar una mica més amb mi.
0: Més enllà del futbol, en bàsquet a les 9, la penya comença el seu camí als play-offs de l'ACB. S'ha marcat com a objectiu arribar a les semifinals. Se la juga als quarts amb el Baskonia. Comença a les 9, com dic, després que ahir el Barça guanyés a Múrcia i el Madrid perdés contra el Tenerife. Ja tenim la primera sorpresa en forma de mini-victòria. Demà es resol aquesta sèrie, tant la del Barça com la del Madrid. Mentre que als Estats Units, aquesta matinada comença la final de l'NBA. A 2:45 de la matinada, al Madison Square Garden de Nova York, San Antonio Spurs, Knicks, en el primer partit de la sèrie, el millor de 7. En motor, ha renovat Charles Leclerc amb Ferrari. Toni Bou ha fet un rècord Guinness a Piera, al seu poble. De seguida us ho expliquem i l'escoltem, que ha estat el que t'hi jugues.

0: rècord Guinness a Piera, al seu poble. De seguida us ho expliquem i l'escoltem, que ha estat el Què t'hi jugues, i també escoltarem Sergio Lozano, que ha passat per aquesta casa després de que divendres li retariessin la samarreta al Palau Blaugrana. I en tenis, a Roland Garros, la número 1 del món, Arina Sabalenka, ha estat eliminada en 3 sets, per tant no arribarà al cap de setmana de les finals, i s'ha queixat del vent. Però abans d'escoltar protagonistes, hem tingut també avui prèvia d'amistosos previs de preparació pel Mundial que es juguen demà i que toquen parlar tangent l'actualitat del Barça. Demà a les 9 de la nit, primer amistós d'Espanya per preparar la cita mundialista. Espanya-Iraq a Riazor, al camp del Deportivo de la Coruña. Avui, Pol Riera, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Luis de la Fuente ha estat optimista amb Lamine i generós amb Marc Bernal.
1: Així és, Luis de la Fuente ha atès als mitjans de comunicació a 8 dies que comenci el Mundial de Futbol. Un dels temes més candents és saber si Lamine Yamal arribarà a temps per debutar en el primer partit contra Cap Verd. Tot i que el seleccionador ha confirmat que no estarà disponible pel partit de demà, ha volgut transmetre optimisme sobre la seva evolució.
2: El plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
1: Luis de la Fuente, però, també ha puntualitzat que no pot garantir que pugui debutar al 100%. Qui sí que podrà debutar demà amb l'absoluta és Marc Bernal, que forma part d'aquest grup de jugadors de reforç. El seleccionador s'ha mostrat molt content amb el seu rendiment i la seva projecció de futur.
2: Ya que me preguntas por Marc, estamos muy contentos. Marc ha hecho una grandísima temporada, tiene un futuro esplendoroso. Sí sigue trabajando con la misma intensidad, con la misma dedicación, con el mismo sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Si sigue en esa línea de trabajo, de profesionalidad, podrá llegar lejos. Es muy buena noticia para nosotros porque y para su club y para él, porque vamos a disfrutarlo todos.
1: L'altre debat a la selecció és a la porteria, on també hi forma part el culer Joan Garcia. Tot i això, De la Fuente assegura que tecla qui és el porter titular a dia d'avui i fins i tot que tecla l'11 inicial.
2: Si me preguntáis que yo si tengo idea de qué portero a día de hoy, sabemos cómo es esto y qué puede suceder de aquí al día 15. Queda mucho. ¿Qué portero va a ser el portero que va a empezar el partido? Sí, lo sé, lo sabemos. Y casi te diría el equipo. Pero como a veces el fútbol te hace las alineaciones sin querer, pues valoraremos lo que pasa durante todos estos días para tomar, si verdaderamente refrendar ese pensamiento, darle consistencia o hacer algún cambio.
0: Te hace las alineaciones sin querer, ¿eh? La Fuente, dient, si soluciona algú, gairebé em soluciona la pareta. Per com ho ha dit avui, potser ha sigut una mica més neutre, però escoltant-lo i l'Alguero amb el Manu Carreño, a mi em va quedar bastant clar que de moment, com a mínim, com esperem tots, començarà Unai Simón. Això pel que fa a la selecció espanyola. Demà també hi ha un França-Costa d'Ivori, partit que aquí ni ens engreixa ni ens aprima, però és que avui a la prèvia, el futbolista que ha atès els mitjans ha sigut Jules Koundé. Jan Videman, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I li han preguntat pel seu futur al Barça.
3: Exacte, li han preguntat pels rumors que l'envolten i per una possible sortida aquest estiu. El Blaugrana ha estat taxatiu i ha deixat clar que la seva intenció és continuar al Barça.
4: Tinc contracte fins al 2030 i a la meva ment està força clar. Després, quan arribes a la selecció francesa, són coses que queden en un segon pla i ara em concentro en aquesta competició fins a nou avís. Soc jugador del Barça i espero quedar-me la temporada vinent.
3: El lateral francès també ha fet autocrítica sobre la seva temporada i ha admès que el seu rendiment ha estat per sota del nivell que s'exigeix a si mateix, però s'ha mostrat convençut que encara pot acabar el curs amb bones sensacions gràcies a la seva participació al Mundial.
4: Personalment, penso que la meva temporada ha estat per sota dels meus estàndards. No ha estat la meva millor temporada, però ara ve una nova competició i em sento bé, en forma, i tinc ganes d'acabar bé la temporada portant el màxim que pugui a la selecció en aquesta Copa del Món.
3: I pel que fa a Deschamps, el tècnic francès ha defensat públicament el capità de la selecció, Kylian Mbappé, ha assegurat que arriba al Mundial en plenitud, tant física com mentalment.
5: Écoutez, Kylian est en pleine forme. Physiquement, psychologiquement, c'est très bien. Lui, il a une expérience que les autres n'ont pas, puisque c'est sa troisième Coupe du Monde, que une Coupe du Monde, c'est difficile.
3: També destacava Didier Deschamps un factor diferencial d'Mbappé respecte a la resta de jugadors i és l'experiència. Serà el tercer Mundial en França d'Mbappé.
0: Va guanyar el primer el 2018, va perdre la final tot i fer un hat-trick el 2022. A veure França, que és una de les favorites, com es desenvolupa en aquesta Copa del Món. Koundé li han preguntat pel seu futur, s'ha quedat una mica parat, fins i tot, i és que no està a la nòmina de sortides imminents que hem de repassar, entre altres coses, amb el Santi Vallès.

0: Amb la temporada futbolística de clubs finiquitada, estem ja pendents dels moviments de mercat. El Barça sabeu que s'ha mogut ràpid, que ja ha fitxat Anthony Gordon, l'extrem procedent del Newcastle, i que Deco vol deixar avançada tanta feina com pugui abans de que comenci el Mundial. També operacions abans del tancament d'exercici, com la cosa explicàvem ahir d'Ansu Fati. Per això és interessant que anem estant pendents de com evolucionen les diferents carpetes que tenim sobre la taula. Santi Ovalle, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: La carpeta grossa, la gruixuda, es diu Julián Álvarez. El que passa és que aquesta trigarem setmanes segurament a posar-hi documents significatius, no?
1: A part que la fins d'aquí setmanes, mesos, et diria. L'estiu és llarg, és el missatge que envien al Barça, que hi ha 3 mesos de mercat, que hi ha un Mundial i que això no s'ha de resoldre a curt termini, molt menys si la resposta a la primera oferta que envia el Barça són memes a les xarxes socials. Per tant, li han comanat als intermediaris. El Barça ha designat de l'empresa Niagara com a intermediària i que facin la seva feina, que intentin apropar postures amb l'Atlético de Madrid per veure si s'obren a explorar un pacte amb el Barça. No tiren la tovallola per Julián Álvarez. De fet, el missatge que envien altes instàncies del club és: anirem a per totes per Julián, però són dies d'espera i serà un serial llarg en el temps.
0: Per tant, Julián va per llarg, serà el serial de l'estiu, si tot va com ha d'anar, si fa un bon Mundial, si no té cap contratemps. I el temps, ja us ho deia divendres, que jo interpreto la resposta de l'Atlético com un curar-se en salut, sabent que l'haurà de vendre, i fer el paperot davant de la seva afició, fent veure que defensen els interessos del club. Més fàcil s'hauria de resoldre la carpeta Bernardo Silva, Santi, que no era prioritària, que fins i tot el tècnic Hansi Flick no veia necessària, i que per produir-se això sí s'hauran d'acabar de concretar sortides.
1: És el que ha demanat Hansi Flick. Diu: m'està bé el fitxatge, doncs em sembla bé, perquè el puc fer servir al mig del camp, el puc fer servir com a extrem, no era prioritari, però és una bona oportunitat de mercat. Amb el jugador el club ho té tot més o menys apamat i pactat, les quantitats, el temps, el rol, etc. Però sí que diuen des del club que abans de que entri Bernardo Silva el que s'ha de fer és buidar una mica la plantilla. Hi ha dos noms a la rampa de sortida que són més fàcils que surtin que no d'altres, més grossos, són Rooney i Marc Casador, i si surten Rooney i Marc Casador, o quan surtin Rooney i Marc Casador, doncs es pot executar aquest acord que existeix amb Bernardo Silva.
0: Acordant el puzzle del Fair Play. Escolta'm, que t'escolta aquest migdia el que t'hi jugues, que malgrat que ja està fitxat Gordon, malgrat que el gran objectiu és Julián i si no un altre davanter, malgrat que Bernardo Silva pot jugar en aquestes posicions d'extrem, encara no hem de descartar Rashford?
1: No, però és veritat que ara mateix el Manchester United no baixa del burro. És a dir, el Barça té una opció de compra de 30 milions. És una opció de compra que expirarà a finals de juny, principis de juliol, la primera setmana de juliol, més o menys. I aleshores el Barça, lògicament, té altres opcions, però a Flick li agrada Marcus Rashford, i si fos cedit o negociant aquests 30 milions se'l podria plantejar perquè a Flick li agrada. Dit això, com ara mateix el Manchester United no baixa del burro, el Barça el que diu és: doncs en aquestes condicions no. I això pot anar per més llarg, perquè el United no baixa del burro perquè diu: si tu no em vols pagar els 30, tindré altres equips que em pagaran 30 i no te'l rebaixaré aquests 30 i no te'l donaré cedit un altre cop. El Barça, en condicions que l'afavoreixin, estaria por la labor, que es diu, de tornar a comptar amb Rashford la temporada vinent, però el Manchester United de moment no està donant aquestes facilitats que espera el Barça.
0: En aquest cas el temps en jugar a favor del Barça, si és que el Manchester va de farol i no hi ha més pretendents per 30 milions d'euros, que Rashford la treguin, perquè després l'última paraula sempre la té el jugador. I Rashford, que al micròfon del Santi Ovalle ens va explicar just després de guanyar la Lliga contra el Real Madrid que havia sigut un somni guanyar títols aquí, voldria seguir. Veurem també quina és la postura, si li toca mullar-se i posicionar-se, si no és que hi ha ofertes que siguin molt desfasades respecte a l'opció que té el Barça. Gràcies, Santi.
1: Fins ara.
2: La graderia del balcó.
3: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
4: ¿Cómo viviremos? ¿Dónde viviremos? ¿Cuánto viviremos? Estas son las preguntas que definirán nuestro futuro. La cadena se reúne el 4 de junio a los líderes empresariales e institucionales que ya tienen las respuestas en Seremos, un encuentro para construir juntos el futuro. Seremos, construyendo el futuro. Organiza la cadena SER con el impulso de Telefónica y Mafre.
5: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
6: Sí.
5: Ponga el PIN.
6: No, póngalo usted, 4504.
7: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
8: Verano realidad con Special Tours y viajes El Corte Inglés en Normandía y Bretaña desde 988 euros y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Special Tours con la confianza de viajes El Corte Inglés.
9: Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy uno de cada tres niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo, haces falta tú. Hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
10: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi.es i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
11: A Badalona, al maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
12: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
13: Cada espurna encén la flama.
2: La graderia del balcó. Amb Joan Tejedor.
14: Només es podia superar ell mateix, i ara mateix aquí a Piera, localitat d'on és fill Toni Bou, acaba de viure història del trial mundial. Toni Bou acaba de batre aquest rècord Guinness del màxim de salts fets amb la roda del darrere, justament aquí a la rotonda Toni Bou, que ens han comentat que era una mica complicat de fer. És una rotonda en pendent,
15: cosa que fa encara més difícil poder aconseguir
14: aquest rècord que Toni Bou ha absolutament pulveritzat. 53 salts que ho ha fet dues vegades.
16: Toni Bou ha batut un rècord Guinness al seu poble natal, a Piera. La rotonda que porta el seu nom l'han envoltat amb 38 bidons i havia d'anar saltant només amb la roda del darrere d'una a l'altra. I així ha enganxat més d'una volta, n'ha fet 53, Pol, i després ha passat pel que t'hi jugues.
17: Així és, ara com escoltàvem, el 39 cops campió del món de trial, Toni Bou ha aconseguit avui un nou rècord a la seva localitat natal, a Piera. En concret, ha assolit el seu tercer rècord mundial, en aquest cas, el de saltar 53 bidons en moto utilitzant només la roda del darrere. Per superar el repte, Bou n'havia de saltar un mínim de 36. En el seu primer intent ha aconseguit el rècord amb 52 bidons saltats, però en el seu tercer ha batut el seu propi rècord amb 53. Aquest matí ha passat pel Que t'hi jugues, on s'ha mostrat molt satisfet pel rècord aconseguit i ens ha explicat com va sorgir aquesta idea.
18: Doncs mira, la veritat que una mica espantat, perquè ahir vam vindre a provar una miqueta, algun bidó es movia, amb 20 intents que vaig fer més o menys vaig aconseguir-ho 2-3 vegades només, però bueno, avui ha sigut una mica millor, ho hem pogut aconseguir, davant de tota la gent de Piera, a una hora complicada, amb molta calor, així que merci tots per vindre. Bueno, la veritat que va ser idea de Repsol, ells bueno, pues sempre busquen coses diferents, fa dies que em van dir aquest any hauríem d'intentar aconseguir algun rècord, tenim diverses idees, i vaig dir, bueno, m'agradaria molt que el primer fos a Piera, per el que lo significa per mi, i evidentment ràpid ells van dir, bueno, la rotonda es podien fer algo especial, evidentment pues, ells que venen això, aquest producte, pues, els bidons era algo molt interessant per ells, i ràpid va sortir la idea.
17: Tot i haver batut el rècord amb solvència, Bou ha reconegut que també va viure moments de nervis per la possibilitat de no aconseguir-ho.
18: Doncs sí, no? La veritat que molt més del que esperàvem, sobretot ahir quan vam veure que els bidons, encara que estiguessin plens d'aigua i soldats, doncs per la part de dalt flexaven, i això feia que no podia anar a poc a poc, he hagut de fer la volta bastant ràpid, i bueno, doncs amb tres intents entren aquell nervi de dir a veure si no ho aconseguiria en tres o quatre intents, no? Em quedaré sense el rècord amb tanta gent que ha vingut a veure-ho, així que bueno, doncs he perdut aquells petits nervis, no de carrera però similars, i al final s'ha pogut aconseguir.
16: L'home que té més mundials que ens no es cansa de fer història. I hem tingut un altre protagonista de luxe avui al Que t'hi jugues.
15: Some say it's a love-hate relationship, but I'd say she just ain't the take to me. The first time was nothing too serious, just a passing of the honeymoon period.
16: És Sergio Lozano, que divendres explicàvem que li feien l'homenatge pendent al Palau Blaugrana i han retirat el seu dorsal, Jan, i avui ha estat a casa nostra.
19: Exacte, van retirar el seu ja històric dorsal nou. Per entendre la dimensió del que ha significat Sergio Lozano pel futbol sala blaugrana, només cal repassar algunes xifres. Són 14 temporades al club, on ha aixecat 34 títols, ha fet 334 gols, que el converteixen en el màxim golejador de la història de la secció, i ha disputat 520 partits, fet que el situa també com el jugador que més vegades ha vestit la samarreta del Barça. Amb aquest reconeixement, Lozano entra al selecte grup de llegendes del futbol sala que tenen la seva samarreta retirada al Palau. De fet, fins ara només ho havia assolit el porter Paco Sedano l'any 2018. Així va viure Sergio Lozano aquest moment tan especial.
20: Un any retirado, estábamos esperando buscar fecha y parecía que no llegaba el momento, pero mira, vino y fue muy emocionante y la verdad es que me lo creeré cuando vuelva al Palau y lo vea arriba, de verdad. Es un privilegio, un sueño. Cuando llegué a este club no me pensaba que podría yo ser uno, pero mira, al final se han dado las cosas bien, creo que han sido muchos años y la verdad es que muy contento y agradecido al Barça por el homenaje que me ha hecho.
19: Sergio Lozano, conegut com el Búfalo, es va retirar oficialment la temporada passada, tot i això, ha assegurat que encara ara continua rebent ofertes, però que sempre va tenir clar com i quan volia posar final a la seva carrera.
21: De fet, et retires la temporada passada i, si no tinc mal entès, tu reps ofertes per anar a jugar a altres clubs.
20: No, no, de hecho sigo teniendo ofertas.
21: Encara, encara truquen per anar a jugar.
20: La gente no sabe que ya llevo una vez sin jugar, pero recibí unas cuantas ofertas.
21: Estás bona, eh?
20: Lo que pasa es que es verdad que en todas las entrevistas decía que yo no iba a jugar. Tenía muy claro de hace muchos años. El Barça me lo había dado todo en los buenos y malos momentos, entonces yo quería ser agradecido y no quería jugar con otra camiseta que no fuese la del Barça, sino quería jugar en contra de ellos. O sea, eso era algo que tenía muy claro. Entonces, cuando ya se dio la oportunidad, dije, bueno, si es hasta aquí, pero no juego con otra.
19: I si hi ha un aspecte que, per desgràcia, també ha marcat la seva trajectòria, han estat les lesions. Lozano s'ha trencat fins a 4 vegades el lligament encreuat del genoll, perdent-se gairebé 4 temporades completes, un fet que encara dona més valor a unes xifres ja de per si extraordinàries. Sobre aquesta capacitat de superar l'adversitat també n'ha parlat i ha deixat aquesta lliçó.
20: Yo sin duda he trabajado con psicóloga desde hace mucho tiempo, he tenido a Rocío los últimos años, que me ha ayudado sobre todo ya no solo con las lesiones, sino la aceptación de que esto tiene un final. A nivel familiar he tenido una situación complicada, luego con la muerte de mi padre, o sea, son cosas que ella me ha ayudado a ver otro punto de vista y se lo recomiendo a todo el mundo. Yo siempre decía, para mí ir al psicólogo con Rocío era como cuando vas al fisio, es una parte más que tienes que entrenar, tienes que trabajar y tienes que mejorar.
19: I ja per acabar, Lozano ha dit que li agradaria continuar vinculat a la secció, vinculat al Barça. De fet, ja s'ha estat formant com a entrenador, tot i això assegura que almenys a curt i mitjà termini encara no es planteja fer el pas cap a les banquetes.
16: Veurem, perquè avui el Barça ens ha convocat perquè demà presenten el nou departament de salut mental, si no m'equivoco, és el Pla Integral de Salut Mental del Barça per infants, joves i adults esportistes. Un dels assistents serà Sergio Lozano, qui presenten a la convocatòria com exjugador de futbol sala i membre de l'staff tècnic. Per tant, en aquesta formació en què ja està prenent part Sergio Lozano, etapa formativa, al club, com a mínim, ja el consideren així. Anem tancant.